Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Miki i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

la R, això és la família. M'he confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dita, ronco i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Paranoia, s'entén pila. Cura una pesa, però està feta a mida.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: type.
1: Activa el mode estiu. Escolta i cap.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre

0: no sé.
1: No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

0: No sé per què, però trobo tant pressió i a la vegada, curiós, a la vegada sí que em fa amb una mica de...
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Però...
1: Dinero...
0: Però...
1: Y salud también.
0: Lo del amor lo he dicho yo. Clar, és que si els meus companys de feina em sentissin ara, no em reconeixerien, de fet, no em reconec ni jo. Proseguim i amb l'últim grup de poetes. Nan, Mercè Fuixenc, Ubald Pérez, Àngel Macias i Quini Holanda. Si us podeu seure de mentre, si voleu.
2: Bona tarda. Vamos a hablar de la mentira. Dice, la mentira se viste de amor y se desliza sin pudor, con sonrisa en el exterior y veneno en el interior. A veces nace del miedo, otras veces del querer, pero en todas mata algo que jamás, jamás volverá a ser. Susurra dulces promesas que jamás va a cumplir y en su paso deja huellas que nos hacen solo sufrir. Se disfraza de esperanza, de consuelo, de bondad, pero como toda sombra solo engendra soledad.
3: Bona tarda, buenas tardes. El meu poema va ser, bueno, un d'aquells moments que tens una mica fosc. Es titula Tan sols amb una abraçada. Sempre et queda el record d'un sol gest que t'ajuda a caminar endavant. Toques fons i no trobes res. Que aquest dolor tan gran pugui ser esborrat. Existeixen els miracles? No ho sé, però sempre recordaré un dia que estava plorant i resava i no sé ni qui era. Una persona se'm va acostar i amb veu dolça em va dir «Puc abraçar-te?». Va transmetre'm tant d'amor, tant de suport, que no oblidaré mai. És tan sols una abraçada. Gràcies.
4: Bona tarda. Bueno, a veure, no sé si posaré el punt gris aquesta tarda perquè em va agafar la Sílvia un moment en què estava molt afectat per el que està passant en aquest món, i bueno, em vaig posar a escriure en aquell moment que em va trucar, no tenia gaire cosa, no tenia pensat, i al final m'hi vaig posar i va sortir això. Bueno, aquesta és la curta. La llarga, quan la llegiu, ja veureu. Bé, aquest estiu, què et passa, món? A veure, poso les ulleres perquè també... No reconec les teves pors, fruit del fidel vassallatge que campa entre els petits poders. No goso mirar-te, sentir-te. Són ulls secs a la justícia, són sorolls que no senten. Són víctimes fantasmes d'una escletxa que no es veu. Ets un mirall que reflexa desesperança, patiment, mort i allunya compromís, solidaritat, acció, davant negligència, supèrbia, maldat. Som molts, però de tan diferents mares, de tan diferents consciències, de tan diferents tarannàs, que l'egoisme és ara la religió. L'home perd identitat. La regressió sembla ser el camí. L'aprenentatge ja no és social. Tornem als orígens? El Little Bang està més a prop? Jo no vull aquest món. I tu, què en vols?
5: Hola, buenas tardes. Este poema se lo dedico a un señor... De que no voy a decir el nombre, entre otras cosas, porque tampoco lo sé. Me explico. Yo todos los días llevo a mi nieta al colegio y allí nos reunimos padres, abuelos, que llevamos diversos niños, y nos saludamos, buenos días, buenas tardes, y hay un señor que se queda en la acera de enfrente, no se anda acercando al grupo para nada, parece que le debemos y no le pagamos, ¿sabe? Y con una cara destaca que es inaudito que una persona sea así. Entonces, le dediqué este poema. No se lo voy a dar, de otra manera, porque a lo mejor

0: Pero vamos, va para él. Va para él. Ciertos valores. Lo mejor de la vida nunca nos costó nada. Nos lo han dado gratis, impreso en el fondo del alma. Y si es ahí donde lo tienes, busca, remueve y halla esos valores escondidos y una sonrisa clara que ilumine tu rostro y encienda tu mirada. Y esos valores encontrados allá en el fondo del alma y que tú recibiste gratis, devuélvelo gratis y derrama amor, simpatía, ternura por aquel que te acompaña y para el que se cruza contigo de forma inesperada. Qué bonito es sonreír y cómo agradeces unas palabras amables o de consuelo cuando no ves las cosas claras. Y a ese que se encuentra solo y que nunca pide nada, si le dieras conversación, si solo le acompañaras un rato de vez en cuando algún día de la semana, en fin, tú ya me entiendes. Desecha tu cara de estaca, tira lejos esa careta que te afea hasta la mirada y reviste tu cara con sonrisa. Presenta tu nueva estampa, que la vida ya tiene sus problemas y hemos de procurar alegrarla. Hemos de hacerla más fácil y una sonrisa no cuesta nada. Unas palabras de afecto, la complicidad de una mirada, un gesto, una visita, un detalle, una palmada en la espalda, un abrazo, un apretón de manos, una ayuda inesperada. Son valores que valen tanto, son valores que se hallan si es que tú quieres buscarlo en el fondo de tu alma. Y son gratis, no lo dudes. Nadie te cobra nada por usarlos cuando quieras, cuando a ti te vengan ganas. Y alegrarás a algunos la tarde, a otros alegrarás la mañana. A todos nos darás vida y muchos te daremos las gracias. Gracias.
1: Bueno, buena tarde. Este poema es en sí una reflexión y se titula Ligero equipaje. Y se van y no vuelven y me iré sin retorno entre ciclos constantes de la vida y la muerte, traspasando el umbral del espacio y del tiempo cual estela sutil con ligero equipaje, que la muerte es también eslabón de la vida, como todos se van. Yo me iré sin retorno. Si pudiera entenderse a tiempo que este espacio es cual ráfaga el viento y que no hay retroceso, si entenderse pudiera que la muerte es también eslabón de la vida, que ¿qué podría cambiar? ¿Cambiarían en algo nuestros pasos sujetos a los hilos del mundo? Inconscientes, ingenuos, ¿soltaríamos las riendas del orgullo, del ego, de esas tristes marañas de las cosas mundanas, del control, apariencias, juicios, rechazos, huidas, de ese rápido impulso al que empuja la vida, movidos por los brillos de futuros inciertos y de falsos progresos? Inconsciencia mundana, que pasamos de largo sin mirar frente a frente, ni ante ti, ni ante el mundo, sin mirar hacia adentro, amasando rencores y ganando batallas, acumulando haberes de las cosas mundanas. Pocos son los que escuchan, menos los que comprenden las riquezas del alma en las cosas más simples. ¿Y si a tiempo entendiéramos que nacemos desnudos, como todos, iguales, y desnudos volvemos? Que en las alas del alma no caben, ¿no? No caben los saberes del mundo, inconscientes, superfluos. Que aquí se queda todo y a la tierra volvemos, como todos, iguales, como todos, desnudos. Traspasando el umbral del espacio y del tiempo, con ligero equipaje, alza el alma su vuelo. Gracias.
2: Moltes gràcies. Gràcies de veritat. Amb els vostres versos, amb els vostres poemes, heu aconseguit tocar-me l'ànima. Jo he vingut aquí a parlar del meu fons d'inversió. Qui m'anava a dir que seríeu vosaltres els que tocaríeu el meu de fons? Gràcies als vostres poemes he vist que la cosa material no és res comparat amb aquesta consciència universal. He vist que tots som un i que tots estem connectats per aquesta força, la força de l'amor. Moltes gràcies de tot cor. I Míriam, alcaldessa... Mireia, alcaldessa.
3: Molt bona tarda a tothom. La veritat és un autèntic plaer estar aquí amb tots vosaltres un any més. Ara ho deia, no?, parlant amb algun de vosaltres quan he arribat, que per mi és una tarda de regal poder estar aquí amb tots vosaltres. Estem a la tardor i Mollet sempre hi ha una tarda, aquesta tarda de poetes grans on la nostra ciutat, no?, s'envaeix, doncs, de la vostra poesia, dels vostres versos, i per tant s'omple, doncs, de vida i de sentiments, no?, com heu demostrat. I avui és un any especial, no?, la Pepi també ho dirà, fa 30 anys d'aquesta edició de Poetes Grans, i es diu Aviat. Però són 30 anys i heu demostrat que tot continua sonant amb la mateixa força i amb la mateixa sensibilitat. Estic segura que des del principi d'aquest gran programa. Un programa on és molt més que un recull de poesia, no? Jo crec que s'ha demostrat, i cada cop que pugeu a aquest escenari ho demostreu, és un homenatge a l'art de la poesia, no? Com aquest mecanisme d'explicar sentiments, d'una miqueta expressar, no?, com som nosaltres o com veiem les coses. I també és un homenatge a la nostra gent gran, a la nostra, com l'has dit, juventut d'oro, perquè jo crec que és una manera perfecta, no?, d'explicar la importància que tenen totes les generacions a la vida, des dels més petits, quan ets jove, quan ets adult i també quan ets una persona gran, perquè encara jo crec que està claríssim, demostreu que teniu moltes coses per fer, moltes coses per expressar, i que sou un reflex del que molts volem ser quan anem una miqueta enrere, no?, amb una edat una miqueta més jove que la vostra. Per tant, només puc donar-vos les gràcies. Gràcies per aquesta tarda de regal, gràcies per fer possible aquesta edició de Poetes Grans, perquè al final ens ajudeu, no?, a mantenir viva aquesta tradició de la nostra ciutat, que sense cap mena de dubte forma part ja de l'ànima de Mollet. I acabo també donant les gràcies, evidentment, a totes les persones que any rere any feu possible que passi això en aquest escenari. Així que moltíssimes gràcies.
4: Molt bona tarda a tothom. Bueno, ens trobem un any més a aquesta trobada. Avui fa 30 anys que va néixer a Poetes Grans. I per mi també és un any que porto de regidora de gent gran. Va ser el primer meu acte, o sigui, per mi també és molt important. I bueno, dir que estic aprenent molt. Molt de tots vosaltres. Veig que tenim gent gran amb molt potencial a Mollet, tant a nivell avui per gent gran, gent que canta, gent que balla, gent que fa manualitats, gent que pinta. O sigui, estic aprenent tant que, bueno, estic impressionada i estic agraïda que participeu tant, que feu tallers, que aprofiteu tot el que nosaltres des de l'Ajuntament us podem donar. També vull agrair tot el que treballeu i expresseu, perquè avui és un dia de trobada que aprenem molt amb els vostres poemes, amb la vostra poesia, doncs transmitiu moltes coses que et deixa com una miqueta enganxada. Vale? Jo no sóc poeta, però aprenc i bueno, no sé si algun dia acabaré escrivint alguna cosa. Però bueno, donar-vos les gràcies. Mireia, ja, la nostra alcaldessa, ja ha explicat molt bé tot el que sou. donar-vos les gràcies i que seguiu treballant perquè l'any que ve ens puguem trobar. També donar les gràcies a tots els que col·laboreu i feu possible que això sigui real. I bueno, us llegiré un poema, eh? No és meu.
5: Vale? No és meu.
4: Bueno, primer
5: és
4: volia dir...
5: més famós,
4: sí,
5: no?
4: Algú més famós que jo, segur. I de fa molts anys. Que, bueno, no sé, jo sé de ciències, no? Bueno, també volia dir una coseta. Aquest any s'han fet 50, han participat 52 poemes, ¿vale? I després han participat 29 persones, 19 persones són d'aquí Mollet i 10 persones són dels pobles del costat. I hi ha 4 noves incorporacions, ¿vale? Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, tant els que porteu anys com els que s'heu incorporat. I ara llegiré el poema, no el meu poema, el poema d'amor d'Antonio Machado. La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama. La dama una blanca flor. Ha pasado un caballero. ¿Quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón. Con su balcón y su dama. Su dama y su blanca flor. Por tu ventana un ramo de rosas me dio la mañana. Por un laberinto de calle en calleja, buscando he corrido tu casa y tu reja, y en un laberinto me encuentro perdido en esta mañana de mayo florido. Gracias. Però això no té mèrit amb el que feu vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots i totes.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: Gràcies.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment a l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Senyores i senyors, nois i noies, us demanem que no aparteu els ulls de l'escenari i que aplaudiu amb totes les vostres forces. L'espectacle és a punt de començar. Benvinguts a Picalletres. Presenta Tina Foret.
1: Sigueu benvinguts i benvingudes a la 13a Gran Final Nacional Radiofònica del Picalletres, que celebrem des de l'auditori del Centre Cívic Tomàs Acuevas de Barcelona. Un fort aplaudiment, sisplau. Hem fet 22 programes des de l'inici de la temporada, pels quals han passat 40 centres educatius i avui ha arribat el moment de posar el punt final a aquesta temporada picalletraire. Després de dues grans semifinals, ha arribat el moment de celebrar la gran final. Com cada any, pel programa han passat centres educatius que ja són experts en el Picalletres i d'altres que s'hi han estrenat. Tots han estat representats per grans concursants que han sabut controlar els nervis i concentrar-se per fer una bona participació. Volem agrair a cadascun dels centres, al professorat i a cadascun dels concursants el seu esforç. Gràcies, perquè sense vosaltres això no hauria estat possible. Avui tenim aquí el plató radiofònic que hem muntat expressament per aquesta gran final, els dos centres finalistes que aspiren a proclamar-se campions d'aquesta temporada. Han vingut ben acompanyats i volem que es noti, així que demano un fort aplaudiment per l'Institut Martí Lomà de Montblanc i per l'Institut Mediterrània del Vendrell. Molt bé, nois, noies, quina il·lusió veure-us aquí. Recordem qui són els nostres protagonistes d'avui. Per part de l'Institut Martí Lomà del Montblanc tenim a la Mar Sierra, la Nit Benages i l'Ona Reig. Com esteu, noies?
2: Bé, molt bé.
3: Bé, sí.
1: Nervioses una mica?
4: Molt, sí, bastant. Sí, bastant nerviosa.
2: Sí.
1: Però bueno, farem una bona final, no?
2: Sí, això esperem.
1: Doncs molt bé, noies, benvingudes. Vau guanyar la primera semifinal i avui demostrareu que veniu ben preparades per fer una boníssima participació. Per tant, us desitgem el millor. Passem al segon centre finalista. Per part de l'Institut Mediterrània del Vendrell tenim en Martí Pérez, la Carla Andreu i l'Abril Casanovas. Com esteu, nois?
5: Nerviosos.
6: Sí, bastant, sí. Nerviosos.
1: Però segur que ho fareu molt bé, no? Veniu preparadíssims, també vau fer una gran semifinal en el vostre cas. Per tant, aquesta final, igual o millor, sí?
6: Sí, intentarem que sigui millor.
1: Doncs molt bé, amb aquests participants segur que ens espera una final d'alt nivell. I com és habitual, un cop presentats els concursants, sabeu que hem de saludar també a la nostra jurat, que segur que també està expectant per veure com es desenvolupa avui aquesta gran final, oi, jurat?
7: Hola, Tina, hola, concursants, públic que ens acompanya, oients. La veritat és que avui posem el punt i final a aquesta temporada picalletraire amb dos grans equips. Enhorabona a tots dos per haver arribat fins aquí. Suposo que avui em deixareu bocabadada amb la vostra participació. Segur que us heu preparat a fons per aquesta gran final, així que confio plenament en vosaltres. Molta sort per tothom.
1: Segur que sí, jurat, que ens demostraran un altíssim nivell, perquè l'ocasió ho mereix. Ara sí, si som tots a lloc, que comenci la gran final. Com sempre, volem fer d'aquesta final una festa i per això tindrem també música en directe. Avui, per acompanyar-nos durant tot el programa, ens visita el Picalletres un artista del barri de Sant Andreu de Barcelona que ha irromput amb força a l'escena pop catalana. Ella és la Diana Mur i obrirà la gran final d'avui amb la cançó Batecs de Plàstic, un senzill que va sortir a la llum al març del 2025 i que formarà part del seu àlbum de debut. Un fort aplaudiment per la Diana Mur.

0: moltes gràcies per ser amb nosaltres, Diana, benvinguda. Si us ha agradat aquesta cançó, que estic segura de que sí, estigueu tranquils perquè n'escoltarem una altra d'aquí una estona al llarg del programa, una d'elles, la protagonista de la prova musical, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Per tant, després et tornarem a cridar. Diana, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment. Benvolguts concursants, vosaltres teniu ja experiència i coneixeu a la perfecció la dinàmica del picalletres, però heu de saber que el programa d'avui, en lloc de la mega paraula, hi hem afegit quatre proves perquè ens demostreu que sou ben hàbils amb la llengua. No heu de patir perquè no us proposarem resoldre cap enigma encriptat. Les proves que us hem preparat són de l'estil del picalletres, especialment pensades per programes com aquest i per concursants com vosaltres. Les coneixereu de seguida. De moment, però, comencem el programa lletrejant, que n'és la prova essencial. Ja sabeu que concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el lletreig. Si els tres concursants d'un mateix equip cometeu un error a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Tot clar? Doncs comencem a lletrejar.
1: A lletrejar.
0: Encetem la gran final del picalletres amb el primer nivell, que consta, com sabeu, de paraules breus, de 7 lletres com a màxim. Teniu un minut de temps i 100 punts per encert. Molta sort. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Marc, començo amb tu. Preparada? Temps. Revolta.
2: R-E-V-O-L-T-A.
0: Contorn.
2: C-O-N-T-O-R-N.
0: Tràgic.
2: T-R-A amb accent G-I-C.
0: Dirimir.
2: D-I-R-I-M-I amb accent.
3: No porta accent, acaba amb I-R.
0: Nit. Natges.
4: N-A-T-G-E-S.
0: Fortuit.
4: F-O-R-T-O-I-T.
3: És una U, no una O al final.
0: Ona. Deliri.
4: D-E-L-I-R-I.
0: Ímpetu.
4: I amb accent M-P-T-U.
3: T'has deixat la E.
0: Doncs en aquest cas, noies, heu fet un total de 5 encerts que de moment sumen 500 punts al vostre marcador. Bon inici. És el temps ara de l'Institut Mediterrània. Martí, vaig amb tu. Preparat?
5: Sí.
0: Temps. Riquesa.
5: R-I-Q-U-E-S-A.
0: Sorbet.
5: S-O-R-B-E-T.
0: Àlgida.
5: A amb accent L-G-I-D-A.
0: Golejar.
5: G-O-L-E-J-A-R.
0: Pamplet.
5: Pa.
3: P. Oh.
0: Carla. Diluïda.
6: D-I-L-U-I amb dièresis D-A.
3: És dièresi, no dièresis.
0: Abril. Viable.
7: V-I-A-B-L-E.
0: Torsió.
7: T-O-R-S-I-O amb accent tancat.
0: Escopir.
7: S-C-O-P-I-R.
0: Bombera.
7: B-O-M-B-E-R-A.
0: Plus.
7: P-L-U-S.
0: Bèstia.
7: B-E amb accent obert S-T-I-A.
0: Fervor.
7: F-E-R-B-O-R.
3: Ve baixa.
0: Molt bé, aquests aplaudiments animant els concursants, així m'agrada. En aquest cas heu fet 10 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Doncs avancem cap a la prova següent.
1: L'intrus.
0: Aquesta prova ja la coneixeu. Són 3 paraules per equip i un terme intrus que haureu de trobar. 200 punts per encert i, com que hi ha rebot, potser en podreu sumar 400. Ja sabeu que podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i després qualsevol de vosaltres me la podrà dir en veu alta. Però això sí, haurà de ser un de sol. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Pataleta, careta, vinyeta.
2: Pataleta.
3: Correcte. En català, per fer referència a la irritació que hom manifesta ostensiblement, hem de fer servir termes com rebequeria, enrabiada, rabiola, marraneria, raresa, però no pas pataleta.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn per l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Sarau, candau, babau.
8: Sarau.
3: Incorrecte, rebut.
0: Institut Martí Lomà. De les dues paraules que queden, candau o babau?
7: Candau.
3: Ara sí, correcte. En català, el pany sol provist d'una capseta de la qual sobresurt una peça en forma de U invertida que s'utilitza per assegurar portes, maletes, finestres, cofres, es diu cadenat i no candau.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara, en aquest programa tan especial, volem agrair també la tasca que fan els professors. Per això volem també parlar uns instants amb ells, que supervisen la preparació dels nostres concursants. Parlem amb la professora de l'Institut Martí Lomà, que crec que la tinc per aquí, oi? Laia Boleda, què tal? Vosaltres no sou nous en aquest Picalletres, ja fa més de 10 anys que participeu i avui torneu a ser aquí, a la gran final, i si guanyeu segur que no ho podreu oblidar mai. Per tant, com us prepareu per afrontar aquesta final? Suposo que veniu amb ganes de guanyar-la, no? Com veus a les teves alumnes?
4: Doncs la veritat és que les veiem molt preparades, s'han preparat moltíssim amb el seu professor de català i confiem 100% en elles. Tot i això, ser aquí ja és un regal i ja és un premi, per tant, tot el que vingui de més a més avui serà un aprenentatge nou i simplement que s'ho passin molt bé i que gaudeixin del dia.
0: I com van els nervis? Perquè, clar, sabem que ells, els concursants, estan nerviosos perquè són els participants, però aquí a baix, tant el públic com també el professorat, també esteu amb una mica de tensió, no?
4: Home, això sempre. Els seus nervis, al final, ens els transmeten a nosaltres i nosaltres també estem nerviosos per ells. Vull dir que tot això retroalimenta. Tot i això, poden estar tranquil·les, que tot anirà bé, guanyem o no, som aquí, ens ho passem bé, doncs aquest és el nostre reconeixement i simplement això, que passa un bon dia.
0: Doncs i tant, moltíssima sort a tots vosaltres i un fort aplaudiment, sisplau, per tot el centre. Continuem, tornem ara mateix al concurs, però abans volem sentir com animeu a les vostres representants, Institut Martí Lomà. Vinga, un altre fort aplaudiment per elles. Vinga, va. Ja ho heu sentit, eh? Passi el que passi en aquesta gran final, guanyeu per 10, ja sou guanyadores perquè teniu tot aquest suport de la vostra gent. Doncs continuem amb la prova següent.
1: La definició amagada.
0: Aquesta és una de les proves exclusives de la final i funciona de la següent manera. Jo us diré una paraula i tres definicions. Només una de les definicions correspon a la paraula. L'haureu d'encertar. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà, de Montblanc. La paraula per al vostre equip és el substantiu acrània. Us llegeixo les definicions. A. Persona que té un mal caràcter. B. Absència total o parcial del crani. C. Flor de colors vius, típica del Mediterrani. Quina seria la definició per la paraula acrània?
2: La opció B.
3: Correcte. Acrània és l'absència total o parcial del crani. Correcte, nois.
0: Doncs molt bé, aquests punts que també sumeu al vostre marcador és el torn ara de l'Institut Mediterrani del Vendrell. En el vostre cas, us hem preparat un adjectiu. Ominós o ominosa? Us llegeixo les definicions. A. Persona o cosa abominable, detestable. B. Cosa o fet sense importància. O C. Persona que s'amaga pels racons. Quina seria la definició per la paraula ominós, ominosa?
5: La B.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. Ominós, ominosa. A. Persona o cosa abominable, detestable. O C. Persona que s'amaga pels racons.
7: L'opció C.
3: Incorrecte, també. Ho sento, nois, noies. La resposta correcta era la A. Ominós, ominosa és una persona o una cosa abominable, detestable.
0: Doncs en aquest cas ningú suma punts, però us he de dir que era complicada, aquesta. Però molt bé, nois i noies, seguim endavant. I ha arribat el moment d'escoltar la cançó de la prova, ho has sentit? Som a la gran final i com que l'ocasió ho mereix, avui tindrem el plaer de sentir la música i la veu en directe. L'hem saludat abans i ara la tornem a rebre. Un fort aplaudiment per la Diana Mur. Abans de fer que canti, li fem unes preguntetes, no? Per conèixer-la una mica més. Primer de tot, Diana, com estàs?
8: Molt bé, molt, molt contenta d'estar aquí. I jo, si hagués tingut la seva edat, m'hagués encantat com participar en aquest concurs, molt a molt.
0: És un concurs xulo.
8: Sí.
0: Digue'ns, per conèixer-te una mica més, et vull preguntar quins han estat els teus inicis en la música, com definiries el teu estil musical?
8: Doncs jo vaig començar a treure música l'any passat i va ser tota una sorpresa perquè la primera cançó que vaig treure, Batecs de Plàstic, que és la que he cantat abans, va començar a sonar a les ràdios, la gent de Catalunya em va començar a escriure, la gent, bueno, notava com que a la gent li agradava, i doncs ara he tret ja un parell més de senzills i en trauré algun més, però la intenció és que a principis de l'any que ve sortirà el meu primer àlbum. I és un estil pop-rock, jo he begut molt com d'artistes tipus Chappell Roan, Taylor Swift, no sé si aquí hi ha algú fan d'aquesta gent, però m'ha agradat molt sempre el pop i em ve de gust portar-lo en català.
0: Es nota, es nota. Per cert, sabem que Diana Moore és només el teu nom artístic, si ens pots explicar una mica quin és l'origen d'aquest nom?
8: Sí, jo a més d'estar cantant també sóc actriu, i vaig fer un monòleg musical que vaig escriure jo, i va ser el meu treball de final de grau, del superior que jo vaig cursar, que es deia Artemis. I Artemis, per qui sigui així una mica friqui de la cultura grega, era una de les deesses gregues. I, com sabeu, els romans van copiar literalment tots els déus grecs, i l'únic que els hi van canviar va ser el nom. I el nom d'Artemisa era Diana. Llavors vaig agafar la versió romana, i jo en realitat em dic Mireia Morera, i el meu cognom doncs l'he tallat i en lloc de Morera és Mur. Mm-hmm.
0: Doncs bon nom artístic. I parla'ns una mica d'aquest primer àlbum, una mica explica'ns de què parlarà, en què consistirà.
8: Doncs jo tenia moltes ganes de explicar una mica què és el que et passa quan tens 25 anys i ja no ets un adolescent, diguem, ja estàs començant a viure coses de persona adulta, però al mateix temps és la primera vegada que vius moltes experiències, entres en el món laboral, també ser noia dins del món artístic és algo delicat i complicat, et trobes com amb molts paràmetres, et trobes amb aspectes una mica masclistes a vegades, et trobes també amb una cultura estètica molt agressiva, llavors tot el meu àlbum parlarà una mica entorn a què passa quan de cop te n'adones que entres en un sistema on hi ha certes coses que tu no t'agraden o que no vols perpetuar en el temps. I alhora una mica doncs això també com desamors, a vegades ruptures també amb amistats, que també és algo molt heavy que passa en els 20 i picos. I no sé, penso que és algo que la gent pot sentir-se identificada, perquè al final parlo de coses que crec que a moltes persones ens han passat.
0: Oh, i tant. I ja per acabar, Diana, parla'ns una mica del teu futur a nivell de concerts, cançons que has de treure, què ens pots avançar?
8: Doncs a mitjans de juny sortirà un nou single bastant canyero que espero que a l'estiu la gent se'l posi al cotxe mentre va a la platja o coses així.
0: I ara sí, quina cançó has triat per la prova? Ho has sentit? I si ens pots explicar una mica de què va, de què parla, quan la vas publicar?
8: Doncs jo he triat una cançó que es diu Escaqui Mat, que és l'últim single que vaig treure. És una cançó que parla sobre una ruptura i parla sobre un desamor i parla sobre les crisis que tu tens quan ho has de deixar amb algú, però al mateix temps, bueno, és una persona que t'estimes i però per coses de la vida doncs ha deixat de funcionar. I us diria que estigueu molt atentes a la lletra.
0: I tant. Doncs ja ho sabeu, eh? Escolteu bé la cançó, que després us faré dues preguntes i l'haureu de respondre. Doncs ara sí, concursants, ja sabeu la dinàmica d'aquesta prova, estigueu molt atents. Per respondre bé aquestes preguntes que us faré, tornem a tenir 200 punts en joc per cada pregunta encertada i la possibilitat de rebot. Per tant, escoltem a la Diana Moore i el seu Escaqui Mat.

0: Moltes gràcies, Diana. Aquest fort aplaudiment és per
1: moltes
0: tu.
1: Gràcies.
0: Gràcies per cantar-nos la cançó de la prova en directe. No te'n vagis, perquè ens ajudaràs a resoldre les preguntes. A veure, concursants, espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara passem a les preguntes i me les heu de respondre correctament.
2: Ho has sentit?
0: Institut Martí Lomà. 200 punts en joc. Recordeu que podeu parlar entre vosaltres, però aneu en compte perquè hi ha rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que té al cap la protagonista de la cançó?
3: Un bombardeig.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Tinc un bombardeig al cap d'una moral que no he demanat.
1: Yes, molt bé.
0: Molt bé, noies, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és l'Institut Mediterrània qui ha de respondre aquesta pregunta correctament. El mateix, 200 punts en joc, i recordeu que podeu parlar entre vosaltres en veu baixa, però aneu en compte que també pot haver-hi rebot per l'altre equip. La vostra pregunta és la següent. On ha deixat el desig la protagonista de la cançó?
6: A una altra casa.
4: Correcte, també. Escoltem-ho.

0: Super.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests 200 punts al vostre marcador. Moltes gràcies, Diana.
0: Gràcies, ho he fet superbé.
1: I tu també, i fins després, que et demanarem que tornis a pujar a l'escenari. Un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Doncs ha arribat el moment de saber com van els marcadors en aquests moments. Jurat, com tens la calculadora? Segur que treu fum.
2: Doncs, Tina, tenim unes puntuacions molt igualades a hores d'ara. Som-hi. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit fins ara 1.300 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 1.200.
1: Molt bé, noies, noi, doncs aquests marcadors ben ajustats, eh? De moment, l'Institut Martí Lomà que es posa una mica pel davant, però encara queda molt concurs i tenim una nova oportunitat de sumar més punts amb el segon nivell de lletreig.
3: A lletrejar.
1: Les paraules d'aquest nivell són les mitjanes, de 10 lletres com a màxim, ni termes impossibles ni tampoc extremadament fàcils, ja ho sabeu. Cada paraula ben lletrejada val 200 punts i segur que en fareu un bon grapat. Molta sort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. Nit, estàs a punt?
4: Sí.
1: Temps. Descomunal.
4: Descomunal.
1: Acomodar.
4: Acomodar.
1: Doblegadís.
4: Dobla.
0: És una E.
1: Ona. Plenitud.
4: Pla.
0: És una E.
1: Mar. Agraïment.
5: A-G-R-A i amb dièresi M-E-N-T.
1: Inacabat.
5: I-N-A-C-A-B-A-T.
1: Commoció.
5: C-O-M-M O C-I O amb accent tancat.
1: Aixordador.
5: E-I-X-O-R-D-A-D-O-R.
1: Pupila.
5: P-U-P-I-L germinada A.
1: Doncs aquesta última paraula em diuen que no ha entrat. Per tant, són 6 encerts que sumen punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Carla, vinc amb tu. Estàs preparada?
6: Sí, estic preparada.
1: Temps. Derrotisme.
6: D-R-R-O-T-I-S-M-E.
1: Disposar.
6: D-I.
1: Abril. Militància.
6: M-I-L-I-T amb accent N-C-I-A.
1: Aberrant.
6: A-B-R-R-A-N-T.
1: Progressiu.
6: P-R-O-G-R-E-S-S-I-U.
1: Primmirada.
6: P-R-I-M-I.
0: Dues M's.
1: Martí, aixafadís.
4: A-I-X-A-F-A-D-I amb accent S.
1: Municipal.
4: M-U-N-I-C-I-P-A-L.
1: Col·loqui.
4: C-O-L-G-M-I-N-A-D-O-Q-U-I.
1: Mercadejar.
4: M-E-R-C-A-D-E-J-A-R.
1: Similars.
4: S-I-M-I-L-A-R-S.
1: Capbussar.
4: C-A-P-B-U-S-S-A-R.
1: Doncs, nois, aquesta última no ha entrat, malauradament, però en total heu fet 9 encerts, que també sumen aquests punts al vostre marcador. Bé, doncs ara torno a baixar de l'escenari perquè també volem parlar amb la professora de l'Institut Mediterrània, que per on la tinc, la Montserrat Lluc. Aquí. Hola, Montserrat.
7: Hola.
1: Escolta, mai us havíeu classificat pel Pica Lletres Ràdio i enguany per fi ho heu aconseguit. I de quina manera? Perquè hi heu entrat de la millor manera possible arribant a la gran final. Com veus els teus alumnes avui? Com heu vingut preparats per guanyar aquesta gran final?
7: Jo els veig molt bé. Estan una mica nerviosos, però això és normal. I trobo que ho estan fent molt bé, la veritat. Sí, no és que no ens haguéssim classificat, és que no havíem participat mai. És el primer any que participem i tot és nou, la veritat.
1: Doncs ho heu fet d'una manera espectacular, perquè bé, arribar a aquesta gran final no és pas fàcil, eh? Què destacaries d'aquest concurs respecte a com engresquen els alumnes a participar i la implicació que hi tenen?
7: És interessant, potser també el fet de tenir l'aplicació fa que sigui més atractiu pels alumnes. I això ens permet de treballar a classe. Per exemple, nosaltres fem unes proves classificatòries per escollir els participants. És a dir, no els escollim els professors, sinó que fem un concurs previ a l'institut i a partir d'aquí surten els guanyadors, que són els que després competeixen a la ràdio.
1: Doncs, Montserrat, moltíssima sort també a vosaltres. Va, un fort aplaudiment també per l'Institut Mediterrània. I amb aquesta ovació que ens omple d'energia, passem a la prova següent.
3: L'embarbussament.
1: Arriba una altra prova creada per l'ocasió, digna d'una gran final. Un concursant de cada equip ens haurà de llegir un embarbussament. Penseu qui de vosaltres llegirà aquest embarbussament i és capaç de fer-ho sense embarbussar-se. Que sembla contradictori, però bé, ja sabeu que aquest és el repte, no entrebancar-se. Heu de llegir l'embarbussament mantenint un ritme tranquil, però continu. No cal córrer, però tampoc podeu fer pauses llargues. D'acord? Si ho feu correctament, sumareu 200 punts al vostre marcador. Que ja sabeu qui farà la prova?
8: Jo.
1: La Nit, que intentarà fer aquest embarbussament, que ets aquest. Abans de que comencis a llegir-lo, te'l llegeixes per tu tranquil·lament i quan creguis que estàs preparada, comences.
9: Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec. Si dic dec i dic dic, dic que no és pas el dec el que dic, sinó dic com ho dic.
1: Jurat.
2: Ho sento, la concursant ha afegit alguna parauleta a l'embarbussament a l'inici. Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec, ha afegit aquí una forma verbal i després cap al final també ha afegit un article que tampoc hi és. Ho sento molt, noia.
1: Doncs llàstima que no sumeu aquests punts al vostre marcador, però no patiu perquè hi ha encara més proves per davant. I en aquest cas és el torn de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Qui de vosaltres tres serà qui llegirà l'embarbussament?
8: Jo.
1: Doncs te'l dono a tu, Abril, el mateix que les teves companyes. Te'l llegeixes tranquil·lament per tu i quan estiguis preparada pots dir-lo en veu alta.
6: No em miris, que ens miren. Miren que ens mirem. Mirem que no ens mirin, i quan no ens mirin, ens mirarem.
1: Jurat. Doncs en aquest cas, Abril, has llegit correctament aquest embarbussament. Per tant, sumeu els punts al vostre marcador. Continuem amb una altra prova.
3: La frase feta.
1: És el moment ara d'una altra de les proves creades específicament per la gran final, que és la frase feta. En català, de frases fetes en tenim a dojo. En aquesta prova ens heu d'explicar què vol dir una frase feta. Us diré una frase que la posa en context i que us ajudarà a deduir-ne el significat. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Us llegeixo el context i després us dic la frase feta. El vostre context és el següent. El concert s'ha cancel·lat per la pluja. Ara sí que ens han aixafat la guitarra. La frase feta és aixafar la guitarra. Què vol dir aixafar la guitarra?
5: És espatllar una cosa, arruïnar-ho, saps? Fer la guitza.
1: Jurat?
2: Correcte, efectivament, aixafar la guitarra a algú vol dir desbaratar-li, desfer-li els plans, els propòsits. Molt bé, noies.
1: Doncs aquests punts que sumen al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Us llegeixo el vostre context, que és el següent. La Maria treia foc pels queixals quan va veure que li havien ratllat el cotxe nou. La frase feta és treure foc pels queixals. Què vol dir treure foc pels queixals?
4: Estava molt enfadada o enfurismada.
1: Jurat?
2: Correcte, també, treure foc pels queixals vol dir, efectivament, irritar-se, mostrar indignació, enfadar-se.
1: Doncs aquests punts que també sumen al vostre marcador. Sabeu on som ja? Som a la penúltima prova del concurs. El temps passa volant i quins nervis. Per tant, passem sense perdre ritme a la prova següent.
3: Saps d'on soc?
1: Entrem a la darrera de les proves exclusives d'avui. En aquesta prova sentireu parlar dos cantants i m'haureu de dir de quina part del territori de parla catalana són. Com sabeu, hi ha moltes maneres de dir les coses de nord a sud del territori catalanoparlant i això és patrimoni i riquesa lingüística. Per ajudar-vos una mica, ho limitarem a 3 opcions. 200 punts si encerteu la resposta. Podeu parlar entre vosaltres per decidir-ho, però alerta que aquí també hi ha rebot, d'acord? Institut Martí Lomà, vaig amb vosaltres. Escoltem el vostre tall de veu.
8: Sí, per jo, és que és curiós perquè he arribat des d'un altre lloc en el folclore, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que du fent música folclòrica o que la barreja amb altres estils i tal, des de fa més, però jo he arribat des del concepte. Nosaltres primer vàrem pensar que volíem fer un disc sobre les festes de Lloret i automàticament vàrem dir, hombre, evidentment hi ha d'haver tocs folclòrics, no? Però ha estat més com des d'aquest concepte i també agafant molt de sons característics de les festes, com la xeremí, el tamborí, no, les castanyetes, i de construint-los una mica, no? Agafant el que ens interessava.
1: Doncs d'on és aquesta persona? Us dono 3 opcions. A, Castelló. B, Girona. C, Mallorca.
10: C, Mallorca.
2: Efectivament, correcte. Aquest parlar és de Mallorca.
1: Molt bé, noies. Acabem d'escoltar a la Maria Jaume, la cantant mallorquina de Lloret de Vistalegre, concretament, resident a Barcelona, des d'on va impulsar la seva carrera musical. Aquí

0: Pues el meu company me teta a fer la seva part, que diu això de t'estima't a tu com jo no he sabut estimar-me, que és la més pura definició. Crec que hi ha una cosa que estem dient-li nosaltres al públic, perquè és veritat, però a la vegada aquesta frase el públic també l'està fent seua i és com... com aquesta frase té molta força, no? Està mal que ho diga jo això, però és com... uau, és que molta gent sent això, eh? És com estima de fort a la seva gent.
1: D'on és aquesta persona, nois? Us dono tres opcions, també. A, Tarragona. B, València. C, Eivissa.
2: B, València. Correcte! Aquest parlar és de València, molt bé.
1: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests punts al vostre marcador. En aquest cas hem escoltat el cantant de La Fúmiga, Artur, que és d'Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià. En aquest fragment ens parla de què suposa per a ell cantar la cançó Carta d'Amor, escrita com a comiat, per expressar l'estima al públic, a tota la gent que els ha seguit al llarg d'aquests anys de trajectòria del grup. Si encara no heu vist La Fúmiga en directe, feu-ho abans que s'acomiadin dels escenaris. I ara ens endinsem a la recta final del programa i ho fem recorrent a la prova estrella, el lletreig. Per tant, tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
1: Així arribem al final del concurs. La tercera ronda ens porta les paraules més llargues i potser complexes. Cada paraula tindrà com a mínim 11 lletres i algunes dificultats que us posaran a prova. Això sí, sumareu 300 punts per cada encert. Concentreu-vos i demostreu que sou els millors concursants de la temporada. Abans de començar i per donar-vos ànims, però us dediquem aquest fort aplaudiment. Vinga, va, ben fort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. On és el teu torn? Preparada?
4: Sí.
1: Temps. Desconfiança.
4: D-E-S-C-O-N-F-I-A-N-C, trencada A.
1: Consultoria.
4: C-O-N-S-O-L.
5: És una U, no una O.
1: Mar, assaboriríeu.
6: A-S-S-A-B-O-R-I-R. I, amb accent, EU.
1: Pragmatisme.
6: P-R-E-G.
5: És una A.
1: Nit. Contrarietat.
4: C-O-N-T-R-A-R-I-A-T.
5: És una E.
1: Noies, en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Abril, és el teu torn. Estàs preparada?
7: Sí.
1: Temps. Oportunisme.
7: O-P-O-R-T-U-N-I-S-M-E.
1: Descalçador.
7: D-E-S-C-A-L-C trencada A-D-O-R.
1: Mediquéssim.
7: M-E-D-I-Q-U-E amb accent tancat S-S-I-M.
1: Arbitralment.
7: A-R-B-R-I.
5: T'has deixat lletres?
1: Martí, inspiratori.
8: I-N-S-I.
5: Hi ha una P abans.
1: Carla, paral·lelisme.
9: Pa-ai.
5: B-A.
1: No passa res, nois. En aquest cas, vosaltres heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Arriba l'hora de la veritat, l'hora de conèixer com ha quedat finalment aquest marcador i, per tant, l'hora de saber quin és el centre guanyador d'aquesta 13a edició radiofònica del Picalletres. Jurat, tu que tens tots els càlculs fets i estem aquí preparats perquè ens diguis com ha quedat la cosa, quan vulguis.
5: Ara sí, ha arribat el moment de saber les puntuacions definitives d'aquesta gran final. Som-hi, doncs. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit finalment 3.500 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 4.500.

Doncs l'Institut Mediterrània, que es converteix en el campió d'aquesta gran final del Picalletres. Ara vinc amb vosaltres, però primer volem parlar amb l'Institut Martí Lomà, perquè heu fet un gran programa. Arribar fins aquí no és gens fàcil. Per tant, moltes gràcies pel vostre esforç. Us

0: Deixeu un fortíssim aplaudiment per haver arribat a la gran final i pel bon paper que heu fet. Enhorabona. L'experiència, noies, per això, bé?
1: Sí. Sí, ens ho hem passat molt bé i estem molt contentes.
0: Doncs això és el que compta. Heu fet una boníssima participació, per tant, podeu marxar orgullosíssimes. Per tant, un altre aplaudiment per a aquestes concursants, sisplau. I enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats. Com esteu? Esteu contents?
2: Sí, molt contents.
0: Us esperàveu guanyar?
3: Què va.
0: No, no anàveu confiats de que podíeu guanyar o què?
3: No, jo tenia l'esperança que guanyarien els altres.
0: Esperança? Però bé, en tot cas, les proves que eren exclusives d'aquesta final, com les heu preparat? Les heu preparat bé? Us han semblat més complicades que les que ja teníeu per mà? O...
1: Sí, doncs cadascú s'ha especialitzat en una prova de les noves d'aquesta final i així ens hem pogut organitzar millor.
0: Molt bé, doncs ben repartida aquesta participació. Felicitats i enhorabona de nou. I segur que voleu saber quins premis us emporteu per haver disputat aquesta gran final. Doncs som-hi! Els dos instituts participants d'aquesta final s'emporten una gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans i també un diccionari del Centre de Terminologia Termcat. I tots els concursants s'emporten un lot de llibres de la col·lecció Nandibú Jove de Pagès Editors. Els concursants que heu quedat en segon lloc, a més, us emporteu uns auriculars sense fils per escoltar tota la música que més us agradi. Enhorabona. I... finalment, cada concursant guanyador s'emporta també una tauleta per poder seguir jugant a l'app del Picalletres si encara no n'heu tingut prou. Enhorabona. Moltíssimes gràcies a tots els centres educatius i a totes les ràdios locals que han format part d'aquesta edició del Picalletres. Què hauríem fet sense vosaltres? També volem donar les gràcies per descomptat a la Diana Mur. Tenir-la aquí en directe ha estat tot un luxe per al programa. Ara bé, amb dues cançons no n'hem tingut prou, així que, si us sembla, escoltarem una tercera cançó de la Diana, Rapsòdia del teu cos, que va publicar el gener d'aquest 2026 i que també formarà part del seu primer àlbum. Per tant, un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Gràcies.

0: Gràcies. Enhorabona. Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, Diana. Et desitgem el millor a la teva carrera musical. I ens fa pena que s'acabi aquesta temporada del Picalletres. Cada any ens passa el mateix, però és que són uns mesos molt intensos i aquest programa ens aporta molta felicitat. Hem compartit amb vosaltres, concursants, audiència, moltes paraules, jocs, cançons, i sempre amb un esperit lúdic, però també d'esforç, de competitivitat sana, i sobretot amb l'estima i la passió per la nostra llengua que ens caracteritza. Fins aquí hem arribat aquesta temporada, però la màquina del Picalletres no deixarà de treballar. Que passeu un molt bon estiu i aquestes vacances llegiu, escriviu, jugueu, parleu, penseu i estimeu en català. I recordeu que podeu recuperar tots els programes a la plataforma La Xarxa Més. Gràcies per ser al nostre costat i fins aviat.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 707, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Fa dues setmanes varen concloure la sèrie de capítols dedicats a la conquesta del Mont Blanc. A partir d'aquest punt varen començar a passar coses. Es va repetir diverses vegades l'ascensió, la qual cosa no va fer avançar gaire la tècnica i només va servir perquè joves aventurers presumissin de les seves gestes i poc més. Sorgir va satisfer a la fi l'objectiu de la seva vida, acompanyat per 18 guies i pel seu criat, el qual no havia trepitjat mai una muntanya. Tot això passava el 1787. No va ser fins al 1838 que la primera dona va trepitjar el cim del Mont Blanc. Henriette d'Angeville ho va fer acompanyada de 8 guies i d'una bona colla de portadors que duien tot l'estrambòtic equipament, entre el qual hi figurava una gran quantitat de carn, diverses dotzenes d'ampolles de vi i fins i tot una gàbia amb un colom missatger per tal de poder donar la notícia de la gesta a Chamonix. Com podeu veure, tot imprescindible. A la primera meitat del segle XIX, un cop calmats els ànims de la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques, el Mont Blanc es va convertir en el que podríem anomenar l'inici del turisme de muntanya, que va atraure tots aquells aficionats que s'ho podien permetre. A poc, els més agosarats varen començar a explorar els més de 800 quilòmetres de les serralades alpines. Així, els germans Mayer, suïssos, aconseguien escalar per primer cop la Jungfrau. Entre 1827 i 1844, el físic escocès James David Forbes va recórrer gairebé íntegrament els Alps, creuant passos entre glacials, escalant pics i estudiant l'estructura geològica de la serralada. Ell va ser el precursor d'un nombrós grup d'escaladors britànics que convertirien en esport una activitat que fins aleshores no havia estat gaire més que l'aventura ocasional d'uns quants excèntrics. Els britànics acabaren considerant els Alps gairebé com un terreny propi i la majoria eren producte de la revolució industrial, la qual havia creat una potent classe mitjana que gaudia de dues coses, temps i diners. I així, si això afegim que els britànics sempre han estat aficionats a fer esport i que els mitjans de transport posaven el centre d'Europa molt més a l'abast, ja tenim la truita completa. Juntament amb els guies locals van anar perfeccionant els materials i les tècniques de progressió. I malgrat que tant uns com altres venien de classes socials molt diferents, es va establir entre ells una íntima amistat. Així doncs, cap al 1854 va començar l'edat d'or del muntanyisme. Any rere any, els pics més importants van anar sent escalats. I pel 1864 ja quedaven pocs pics importants per conquerir, però en quedava un, el Matterhorn o Cerví. A l'edat d'or, la figura d'aquell cim significava el repte decisiu. En tots els Alps no hi havia res comparable a la imponent grandiositat de les seves formes, i d'aquesta manera es va començar a considerar impossible la seva ascensió. Només dos homes, l'anglès Edward Whymper i el guia italià Jean-Antoine Carrel, després d'estudiar-ho força temps, varen arribar a la conclusió que la muntanya es podia escalar. En el proper capítol coneixerem Edward Whymper, l'home que molts consideren el precursor de l'escalada moderna i que va protagonitzar una de les històries més fascinants i tràgiques de la història de l'alpinisme.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: Dimarts 23, Revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar a la Revetlla, sapigueu que a la plaça de Catalunya es farà l'arribada de la Flama del Canigó i en el parc de Calestrada la tradicional Revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb el club per fer la inscripció. Dijous 25, tothom, matinal, grup dijous, Sant Pere de Reixac, Puigcastellà. Els qui vulgueu anar, sapigueu que la sortida és en el pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Els dies 26 a 30 hi ha una sortida a Ribes del Duero i Oporto. Els vocals són Antoni Baldó i l'Àngels Oliva. Els qui vulgueu participar, ja ho sabeu. Poseu-vos en contacte amb els vocals en la pàgina web del club o bé trucant al telèfon de secretaria. Us recordo que tots aquells que vulgueu participar a activitats del club i no sigueu socis, teniu l'oportunitat de fer dues sortides de franc per tastar.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Passeu, benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolates de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir un pare i ara estem, un pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot el que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món, ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i vivia amb mon pare. Dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
2: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat. En quan

0: Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
1: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
0: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
1: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Seria superràpid, eh? Però d'aquest tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270, o sigui que ne fem aproximadament unes, més o menys unes 800 rajoles. Així a grosso modo, en una tarda.
0: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia, com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
1: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
0: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Lo Gambosí amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
1: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata. És bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre les del 75. Ens ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
0: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
1: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
0: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa.

0: i del territori.
1: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no, ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma de, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem pues, treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
0: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
1: Encara n'hi ha, per sort no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolate que és molt bo, que funciona superbé per fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més preferixen, i també per a menjar tal qual, és el xocolate de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'hem donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa, i molta gent ve aquí buscant el xocolate que hi ha a la pedra, que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar. I s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
0: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
1: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent el jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar super ràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
0: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
1: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, a, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
0: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creu. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
1: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre cap ara. Quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en els clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui. I també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està venint ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia? Sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
0: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
1: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, de la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja m'hi costa. Ja és difícil, vull dir, ja hi ha coses, inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots els envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata, creo, ha tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, els canvis estos, les modes, els problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
0: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrit algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes d'assajar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
10: Álvaro Rodríguez,
9: Eva Utrero
11: y Alex Bermúdez.
10: en directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
11: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
9: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
12: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Es fa llarg esperar. Tragicomèdia en 5 actes. De Said Al-Qadawi i Pep Puig Ponsa. Una producció d'Ona la Torre per a La Xarxa Més. Personatges: Biel, Jordi Sunyer. Aziz, Joan Carles Blanc. Neus, Raquel Martínez. Tomàs, Enric Bonan. Júlia, Sílvia Mercader. Tiet Enric, Carles Marquès. Dona misteriosa, Carme Canyelles. Nouvinguda, Anna Plaza. Edició i disseny sonor de Lourdes Anatonio i Biel.

0: esperar.
1: Sala d'espera d'un hospital. Nit matinal.
2: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què som aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils, quan a ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia, ni tan sols ha sentit cap indisposició ni un mal al pit ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort, perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic s'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància entre el veí i ell, ja han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. Va, no em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge, que diuen els cursis, un company de viatge fiable, però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem els millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics. I, és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores? Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i he engegat la tele. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de mal humor, de molt mal humor, diria. Primer he callat i llavors la Berta m'ha dit que feia molt que no li ho deia. I no és que dubti que m'estimis, m'ha dit, però és que necessito que m'ho diguis. Jo me l'he mirada com de vegades em miro la meva dona. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no ho dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar, una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ella ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com en he anat cap al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet, vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint, però de tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués passat a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia. Però és que quan penso que...
3: Ja prou, no?
2: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
3: No especialment, però em sembla que som a la sala d'espera d'un hospital.
2: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
3: Ai, tens vocació d'actor?
2: Jo? Perdó?
4: Li has agradat.
2: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
4: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
2: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
4: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
2: Vols dir que li he tocat la fibra?
4: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
2: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal. Em sona aquesta dona, moltíssim.
4: Una antiga pacient, potser?
2: No, me'n recordaria.
4: Un antic amor?
2: En tot cas, molt antic.
4: T'hi has fixat que llegeix Anna Karènina?
2: Segur que només ho fa veure.
4: No fa pinta de dissimular?
2: Doncs jo crec que actua. Te l'has llegida?
4: Uf, de petit.
2: Què vols dir, de petit?
4: No devia tenir més de 14 anys.
2: I la vas entendre?
4: Perfectament. I tu?
2: Jo en tenia uns quants més quan me la vaig llegir. Ja estava amb la Berta. De fet, me la va regalar ella i va ser el meu primer llibre de capçalera durant molt de temps.
4: I la vas entendre?
2: No estic segur. Crec que es nota que està escrita per un home. En general, Anna Karènina em sembla una bleda del seu temps. Saps que les feministes la detesten?
4: Per què?
2: Troben intolerable que una dona s'entregui d'aquesta manera a un home. I jo també.
4: Ella no deu ser feminista.
2: O no deu saber que les feministes detesten Anna Karènina.
4: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
2: Amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
4: Parem, que la Neus encara es pensarà que...
2: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
4: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure que, en fi...
2: Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
4: I tu i la Berta?
2: Nosaltres també seguirem la nostra història on l'hem deixat.
4: No la comptes com un amor a la Berta?
2: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així l'esborraré de la llista.
4: Com fa que no li dius que l'estimes? A mi, la Rita, no hi havia dia que no m'ho digués tres o quatre vegades. És molt, oi?
2: I tu a ella?
4: Em costa més. I també la fan pipar que no li digui. Però si m'ho pregunta, li dic de seguida, t'estimo.
2: És horrorós. Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
4: De debò?
2: El què?
4: Has de fer molts esforços per no odiar-la.
2: Cap. L'odio i punt. L'odio a mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
4: A on?
2: Anar-me'n de debò, vull dir.
4: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
2: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel. Tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anel, Biel. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
4: I on aniries? Al Marroc?
2: On fos, lluny d'aquí, però sí, m'agradaria fer un viatge al Marroc. Encara que hi anem cada any amb la família, és un viatge que tinc pendent. Vols venir?
4: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
2: Sol vull dir sense família. Vols venir?
4: Esperem, no?
0: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques, el càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec que més per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hauria agradat que, ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida, però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys... Per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí. Aquesta dona misteriosa vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Perquè segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que fos aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir en aquesta obra... I tampoc deu ser casual que llegeixi Anna Karènina o que ho faci veure. Segur que ho fa veure. No l'he llegit jo, però així a cop d'ull diria que la Rita no està gaire lluny de la Karènina. És la que es va matar tirant-se les vies al tren per un home, oi? O qui va ser que es va tirar les vies per un home? Sí, no n'està gaire lluny, la Rita. No se li deu haver parat per casualitat el cor a la meva germana. Pobreta. You're going away with me. Ni gaire lluny del Quixot. És una barreja, diria la Rita, entre el Quixot i Anna Karènina. Aquesta és la meva germana. Una somiatruites. Algú que no li costa confondre fantasia i la realitat. A la família de seguida ens en vam adonar quan ens va presentar el Biel. Però el problema no era ell. Era la meva germana, que se n'havia enamorat. El problema també era ell, esclar. Quan analitzes qualsevol història d'amor, sempre acabes veient que un dels dos no està a l'alçada. Un s'entrega, l'altre no tant. Cineasta, ens va dir la Rita. Ell crec que no va dir res. Va callar. Li va fer vergonya, em sembla. Però es veu que sí, que és cineasta. No sabem gaire quines pel·lícules ha fet ni com es guanya la vida, però és cineasta. A mi no m'agrada gaire el cinema. No el cinema que fa ell, vull dir, encara que no sé quin cinema fa perquè no he vist cap de les seves pel·lícules, però me les puc imaginar. Algun tràiler he vist. De vegades amb el tràiler ja en tens prou. Però ell em cau bé. És agradable, el Biel, i té el seu encant, no dic que no. Però no sé si és la persona que... Potser és enveja. Les històries d'amor dels altres sempre m'han provocat una certa enveja. I que sigui la meva germana. Estem ben tarats. Pobra Rita. Si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites, esperarem. Biel, tot anirà bé. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té... Vaja.
4: No sé.
0: De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família. Ella, la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
2: Oh, des d'aquesta distància fa mal de dir.
0: No sap apartar-se del mòbil.
2: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
0: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
2: Por de què?
0: No ho sé, de mirar-me.
2: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys, però no crec que sigui això.
0: Què, doncs?
2: Més aviat deu ser por a mirar-se a ell mateix.
0: Oh, potser sí. Ara que ho dius... Tranquil, Biel. Podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla, aquest home.
4: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
0: Exacte. Li fa por al món en general.
4: Ho deia en broma.
0: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
2: No, us conec massa ja. Però n'hi podria buscar un, encara que és ell qui hauria de voler.
0: Si no hi va ell, hi aniré jo.
2: Hi podeu anar tots dos.
0: Junts, vols dir?
2: O separats.
5: Hola. Ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res. Però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por al món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit, suposo que per això miro tant el mòbil. No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu de la vida i m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se a mi mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi. Però m'avorriria. Amb l'assís aquest, potser no. Llàstima que sigui marroquí. Vull dir, no sé si m'agradaria anar a un terapeuta que... Però, en canvi, no em faria res escoltar-lo jo a ell. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple, o la seva infància aquí, perquè que, quan va arribar em sembla que encara era un nen. Segur que no ho va tenir fàcil, però quan vens de segons quins llocs ha de ser més fàcil remuntar, no? En canvi, la meva infància, massa mimat, fill únic. No sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Per la meva mare, suposo. Oh, per aquell dia al pati que el Riba em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Riba. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la meva. Quina ràbia! I ara sóc funcionari. La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobreta. Ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva, l'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ella sí que em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella, em distreuen. I es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això el que em distreu. Aquesta mena de contradicció. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari. És a dir, la meva feina no m'agrada i la de la meva dona no l'entenc. En canvi, quan parla la meva cunyada, l'entenc. Bé, no l'entenc gens, però em distreu. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entén menys. De vegades em pregunta per la meva feina i no sé què dir-li. I quan jo li pregunto per la seva, tampoc em diu gran cosa. Crec que l'incomoda ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també sentiríeu una mena d'incomoditat. Un dia, mentre la Neus era a caminar amb les amigues, vaig intentar veure d'amagat un dels seus films. Vaig quedar perplex. Teòricament era una cosa molt poètica i profunda i tal, però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar. Mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. Disculpeu, ara dic, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari. Disculpi, senyora.
4: Et presento el tiet Enric i la Júlia.
6: Encantat, Aziz. Jo vaig conèixer un Aziz, psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina.
7: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
8: Ostres, sí. Sí que és casualitat.
4: L'Aziz del tiet ets tu, oi?
7: Em temo que sí.
4: Que fort, no?, que no t'hagis reconegut.
7: Quan faig teràpia em poso una careta, saps, d'aquelles que duien de nens, amb una goma i dos forats als ulls i un al nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta. Però crec que no m'ha reconegut.
4: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
7: I 3 anys de teràpia, i té raó, vam fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars?
4: De què?
7: Cony, de la seva vida.
4: Poca cosa, batalletes. Què en saps, tu?
7: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada.
4: Va, no siguis ranci.
6: De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació.
7: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant.
9: Esperant què?
7: Cadascú té la seva espera. No esperes res, ni tu.
9: Prefereixo anar a buscar. Sempre he estat molt impacient. No suporto esperar-me.
7: Però primer has de saber el que vols, no?
9: Ja ho sé.
8: Quina sort, filla. I què vols?
9: No, volia dir que ja ho sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
5: I què no vols, filla?
9: Tenir amos, com tu.
5: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms, i de vegades fem el cafè junts i tot.
7: Però si no saps el que vols, on ho aniràs a buscar?
9: Diguem que em moc en direcció contrària al que no vull, i així descartant. No sé com explicar-ho.
5: Deu cansar molt, això.
9: Estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
8: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
5: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
8: A tu t'esperava, fa molts anys, a la sortida de l'institut.
5: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Duies trenes.
8: Duia trenes.
5: Ens separava la distància perfecta, llavors.
8: I vostè, tiet?
6: Què?
8: Què espera?
6: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
8: No, i ara? No volia pas que em digués això, tiet.
6: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
8: Jo també, tiet.
9: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells o les velles? Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Soc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare, insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí i que algun dia jo també seré vella. O vell. No m'imagino de vella. Ni de vell. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats, perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta. Però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... Però tota aquesta suma d'esperes ara no fan ni una mínima esperança. De vegades em dic, i si em prenc una capsa sencera d'ibuprofen? I si m'estiro a la via del tren i m'espero? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, sempre diu la mare. Una somiatruites, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. A mi, qui em fa ràbia és l'Anna Karenina. Encara que tampoc l'he llegida, ni ho penso fer. I no, no és per por que jo també em pugui enamorar així. A mi no em passarà. Mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta! Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta si les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Ai, perdoneu, no el vull criticar, perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé, el Biel. Però qui se suposa que ha de pagar les factures? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures. I molt em temo que el cor de la meva tia t'ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. Ara mateix em sembla una petitesa insuportable. Només espero una cosa ara mateix. Disculpa, Biel.
7: S'ha quedat tan ample.
4: Ja hi estem acostumats.
7: Ara toca tu.
4: El què?
7: El monòleg.
4: I què dic?
7: Digues el que vulguis, defensa't.
4: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
7: Tu surt, quan vegis a la gent ja se t'acudirà alguna cosa.
4: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa per parlar en públic. Em quedaré mut.
7: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
4: És que mai no ve ningú. Em quedaré mut avui.
7: Doncs queda't mut. Fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
4: Si almenys tingués text. Disculpeu. Com podeu entendre, no estic per monòlegs ni per defenses. No tinc defensa. I tampoc estic acostumat a que em facin cas. No sé què puc dir. Fa una hora era un home completament desesperat. Estava convençut que la Rita s'havia mort. L'he vist morta. Ara feia molt que no veia un mort de prop. El meu primer mort va ser el meu padrí, el pare del meu pare. Jo tenia 14 anys i la padrina em va demanar si el volia veure. Vaig dir que sí, per quedar bé, l'havien estirat al llit. Jo l'havia vist moltes vegades estirat al llit, el padrí. Però aquesta vegada ja no era ell, ni tan sols puc dir que fos el seu cos. Se n'havia anat. No tenia cap mena de vida. La Rita igual. Mentre intentava reanimar-la, he vist que s'havia escapat. Ja no tenia res a veure amb la Rita. Ja no tenia res a veure amb ella. Feia només uns segons que m'estava abraçant al sofà. M'he afanyat. M'he afanyat tot el que he pogut. He avisat a un veí. Hem trucat al 112 mentre li fèiem el massatge cardíac. Ha vingut l'ambulància. Li han activat de nou el cor. Miràvem una pel·lícula russa. Ja ho heu sentit, faig pel·lícules. I no em fa vergonya. Em fa vergonya dir-ho, que és una altra cosa, però sí. Suposo que té raó la Júlia quan diu que al final ho acabo dient. L'ala del soldat era la pel·li russa que miràvem amb la Rita. Blanc i negre. Començava amb una mare vestida de negre travessant el poble per anar a esperar el seu fill, que ja sap que no tornarà. I llavors fa un flashback i veiem el noi, un soldat joveníssim, travessant extensions del seu país per saludar la seva mare abans de tornar a la guerra. Quan s'abracen tots dos, saben que s'estan dient adéu.
10: Jo mai faré una pel·lícula com aquesta, tan bona.
4: I íntimament suposo que això m'amarga. No sabeu l'esforç que suposa aixecar un film, perquè després ningú el vagi a veure. De vegades em consolo pensant que faig aquesta mena de pel·lis justament perquè ningú les vagi a veure. Perquè no suporto que em facin cas. Però també sé que m'enganyo, perquè de vegades somio una d'aquelles cues que fan voltes a la mansana, de gent esperant per entrar a veure la meva pel·li. I quan em llevo, tinc un disgust. Ni ella té ganes d'escoltar-me. Conec bé Anna Karenina. És cert que la vaig llegir de petit i que em va semblar entendre-la. Ara de gran l'he tornat a llegir i ja no ho tinc tan clar. Al principi del llibre un personatge masculí diu: «Soc culpable, però no em sento culpable». A mi em passa al revés. Sé que no sóc culpable, però no puc evitar sentir-m'hi. És cert, la Rita es va entregar a mi com ho fa l'Anna Karenina, sense prevencions, i secretament jo sé que és per això que se li ha aturat el cor. No per la seva entrega, sinó... no sé per què no li he dit més vegades que l'estimava. Era pura incapacitat. No me'n refiava, suposo. Em feia por que no sonés de veritat. Em vaig entrenar davant del mirall. T'estimo. Però el mirall em retornava justament la falsedat que no volia transmetre. No m'estimava gaire, jo. Encara que alguns amics pensin el contrari. De debò. De debò, m'estimo més aviat poc. Per això l'amor de la Rita em va desconcertar tant. I ara, després que els metges l'hagin estirat a la camilla, no podia parar de dir-li que l'estimava. Li he dit almenys 100 vegades que l'estimava, fins que l'infermer m'ha demanat que li ho digués per última vegada, que se l'havien d'endur. M'agrada pensar que em sentia, però no sé si em sentia. Només desitjo que es desperti, que es desperti bé, per poder dir-li que l'estimo. És el primer que faré, i entregar-me a ella. No em vull entregar a una morta. Ningú ha rigut aquesta vegada.
7: Els has tocat la fibra. També ets un mal monologuista, però almenys a tu no t'han interromput.
4: És bonica.
7: Molt.
4: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
7: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
4: Sobretot tu.
7: Què deu esperar a ella?
4: No sé. Pregunta-li.
7: Li pregunto?
4: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
7: No és cert.
4: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara tens una de perfecta.
7: Quina?
4: Preguntar-li què espera.
7: I què li dic?
4: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant-ho.
7: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boges de follar, per exemple. Ah, aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
4: Amb qui? Amb ella?
7: Ah, quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí, i no em miris així.
4: No et miro de cap manera.
7: Disculpa, abans no m'havia adonat que llegies.
3: No passa res.
7: Quan he vist tota aquesta gent del públic, m'ha semblat que era educat explicar què hi fem aquí.
3: Esclar.
7: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
3: Que ho entenc, que no passa res.
7: T'agrada el llibre?
3: Encara vaig pel principi, però sí.
7: Saps que Anna Karènina va ser durant molt de temps el meu primer llibre de capçalera? Me'l va regalar la meva dona.
3: No aconseguies acabar-te'l.
7: Llegia 3 pàgines cada vespre fins que m'adormia. Imagina't. A tu encara et falta un bon tros.
3: Calculo que l'espera tampoc serà curta.
7: Disculpa l'atreviment. I què esperes?
3: Què espero?
7: Sí, què esperes o a qui esperes?
3: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
7: No. Li deia al meu amic que em sona, però no sé de què. Qui ets? M'enredes, oi?
3: No.
7: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
3: Han passat molts anys.
7: On?
3: Si no em recordes, no et mereixes que digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida?
7: L'estimo, l'estimo molt.
3: I l'odies?
7: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
3: I per què no li dius?
7: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove dir t'estimo era sinònim de desitjo. No em costava gens dir-ho. Ara li podria dir que l'estimo, però no m'hi atreveixo perquè ja no la desitjo.
3: Doncs quina pena.
7: Em sap greu.
3: I és només per això que no ets capaç de dir-li?
7: No em vols dir qui ets o què esperes almenys?
3: Ja t'ho he dit. T'espero a tu.
7: I qui ets?
4: La metgessa. Ha sortit la metgessa.
3: Anem.
6: Jo prefereixo esperar-me aquí. No crec que la vull aguantar, una mala notícia. No us podeu ni imaginar com estimo la meva neboda. I en aquest d'aquí darrere, l'Assís, també l'estimo. Molt. He fet veure que no el reconeixia perquè era l'acord que teníem. Si ens veiem fora, res. Però em sembla que ho s'ho he cregut de debò, que no l'he reconegut. Com a psicòleg ja era molt crèdul. No sé quantes troles li vaig dir abans no em va sortir una veritat. Però li estic agraït. No sé si em va creure, però almenys em va escoltar. Ets cap vell, em va dir un cop. No tinc cap intenció de dir-te el que has de fer. M'estimo més esperar i veure cap on em portes. No és meravellós? Tothom et diu el que has de fer, el que has de pensar, i quan li pagues a algú perquè t'ho digui, et trobes amb un psicòleg que el que fa és callar i esperar a veure cap on el portes. L'estimo molt, aquest home, molt. Li vaig dir moltes coses, algunes molt lletges. Estimar és molt difícil. He arribat tard. Però oi que aquest és un dels temes de l'obra? Doncs això, estimar és molt difícil, molt. En canvi, odiar. Jo la meva dona me la vaig arribar a estimar amb tota l'ànima. Però no l'aguantava. Clar, aquell a mi, tampoc. No podíem viure l'un sense l'altre. Crec que era això el que feia que secretament ens odiéssim, la dependència. No volia dormir amb ella i no podia fer sense ella. Els anys desgasten, ho cremen tot. Cremar, fer foc nou, deixar enrere el passat i abraçar el present. I l'Aziz em va ajudar a acceptar que l'odi i l'amor coexisteixen. Ningú hauria d'aspirar a ser estimat si no accepta ser odiat, també. Aquesta frase me la deia sovint. Vaig vomitar, vaig cagar-me amb tot, vaig plorar i vaig riure. M'estimo aquest home i tant, el Biel. En canvi, no el conec gaire. Jo tampoc he vist cap de les seves pel·lícules, però ell m'agrada. I amb això ja en tinc prou. Si m'agrada ell, no tinc per què mirar les seves pel·lícules. Però em fa patir la meva neboda. Diu que és cineasta o director de cine, ara no ho sé. Fa pel·lícules, en tot cas. Suposo. Ara, si m'ho permeten, me'n tornaré al meu lloc i em seguiré esperant. Ningú és un escena, oi? I vostès? Què hi fan aquí, eh? Aquí esperen. Són innocents, vostès? Vostè és innocent? I vostè? No. Ja es veu que no. Però els agradaria, oi? Doncs vagin al psicòleg i quan sigui l'hora de marxar, paguin.
7: Neus Biel, com està?
4: Estable. L'han refredat.
7: Refredat?
4: Això ens ha dit la metgessa. Així les constants vitals, o no sé què, gasten la mínima energia. I quan la despertin... I si no es desperta?
7: Es despertarà. Tot anirà bé. La Rita se'n sortirà d'aquesta, no ho dubtis.
4: Oh, i si li passa alguna cosa? Tindré la sensació que...
7: Què? Què? Que l'has matada tu? Tranquil, guarda els remordiments per una altra ocasió. Ningú sap què fa la Rita amb un paio com tu, però d'aquesta se'n sortirà.
4: I ella? Has pogut esbrinar què espera?
7: Diu que m'espera a mi. T'ho prometo, és el que m'ha dit. Llavors jo li he dit que em sonava i que m'ha reconegut que sí, que ens coneixem des de fa molt de temps, diu.
4: De debò?
7: De debò.
4: De què?
7: No m'ho ha volgut dir.
4: Quin misteri, no? Potser anàveu junts a la llar d'infants i per això...
7: Jo no vaig anar mai a cap llar d'infants. Vaig arribar a Torredembarra quan tenia 7 anys. Per un moment m'ha recordat l'Anna mentre ens miràvem. T'he parlat alguna vegada de l'Anna?
4: Sí. El teu primer amor, l'Anna.

0: Final del primer acte. Segon acte.
1: La dona misteriosa i l'Aziz entren en una aula de secundària. Aziz mira al seu voltant, molt parat. A la pissarra hi ha escrit un poema mig esborrat. Dalt, una data de 1991, quan l'Aziz tenia uns 15-16 anys.
2: Què fem aquí?
3: Que saps on ets?
2: Clar que ho sé. Com és que m'has dut fins aquí? Qui ets?
3: No tenies ganes de fer un viatge?
2: No em vols dir qui ets? Perquè et conec, oi?
3: Te'n recordes, doncs?
2: Com si fos ara.
3: On seies tu?
2: Aquí. I allà hi havia el Marfó, Puig, Roca, Marquès i l'Anna Bassols.
3: Ah, sí, sisplau. Em pots llegir el poema que hi ha escrit a la pissarra?
4: Ei, mei, no, m'heu dit, haig de...
3: Què has dit?
2: Mare meva, com m'agrades.
3: És masic.
2: Coneixes la que va ser la meva llengua?
3: No, però per què parles en passat? Ja no és la teva llengua?
2: La perdo per moments.
3: Llegeix, ja sí.
2: La vaca cega, tupant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega.
3: Molt bé, Aziz. Em podries dir què vol dir d'un cop de roc llançat amb massa traça?
2: Qui vols que et contesti, l'home o el noi de 15 anys?
3: Què hauria respost el noi de 15 anys?
2: La veritat.
3: I l'home que ets ara?
2: Que el vailet el que té no és traça sinó ràbia. Que cap nen no tira una pedra contra una altra bèstia si no està ple de ràbia.
3: T'identifiques amb aquest nen?
2: Naturalment.
3: Encara ara?
2: Més que mai. El noi que jo era tenia ràbia, però no hauria tirat mai la pedra. També estava ple d'esperança.
3: Tens bons records.
2: Tinc bons records, però em fa mal ser aquí un altre cop. Per què m'hi has dut? Qui ets?
3: Paties.
2: Tenien 15 anys.
3: Esclar.
2: Te'n recordes el meu primer patiment? On seies tu?
3: Darrere teu. Per això no te'n recordes de mi, perquè mai et vas girar.
2: Darrere meu hi seia la Mònica Vilanova.
3: No sóc la Mònica Vilanova, Aziz. Sisplau, pots sortir a la pissarra i intentar resoldre aquesta integral?
2: Resolta. Fàcil. No eren les mates el que em feia patir.
3: Què et feia patir?
2: El meu terapeuta ja sap el que em feia patir.
3: I no ho vols compartir ara amb el públic?
2: El públic em feia patir.
3: Sí, i el teu patiment era molt visible de vegades.
2: Doncs el dissimulava tot el que podia, però sí, em feia patir el públic.
3: La mirada dels altres, vols dir?
2: Per exemple.
3: Com et miraven els altres?
2: Els nois amb enveja, perquè era el més guapo. Les noies amb desig, pel mateix motiu. Jo ja feia 7 anys que havia arribat a Catalunya. Els anys d'infància van ser bastant fàcils. Jo era un nen llest, sociable. De seguida vaig fer amics. La majoria em van acceptar. Vaig aprendre dues noves llengües. Jugava amb el futbol i em vaig fer del Barça. Però quan vaig començar la pubertat vaig ser conscient de la meva ferida i cada cop que sortia a la pissarra era com si els altres també en fossin conscients.
3: Jo tinc un fill de 14 anys i crec que li passa el mateix cada cop que surt a la pissarra. Suposo que l'adolescència és prendre consciència d'una ferida.
2: Vols relativitzar la meva ferida?
3: No. Només vull dir que la teva ferida segurament no tenia a veure només amb els teus orígens, sinó...
2: Amb què?
3: Amb les hormones?
2: Les meves hormones estaven en forma llavors. Però jo era un El Kadawi envoltat de Bassols, Marfons, Puig, Roques, Marquesos. No nego la ferida dels altres, sinó que reivindico la meva. Em va costar. Havia après dues llengües noves, però ja havia començat a perdre les llengües del meu país d'origen.
3: T'esperava un viatge molt bonic per davant,

0: Penses.
1: I de pèrdues, i de dolor i humiliació, i d'odi.
0: No et planyo. Ara ets un psicòleg de prestigi. Tens una família meravellosa. Et segueixes dient el Kadawi, però si diguessis que et dius ostrell, donaries el pego perfectament. Sense aquell dolor, no l'hauries fet aquest viatge.
1: I sense la ràbia tampoc. Sí que saps coses de mi.
0: Ai, no sé res. Per això t'he portat fins aquí, perquè me les expliquis.
1: Qui ets?
0: Encara és aviat. Deixa'm seguir una estona més, com si fossin dos desconeguts, com si tot just ens acabéssim de conèixer. Són bonics els començaments, no trobes?
1: Doncs no em diguis qui ets, si això ens ha de permetre acostar-nos més.
0: Ara sóc jo l'alumne. Permís per parlar?
1: Endavant, digues.
0: Professor Assís, podríem fer alguna cosa diferent avui a la classe?
1: Què vols fer, maca?
0: Ai, no ho sé. Per què no ens explica alguna història de quan era petit? Quina és la primera vegada que es va enamorar? Com es deia ella?
1: Anna.
0: I què va passar?
1: No te'n recordes, tu?
0: Com vol que me'n recordi si no hi era?
1: Anna Bassols.
0: Anna Bassols. M'agrada.
1: A mi m'agradava ella, però imagina't. Assís el Kadawi i anava sols. Anys 90, una pubilla i un moro. Has vist Maricel?

0: plorar. Vols dir que no exageres?
1: Si vols, t'ho explico, però no em diguis que exagero, eh? Em dic Aziz El Kadawi. Vaig néixer l'any 1975 a Benissidel, un poblet de Nador, al Marroc. Del lloc on vaig néixer ara només en queda una paret de pedra i les finestres. Aquell és el meu primer paisatge, el groc del blat i el blau del mar. Si en algun lloc he de fixar al principi del meu viatge és quan el meu pare se'n va anar a Alemanya a fer de miner. Al Marroc ens hi vam quedar els meus 5 germans i la meva mare. No recordo tant la meva enyorança com l'enyorança dels pares del meu pare, és a dir, dels meus avis. Trobo a faltar més el meu pare ara que llavors. El penso encara molt jove, sol, baixant cada dia a la mina per estalviar uns diners que algun dia ens fessin sortir de la pobresa. No va tornar fins a l'estiu, 2 setmanes, i se'n va tornar novament cap a les mines, aquesta vegada al nord de Catalunya. No va ser fins a l'estiu següent que se'ns va endur amb ell, però a Torredembarra. Treballava de paleta. Dels primers dies a Catalunya me'n recordo de l'enyorança dels avis i dels amics que havia deixat al Marroc. Quan vam tornar, l'estiu següent, els vaig portar uns clauers de record de Catalunya, fins que un estiu em vaig adonar que qui trobava a faltar eren els amics de la Torre. I de tornada els vaig dur unes figuretes de ceràmica típiques. En aquell moment ja no sabia d'on era jo. Li vaig preguntar a la meva mare, «Mama, mama, d'on sóc? Ets del Marroc i ara també ets d'aquí», em va dir. Durant un temps, la seva resposta em va calmar. Però quan passava dies al Marroc, els amics d'allà ja no em veien com un dels seus, i quan tornava a la Torre, els amics d'aquí seguien sense veure'm com un dels seus. Aquesta mena de conflicte encara no l'he resolt, però ho he après a conviure-hi. Més que una tara, l'he convertit en un orgull, en un motor, en una ràbia. No vull ser d'un lloc si això m'impedeix ser de l'hora d'un altre lloc. Sóc africà, sóc europeu, sóc marroquí, sóc espanyol, sóc català. I si algun mira malament i dic, desgraciat, quina pena que em fas que només pot ser d'un lloc. Sense aquest orgull o aquesta ràbia no hauria arribat mai a ser qui sóc. No hauria sigut psicòleg, ni ara em guanyaria la vida com me la guanyo, ni m'hauria casat amb una catalana de Socarrel.
0: Havia de ser catalana a la força?
1: Ah, la força! I Moreneta, i tenir cognoms catalans, Cerdà, Vila, Serrats, Mitjana, si no malament. No es podia dir González, ni Pérez, ni Gómez, ni encara menys Jamiqui, Amrabat o Mussauri. Però això crec que ja ho he superat. Ara sí que em podia casar amb una Martínez o una El Hajmi. Com et dius, per cert?
0: No hem quedat així, eh?
1: Cert, perdona, però tens un accent bastant tancat. No pot ser de gaire lluny.
0: No sóc tancada, només l'accent. Parla'm de l'Anna Bassols.
1: Anna Bassols i Pujol. Morena, cabells llargs, prima, ulls verds. Me'n recordo de la seva primera mirada com si fos ara. Neta, sense prejudicis, somrient. Me'n recordo de les seves dents quan reia. Al pati menjava una poma. Tothom entrepans i ella una poma. Es notava que ningú l'havia advertida. No encara. Vaig caure de cul. Tenia a veure amb els meus 15 anys, però aquella atracció tan física i pura alhora no l'he tornat a sentir mai més. Una tarda li vaig demanar si volia anar a passejar i em va dir que sí. Crec que en aquells moments ni se'n recordava que jo era moro.
0: Vols dir que no era això el que li agradava de tu?
1: Era això, sí, però vull dir que l'Anna em mirava com si fos suec. Era conscient de la meva diferència, però en positiu, els encants del foraster. Però no va durar ni 10 minuts, això, el temps de la passejada, i amb una simple caminada pels carrers de la Torre em va tenir prou per entendre que jo no venia de Suècia, sinó d'un país molt pobre, on les dones anaven tapades i parlaven una llengua plena d'esbarzers.
0: Li vas dir, tu?
1: Li van dir les mirades que ens van llançar la gent de Torredembarra.
0: Què va passar?
1: Encara no sé què va passar.
0: Vau seguir passejant?
1: Sí, i ens vam agafar de la mà i ens vam mirar i ens vam fer els primers petons d'amagat, però a l'hora que notava que ens anàvem apropant, vaig notar que ella s'anava allunyant. La notícia havia arribat als seus pares, a les seves amigues, als nens de la classe i dels cursos superiors. Jo vaig ser l'última en assabentar-me'n, l'últim mico, i em va arribar en forma d'un llarg silenci eixordador.
0: Què vols dir?
1: Saps aquell silenci que precedeix una tempesta o certs atemptats?
0: Sí.
1: De cop i volta, al meu voltant, es va fer un silenci com mai l'havia sentit. Hauria preferit que hagués vingut el germà de l'Anna i em digués: si et tornes a acostar a la meva germana, et mato, puto moro. M'haurien en la mar de bé una ràbia precisa, immediata, que em permetés defensar-me a cops de puny, cridar els meus germans, veïns i fixar la data de la lluita com a West Side Story. Però no va caldre. L'Anna es va retirar tota sola i no crec que ni tan sols la forcessin. Simplement va entendre les mirades dels altres i va saber que no les podria suportar. No només els immigrants hem hagut de patir les mirades dels altres, saps? En un gest desesperat perquè m'acceptés, li vaig voler regalar un No m'hi oblides. Te'n recordes d'aquells penjolls de la nostra adolescència?
0: I tant, i tant.
1: Perquè és el que feien els altres nens de catalans amb les seves xicotes catalanes. I em vaig assabentar que aquella mateixa tarda ja l'havia llançat. Ui. Ara, Ric, però llavors va ser tan, tan humiliant.
0: Bueno, ja està, ja està. Tot això ja ha passat.
1: No, no ha passat. Certs tipus de violències no s'apaguen mai més. Tornen un cop i un altre.
0: Almenys al final t'has pogut casar amb una catalana de Socarrel.
1: I sí, volia venjar-me'n d'alguna manera. És infantil, si vols, però aquesta història de rebuig infinit no seria qui sóc.
0: Tu creus que l'Anna se'n recorda d'aquests moments? En devia ser conscient, vull dir.
1: No, era una nena de província, cega, com totes les nenes de províncies.
0: Ui, no l'has perdonada.
1: Oh, Muhammad, tria sempre el perdó, ordena el bé i aparta't de qui es comporti amb tu de forma ignorant, diu l'Alcorà. I a mi m'ho deia el meu avi. No tinc res a perdonar, doncs. Em va apartar i em vaig apartar del seu camí. En canvi, si li guardo rancor, aquest rancor no li fa cap mal a ella, sinó a mi. Cada cop que torno a aquesta aula, si el qui pateixo sóc jo i no els altres.
0: Si els perdonessis, deixaries de patir, potser.
1: No tinc res a perdonar, ni vull deixar de patir. Què faria sense aquesta ràbia?
0: I els fills? No et fa por?
1: Quins fills?
0: Els teus, és clar. He sentit que deies que dormien mentre la dona et demanava si l'estimaves.
1: Encara dormen a aquesta hora i demà, quan es llevin, seguiran dormint. S'ha de protegir el son dels infants tant com sigui possible.
0: Què vols dir? Que no ho saben?
1: No saben res de res. Els teus sí?
0: Mira, intento no amagar-los gran cosa. Almenys no qui és la seva mare. I no descarto que al final puguin saber també qui és el seu pare.
1: Els hi ho diràs tu o confies que ell...
0: Ai, no sé si me l'imagino el meu home dient-los.
1: Quina responsabilitat, doncs, per tu dic, eh?
0: No vindrà d'una. Si callem, ens ho retrauran tota la vida. Tu ets psicòleg, ja jo ho hauries de saber. Algun dia, els teus heretaran la teva ràbia si no vigiles.
1: Millor això que res. Hi ha pitjors herències. I tu a què et dediques? Parles també com una psicòloga, segons com.
0: Soc professora de secundària.
1: De debò?
0: De debò.
1: Adolescents?
0: Adolescents.
1: Et puc fer una pregunta?
0: Digues.
1: Encara em veus molt adolescent, a mi?
0: Em sap greu, però no. Tens tares pròpies de l'adolescència, eh? Però et sobren més de 30 anys per ser adolescent.
1: Per què poses la meva mà sobre el teu pit? Fa temps que ningú em parlava així. Amb aquesta confiança, amb aquesta calidesa. No ets l'Anna, oi?
0: Te la recordo?
1: No.
0: A qui et recordo? No sóc l'Anna.
1: Qui ets? Aquest accent...
0: T'he donat moltes pistes, a part de l'accent.
1: La mida dels pits?
0: Per exemple, els pots acariciar?
1: Què? T'ha semblat que exagerava amb la meva història?
0: No, però no és Maricel, ni Romeu ni Julieta, ni West Side Story. M'hi falta algun amor.
1: Jo vaig morir d'alguna manera. Saps què desitjaria ara mateix?
0: Sí, continua acariciant-me. A què?
1: Ser marroquí.
0: Vaja.
1: Aquell noi marroquí va morir aquells dies. No va caldre cap navalla. I per això el trobo tant a faltar. Poder tornar a ser aquell nen que se'n va anar del Marroc amb 7 anys i fer servir l'amazic i l'àrab i viure tota una vida que no he viscut. Aquesta ferida sí que fa molt de mal.
0: L'anhel i la nostàlgia, saps? Jo sempre t'he vist com un marroquí. Molt millor, que un portuguès i un suec. No m'han agradat mai els putos suecs. El primer cop que et vaig veure, ai, vaig pensar, quin moro més guapo. Vaig caure rendida.
1: Qui ets, va?
0: Ets tendre, m'agrades.

0: Final del segon acte. Tercer acte.
1: Aula taller. Què tal? Com ha anat la setmana?
2: Molt bé.
3: Fatal.
1: De conya.
2: I a tu, conductor?
1: Us heu pogut llegir el primer acte de l'obra?
2: Qui l'ha escrita? L'has escrita tu?
1: No, l'ha escrit l'autor.
2: I qui és l'autor?
1: L'autor és l'autor. Us diria el seu nom i al cap d'un minut ja l'hauríeu oblidat. No és important, l'autor.
3: Això vol dir que l'has escrita tu. Falsa modèstia.
1: No, l'he escrita jo. Prou feina tinc a ser el conductor del taller. Però, si us plau, no us entesteu a buscar l'autor. Va, digueu-me, què us ha semblat? Va, que ja portem algunes sessions junts. No us faci por. Si no us ha agradat, ho podeu dir sense problema.
2: Un drama.
3: Un drama?
2: Sí, no? Jo m'esperava alguna cosa més. No sé, més fresca. Crec que em vaig apuntar al taller per alleugerir una mica el meu drama.
3: Ai. Doncs a mi m'ha fet riure bastant aquest primer acte. Eh?
2: Ja, a mi també, però això no treu que sigui un drama.
1: Neus, què vols dir?
2: Un drama, vull dir, no sé...
4: És un drama, té raó la Neus. Però no perquè la dona del Biel hagi patit una aturada cardíaca ni res, sinó perquè aquests personatges són un drama.
5: Són un drama perquè som un drama.
2: Com has dit això?
5: Que són un drama perquè som un drama. La idea, m'imagino, és que l'ésser humà és un drama, miris com te'l miris, no?
1: Si vols dir-ho així, ja n'hem parlat aquests dies. La idea és representar el drama d'uns personatges des de la nostra pròpia problemàtica.
2: Quina paraula més lletja. Problemàtica.
1: Drama, doncs. Tècnicament, l'obra seria una tragicomèdia, és a dir, una barreja entre drama i comèdia. Però, sobretot, el que vull saber és si us sentiu més o menys identificats amb aquest grup de personatges. La idea del taller, repeteixo, és que us podeu expressar a través d'uns caràcters que tenen algunes coses vostres, però que no sou ben bé vosaltres. El teatre com a filtre.
3: Malboro.
5: Sí, millor que... Sí, millor que hi posem un bon filtre.
2: A mi no em fa res fer de mi mateixa, però no sé si em veig amb cor de fer de la dona d'aquest senyor.
3: Gràcies.
1: Porteu anys casats, per tant, en rigor, ja no ets la seva dona, si és que mai ho has estat. Al cap d'uns anys sou dos desconeguts, no us enteneu. Com aquí, té tot el sentit que feu de matrimoni.
3: A mi no em fa res ser el teu home a l'obra. I fora de l'obra, si vols.
4: A mi m'ha agradat el primer acte. I veig el drama i veig la comèdia. Però trobo que alguns de nosaltres ens falta paper, no? Ells dos, l'Aziz i el Biel, són molt protagonistes, però els altres...
1: Tranquil·la, Júlia, a partir d'ara tindreu més paper.
2: A mi ja em va bé tenir el paper que tinc, eh? No en vull més.
4: Ah, jo sí que en vull més, doncs.
1: En tindràs més, Júlia. Ah. Aziz, estàs molt callat avui. Què t'ha semblat l'Aziz de l'obra?
6: Què m'ha semblat? No sé quina mena de filtre ha fet servir l'autor amb mi.
1: Suposo que ha buscat algú que tenint uns orígens semblants als teus sigui una altra cosa, així podeu tenir un diàleg fèrtil.
6: Fèrtil? No m'agrada.
3: No t'agrada? No t'agrada per què?
6: No m'agrada. Em sembla un farsant, l'altre Aziz. No podríem ser amics en la vida real, ell i jo.
1: Per què no?
6: Els meus amics són uns altres. L'Aziz aquest, des que va marxar al Marroc i va arribar a Catalunya, no ha fet una altra cosa que intentar allunyar-se d'aquell que era en principi. Jo, en canvi, segueixo sent el mateix, idèntic.
3: Quina llàstima, doncs.
6: No t'agrado, Tomàs?
3: Quina llàstima, que no hagis evolucionat, vull dir.
6: Jo no he dit això, he fet el meu viatge, com tothom. Només dic que segueixo sent el mateix, les arrels, m'entens? L'essència.
3: Les arrels? Que ets un arbre.
6: No tens arrels, tu.
3: Què són les arrels?
6: Cony, els avis, els pares, el paisatge que veia des de l'habitació on vaig néixer, la llengua...
5: Quina és la teva llengua, Aziz?
6: Jo parlo 5 llengües.
5: La primera, la de la mare...
6: I la del pare, la Masí...
3: Digues alguna cosa, mamací.
6: Digue-la tu.
3: No tinc la sort de conèixer la Masí.
4: Va, Aziz, digues alguna cosa, mamací.
6: No ho sé, no me'n recordo.
7: Xalmec guineí, amagisoran o aturisoran.
4: Què has dit?
6: Que per molt que les arrels em facin créixer, mai m'oblido de les arrels.
4: Oh, que bonic. És un poema?
6: No, m'ho acabo d'inventar.
4: Ah, que bonic, igualment.
2: Molt bonic, però feinada tindria jo a trobar les meves arrels.
3: Busca-les en algun gerani És impossible ser el mateix al cap de tants anys.
4: Doncs jo, essencialment, també sóc la mateixa de quan era petita.
3: Ja es nota, filla. Asís, ja sé que no t'identifiques gaire o gens amb l'Asís de l'obra, però a mi no em sembla un farsant. No t'agradaria haver fet el recorregut que ha fet ell?
6: Què vols dir?
3: No ho sé, però no em sembla que sigueu tan diferents. Em sembla que teniu força trets en comú.
6: Quins?
3: No sé, l'orgull, la sinceritat...
6: Sinceritat?
3: Jo crec que sí. A part, no li reconeixes l'esforç?
6: Quin esforç?
3: El que ha fet, venint d'on ve, les dificultats, tot el que ha aconseguit.
6: On és l'autor?
3: Què vols?
6: Trencar-li la cara. A veure, a què ha aconseguit?
3: Això, doncs, ser un professional reconegut, amb una família estable, amb un poder adquisitiu que no et fa pesar angúnies, plenament integrat, etc. Ja m'imagino que tot això tu no ho has buscat, però no li traguem mèrit, tampoc, no?
6: El Planyo. On ha arribat? Integrat a on? Tant esforç per què? Per no ser ni capaç de dir t'estimo a la seva dona, que somia secretament en deixar-ho tot i tornar al Marroc? Em fa pena, pobre.
3: No tens ganes tu de tornar al Marroc?
6: No me n'he mogut mai del Marroc, jo. El supero moltes coses a les Is de l'obra.
3: No ho dubto, no ho dubto.
5: Per exemple?
6: No he dit que té vocació de monologuista? Jo també, amb la diferència que ell no fa gràcia, i jo sí.
2: A mi sí que em fa gràcia l'altre Asís. No sé si més o menys que tu, però me'n fa també.
3: No hi ha color. El nostre Asís és molt més graciós.
6: Gràcies, Tomàs.
5: Sí, sí, sí.
4: Jo endevino una certa enveja.
6: De qui? De jo cap a ell? Ja li agradaria. Júlia, t'explicaré una cosa. Fa anys vaig anar un temps al psicòleg. Me'l va recomanar un amic del Marroc. I, casualment o no, el psicòleg era marroquí també, o d'origen marroquí, perquè si li hagués dit marroquí a seques, s'hagués emprenyat el tio, igual que l'Asís de l'obra. Però no es deia Asís, sinó que es deia Said. Said el Kadawi. Potser el coneixeu. Algun cop ha sortit per la tele. Doncs saps què va passar? Que al final vaig haver de deixar la teràpia perquè era jo qui li estava fent de psicòleg a ell. De debò, eh? Estava ple de ràbia el tio. Però si el vaig deixar no va ser per això, sinó perquè no em pagava.
3: Said el Kadawi, dius? L'he trobat al YouTube.
8: Caràcter i la personalitat són grans temes. No és un misteri, però ens defineix des de pràcticament el naixement. Ve d'un lloc misteriós que ens fa únics. El caràcter roman. I si tens la sort de tenir un bon caràcter, un caràcter més social, un caràcter més generós, un caràcter més que busca, que sap demanar ajuda...
3: Va, deixa'm estar el vídeo i seguim.
6: Que plaspa aquest Said.
4: Una mica sí.
3: Prou.
5: Asís,
3: seguim.
5: Sí, Asís, i tu, no estàs ple de ràbia?
6: Jo reconeixeré la meva ràbia si tu reconeixes la teva.
5: Cap problema. Jo estic ple de ràbia, i tu?
3: A veure, Asís, per què t'has apuntat al taller, tu? Ja no me'n recordo què vas dir el primer dia.
6: De debò voleu saber?
2: Sí.
4: Sí.
6: Per conèixer una noia.
3: Ah. No vas dir això.
6: Perquè em va fer vergonya, però de debò, des de que vaig arribar a Catalunya, l'únic que he fet és apuntar-me a tallers per conèixer una noia.
2: Sí. I no n'has conegut cap encara?
6: No la que busco.
2: Oh. I com ha de ser la dona que busques?
6: Ja veurem.
5: Ja t'entenc, Asís.
6: I què entens, Biel?
5: Els teus motius. Jo també m'he apuntat al taller per conèixer una noia.
4: Ai, no sigueu primitius.
5: Som primitius?
6: Jo no sóc primitiu, però igualment m'he apuntat al taller amb l'esperança de trobar una noia.
5: I què?
6: Bé, a més, aprofitaré el taller per explorar la meva vena de monologuista. Sempre he volgut ser com Gat el Malek i crec que hi tinc possibilitats.
4: Qui?
6: Un còmic francès d'origen marroquí. Boníssim. Però si no fos mori, la gent no li riuria les gràcies, com vosaltres.
4: Estàs dient racista?
6: No, però la condescendència de vegades agafa les formes més estranyes. I et dic una cosa, Júlia. Si en comptes de moro fos negre, encara riuríeu més.
2: T'equivoques. Jo he conegut negres molt avorrits i no els hi reia les gràcies.
6: Has conegut negres, Neus?
2: Sí. Què passa?
6: Que no m'ho crec.
2: Doncs no t'ho creguis.
5: Jo l'entenc, Asís, té raó. És com el Miquel Martí Pol.
2: Què li passa al Martí Pol, ara?
5: Que la gent sempre l'aplaudia molt, molt més que qualsevol altre.
2: I? Què insinues? Que l'aplaudien tant perquè anava amb cadira de rodes?
3: És cert, no he conegut mai cap poeta tan aplaudit.
6: Exacte, no he llegit res de Martí i Pol, però jo també l'hagués aplaudit amb ganes.
5: Asís, si un dia fas monòlegs en algun lloc, avisa, que tens fusta.
6: I tant, tinc fusta, ja m'ho deia el profe de mates.
5: Tens fusta, tens fusta. Ets el més graciós d'un grup de graciosos.
4: Oh, parla per tu, Biel.
1: I a tu, Biel, ja t'agrada el personatge que t'ha tocat interpretar? Creus que podria ser d'amic d'algú com l'Aziz?
5: D'aquest Aziz? No ho sé encara. De l'altre, tampoc ho sé. Sí, suposo que sí. Sap escoltar. No veig que siguem gaire incompatibles. Sabem escoltar els dos.
6: De l'altre sí i de mi no. Jo també sé escoltar, Biel.
5: De tu també. No us veig tan diferents.
1: Biel, i t'agrada el personatge, el teu personatge, vull dir?
5: No sé, no em desagrada. És una mica ànima en pena, però ja és això, no? El que m'agradaria saber si és prou ambigu.
1: Què vols dir?
5: L'Aziz, per exemple, té moltes capes. I ja no diguem si l'interpreta l'Aziz. El meu Biel no el conec gaire. És evident que està trist, preocupat, espantat, però a mi m'agradaria saber si en el fons del seu cor vol que es desperti la Rita, o si ja li va bé que no es desperti.
4: Això que dius és una bestiesa. Què vols, interpretar un monstre?
5: No, un ésser humà com un altre.
1: Biel, per què penses que en el fons el Biel de l'obra pot voler que ella no es desperti?
5: Ja.
3: Jo l'entenc. Si a la meva dona se li hagués aturat el cor, no crec que...
2: Però és diferent, bèstia. Tu i jo portem 1000 anys casats. Jo tampoc voldria que tu et despertessis si se't parés el cor.
3: No. Jo parlava de la dona a la vida real.
5: Ja. A veure, no em mireu així, no em mireu així. Jo vull que es desperti la Rita. És evident. Ho necessito, de fet. Necessito tenir-la novament al meu costat per poder-li dir que l'estimo. Però hi ha un racó...
2: Però de qui parles? De tu o del personatge?
5: Del personatge, crec.
6: Quin racó? De quin racó parles, Biel? Si no desitges 100% que la Rita es desperti, no es despertarà, que no ho veus.
4: Tant de bo depengués del nostre desig una cosa així.
2: Això dic jo.
6: Mai he vist una gent tan derrotista com els catalans.
5: Aziz, tranquil. Vull que es desperti, 100%.
6: Gràcies, Biel. Però per què no li deies més sovint que l'estimaves tant? Et costava?
5: Això no m'ho preguntis a mi, sinó al personatge.
6: No és el personatge, ets tu. Ja es nota que tens autèntiques dificultats per dir t'estimo als altres.
5: Tu tampoc li has pogut dir a la teva dona, i això que t'ho ha preguntat mirant-te als ulls.
6: És el personatge. A mi no em costa dir als altres el que els estimo.
5: Quina sort.
6: Per exemple, a tu mateix, t'estimo, t'estimo, t'estimo.
5: Jo també t'estimo, Aziz, però el meu amor cap a tu és tan fals com el teu cap a mi.
6: No esperaràs que t'estimi de veritat. Em caus bé, encara que siguis un bordes.
5: A veure, crec que en general els altres ens desperten molt més fàcilment odi que amor. Ho diem amb molta més facilitat, vull dir. Ja ho diu el tiet en el seu monòleg. Estem plens d'odi i de ràbia, tots.
4: Això seràs tu.
5: Per què t'has apuntat al taller, si no?
4: Per què? Perquè estic plena de ràbia i d'odi.
5: És evident. En algun lloc has de descarregar aquesta ràbia que portes dins.
4: Oh,
5: no, igual que l'Aziz. L'Aziz diu que s'ha apuntat per conèixer una noia, però en el fons té un odi que no se l'acaba. I així que pugui traurà la navalla i ens la clavarà fins al fons.
6: Una altra cosa et clavaré fins al fons, idiota.
5: Va, xec, confessa, no em crec que no estiguis ple de ràbia.
6: Estic ple de ràbia, i tant, però no cap a tu. Et molesta?
5: Tu tampoc em fas ràbia a mi, seriosament.
1: D'acord, la ràbia. No em desagrada gens la versió del Biel.
4: Quina?
1: Aquesta, que estem plens de ràbia.
4: Jo no. Repeteixo.
5: Tu la que més. Mira, ja t'ho dic ara.
4: No hi tornis. Reconeix la teva.
5: Ja ho faig.
3: Ah. Jo l'entenc, la ràbia del Biel. Un cineasta que fa pel·lis que ningú va veure i ara la seva enamorada, a més, la palmada.
4: Jo crec que l'ha matat a ell. Mira què et dic.
1: Oh. No em desagrada, no, gens. De fet, podria ser un dels objectius del taller, treure la ràbia que porteu dins. En comptes d'anar al gimnàs a fer boxa, per exemple, fer servir el vostre personatge per treure la ràbia.
3: Oh, no acabaríem mai.
4: Oh, jo ja vaig al gimnàs a fer boxa.
5: Veus?
4: Per això no tinc ràbia, perquè la trec al gimnàs.
3: I hauries d'anar un dia més al gimnàs.
1: I vosaltres dos, Biel i Aziz, ja està bé que aquí tingueu una mica de trifulga si a l'obra heu de ser íntims. I llavors aquest racó del que parla el Biel és interessant, eh? Jo crec que ara ja hi és una mica en el personatge. No sabem gaire què pensa, què sent. Ho podem subratllar una mica, si cal, però poc o molt aquest racó el tenim tots, no us sembla?
3: Jo tinc una cantonada.
2: Perdoneu, però jo m'he perdut. De quin racó parleu?
1: El de les contradiccions més íntimes, inconfessables, no?
4: No.
1: Júlia, tu tampoc tens contradiccions?
4: Sí, però no em costa gens confessar-les.
2: Quina sort, filla.
4: També he fet teràpia uns quants anys, jo. I la veritat és que els meus racons són íntims, però no inconfessables.
3: Doncs va, confessa'n algun, filla.
4: No m'agrada el pa amb tomàquet.
1: Júlia, ja que hi som, i el teu personatge què et sembla? Estàs contenta amb els pares que t'han tocat?
4: Estic encantada. Em semblen divertidíssims. Però entenc perfectament que me n'hagi volgut anar de casa tan aviat. Ja m'hauria agradat que els meus pares de la vida real m'haguessin deixat volar tan fàcilment.
3: Et costa volar, filla?
1: I el personatge, Júlia, t'agrada?
4: No em desagrada. Pels pares que tinc, trobo que he sortit prou bé.
2: Ara.
4: Però jo faria una Júlia més reivindicativa, amb la ideologia més... Era ironia. Les de la meva corda també sabem fer en la ironia. I vull que la meva tieta es desperti, sense matisos, sense racons. Aziz, jo sí que tinc fe i desig.
6: Ja ho sé, Júlia.
5: Demano disculpes si em falta fe. Jo a l'edat de la Júlia també tenia fe i desig, però ara d'un temps cap aquí l'estic perdent. No el desig, sinó la fe. Suposo que el primer dia vam haver de parlar de les nostres biografies. És llavors quan ho hauria d'haver explicat, però em va fer cosa. Quan tenia 25 anys, el meu germà es va morir d'accident de moto. Va estar a l'hospital més de 2 setmanes. En coma. Els meus pares, la meva germana i jo, no ens vam moure de la sala d'espera. Tots tres desitjàvem al 100% que es despertés. Però no es va despertar. Ja fa anys. No sé si ho he superat, però ara estic aquí, amb altres. He doblat la meva edat des de llavors i no vull dir que sigui pel que vaig viure que el meu personatge no està del tot segur. Si vol que es desperti la Rita, ho vol i ho necessita. Però potser no el 100%.
2: Hi ha un racó en tu, oi?
5: Molt petit.
1: I tu, dona misteriosa? Ja veus que la dona misteriosa de l'obra se t'assembla molt. Només t'ho podries fer d'ella, vull dir, per edat i per posat, perquè no només has preferit no dir-nos el teu nom, sinó des que vam començar el taller amb prou feines has intervingut.
9: M'adapto.
3: Què vols dir que t'adaptes?
9: Que m'adapto.
3: També estàs plena de ràbia, tu?
9: També.
2: Doncs no se'n nota.
1: I ja ho saps per què et vas apuntar al taller? El primer dia et vas arronsar d'espatlles.
9: Per conèixer un home. Des que era jove no he parat de fer tallers per conèixer un home.
2: Doncs mira, per fi us heu trobat. Estàs content, Aziz? Entre vosaltres dos, des del primer dia que hi ha alguna cosa invisible, igual que els personatges de l'obra, fins i tot heu arribat junts avui.
3: Esperem que allò secret que els uneix no sigui el mateix que els personatges de l'obra.
2: No fan pinta.
3: Reconeguem-ho, però. En el fons, tots ens hem apuntat al taller per conèixer algú.
2: Ah, sí? Primera notícia.
3: Jo sí, per conèixer-te tu.
4: Va, no siguem antiquats. La gent ja no s'apunta als tallers per conèixer algú. Això era abans. Va. Ara hi ha altres maneres de conèixer gent. Jo almenys no m'he apuntat a aquest taller per conèixer algú en el sentit que dieu. El més jove de vosaltres almenys em porta 20 anys.
3: Gràcies, filla. Tu sempre tan sincera.
4: De res, papa.
6: Júlia, no tens ganes de conèixer ningú?
4: Sí, però és el que et dic. Mai m'he apuntat a cap taller per conèixer ningú en concret. Si sorgeix, sorgeix, però no vaig amb cap idea preconcebuda. Què et fa riure, Biel?
5: Disculpa, m'ha fet gràcia la paraula preconcebuda.
4: Què li passa?
5: Res, de cop se m'ha fet molt rara.
3: Preconcebuda. Concebut i admès per endavant. Ho diu aquí, mira.
4: Doncs això, quan faig un taller no hi vaig amb cap idea feta. Em deixo portar.
2: Sí, ja t'hem entès, filla.
1: Què? Som-hi, doncs. Us proposo agafar, que agafeu els papers de l'obra, aquest primer acte, i fer-ne una lectura en veu alta per veure si s'entén, com sona...
2: Ostres, això ja va de bo.
1: No, si us plau, que no vagi en sèrio. Hem vingut aquí a jugar, ni tan sols a fer teràpia, encara que el taller es digui taller de teatre terapèutic. Juguem. És a dir, anem a actuar, a fer comèdia, que ja sabeu, que tant en anglès com en francès, play i jouer, és a dir, jugar, vol dir actuar. Disculpeu la pedanteria, però som... Som aquí, estava dient, per donar més importància al joc que a la vida. La vida ja us la trobareu un cop sortim d'aquí, però aquí anem a jugar. D'acord?
9: D'acord.
1: D'acord? Bé, vinga. I a més us veig molt predisposats i amb moltes ganes. Portem ja uns dies i les relacions entre vosaltres han anat pujant de temperatura. Les timideses inicials les heu anat abandonant i ara fa una estona, mentre us escoltava, fins i tot m'ha fet l'efecte que estàveu més pendents de la comèdia que d'una suposada sinceritat, com si ja l'haguéssiu començat a jugar abans d'hora. I es tracta exactament d'això. No dic que no hagueu de ser sincers, però aquí sobretot es tracta de deixar anar l'actor o l'actriu que porteu dins, una mica d'alliberar-lo.
3: Alliberem-lo, doncs.
2: Tu, més aviat, controla't.
4: Com ho fem, va?
1: Com que és una primera lectura, proposo, simplement, col·locar les cadires com si estiguéssim en una sala d'espera. La dona misteriosa s'asseurà en un racó amb el llibre a la mà. T'he portat Anna Karenina, que intueixo que ens pot anar bé. Te l'has llegida?
9: Sí, quan era petita.
1: Què vol dir, quan eres petita?
9: No devia tenir més de 13 anys.
1: I la vas entendre?
9: Ai, crec que sí.
1: Doncs ara te la podràs rellegir i comprovar si l'entens com quan eres nena. Què, som-hi?
9: Vinga.
1: No vull tant d'entusiasme, eh? Vinga, som-hi.
3: Vinga, va.
1: Ara us asseieu amb l'aire de preocupació que pertoca. I llavors, al cap d'una estona de silenci, tu, Aziz, aixeques el cap i quan vegis el públic et poses dret, t'hi acostes i fas el teu monòleg. Tu no volies ser monologuista?
6: Oh, i tant, que ho vull.
2: I si quan fem l'obra no hi ha públic?
4: Home, algú hi haurà. Si no, s'haurà de suspendre l'obra, com passa al teatre de debò.
1: Ja sabeu que en principi està previst que la representació la fem davant dels vostres familiars i amics. Per tant, no patiu.
2: Ui, quina vergonya.
3: No, no podem buscar un públic que no sigui la nostra família. Sí, jo pensava que el que passa en una teràpia és confidencial.
4: Sí. A mi no fa res que vinguin els meus pares.
3: Tranquil·la, els tindràs al teu costat.
1: Va, no avancem esdeveniments, tranquils. Ara l'important és que nosaltres anem fent. Un cop tinguem l'obra ben assajada, ja veurem què en fem. Potser la farem a la ràdio i tot. Què? Som-hi?
0: Final del tercer acte. Quart acte.
1: Va, poseu les cadires en forma de sala d'espera.
9: Vinga, va.
1: Vinga, anem a llegir això. No cal que interpretem ara. Farem la lectura de l'obra amb un to més o menys neutre, si pot ser amb la veu clara i prou alta perquè els altres se'n sentin, eh? Lectura italiana, se'n diu. La cosa és que estem en una sala d'espera i, per tant, hem de poder crear un ambient de tensió i gravetat. Per un costat hi ha la dona misteriosa que llegeix, per l'altre hi ha aquest grup familiar de la dona que ha patit aturada cardíaca, i finalment hi ha els dos amics, el Biel i l'Aziz, vosaltres dos. Per tant, ja no sou sis desconeguts que venim de vés a saber on per fer un taller, sinó un grup amb unes relacions internes diferents. Aziz, em sents?
6: Sí, sí.
1: Tu ara fas una pausa i quan creguis que estàs a punt, aixeques el cap cap al públic imaginat, si vols et poses dret, i llegeixes el teu monòleg.
6: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què estem aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils quan ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia. Ni tan sols ha sentit cap indisposició, ni un mal al pit, ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic se n'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància, entre el veí i ell li han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar.
1: Molt bé, Aziz, però intenta rebaixar una mica el to. Ara estem fent una simple lectura.
6: Val.
1: Els matisos interpretatius ja els trobarem. Ja sé que te'n mors de ganes de demostrar les teves dots, però de moment ens hem de fer nostre el text com a grup. És un text de tots, és una espera compartida.
3: Sí, semblaves el meu pare quan fa el discurs de Sant Esteve amb tota la família davant.
1: Va. Tomàs, prou. Aziz, segueix, si us plau.
6: Bé. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. No em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge. Què diuen els cursis, un company de viatge fiable? Però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi.
1: No, no tan de pressa, eh? És una mica més a poc a poc.
6: Val, d'acord. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics, i és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores. Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i he engegat la tela. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de molt mal humor, diria. Primer he callat i llavors la Berta m'ha dit que li feia molt de temps que no li ho deia. I no és que dubtés que l'estimava, m'ha dit, però és que necessitava sentir-t'ho dir. Jo me l'he mirat estupefacte. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no ho dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que no ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ell ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint. Però tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos, just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués pogut passar a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia.
1: Molt bé, ara, Sis. Pensa que el teu monòleg ha de donar el to i l'ambient de l'obra. I, per tant, com més contingut sigui, millor. Mm-hmm. Per algú tan expressiu com tu, fer comèdia hauria de ser això, retenir-se, rebaixar el to. Estàs fent un monòleg, però no estàs sol.
6: Per mi ja és una mica de sacrifici, això.
1: El què?
6: Cony, fer de monologuista acompanyat.
1: Entenc el teu sacrifici. Però també et confesso, Aziz, que en realitat a mi els monologuistes no m'acaben d'agradar, perquè se'ls nota massa que volen ser el centre. Aquí el teu monòleg té una altra funció. Pensa en el Biel, el teu amic. No dius que l'estimes? Has vingut a l'hospital per acompanyar-lo, no per lluir-te. Sí, lluir-te també, una mica i prou, perquè forma part de la naturalesa també del teu personatge. Per un costat hi ha l'acompanyament a l'amic, per l'altre hi ha el delit que et provoca la presència del públic, la possibilitat de lluir-te, de deixar anar la teva vena còmica, per fi, encara que sigui en la sala d'espera d'un hospital. Per això, justament quan te'n valentonis, la dona misteriosa et pararà els peus. Oi, dona misteriosa?
2: I tant.
1: Seguim? Va, llegeixo. Encuriosida pel que li explica l'Aziz, la dona misteriosa acaba apartant els ulls de la novel·la. A poc s'impacienta. Però no sabem si és perquè l'Aziz no la deixa llegir o per tot el que diu. Al final, l'interromp.
10: Ja prou, no?
6: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
10: No especialment, però em sembla que estem a la sala d'espera d'un hospital.
6: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
10: Ai, tens vocació d'actor?
1: Aziz calla, com si l'haguessin enxampat. Es torna a disculpar amb un gest i se'n torna al costat del Biel. S'asseu, li posa la mà a la cuixa com per animar-lo. Seguim. Ara toca tu, Biel.
5: Li has agradat.
6: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
5: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
6: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
5: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
6: Vols dir que li ha tocat la fibra?
1: Riure's en veu baixa.
5: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
6: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal.
1: Aquí riuríeu de nou en veu baixa. Sí, molt bé. I torneu al silenci. L'Assis no pot apartar la mirada de la dona misteriosa. Ella ha tornat a capbussar-se en la novel·la, però entre ella i l'Assis sembla clar que ha passat alguna cosa que tard o d'hora hauran de resoldre. Assis, com vulguis.
6: Em sona molt aquesta dona, moltíssim.
5: Una antiga pacient, potser?
6: No, me'n recordaria.
5: Un antic amor?
6: En tot cas, molt antic.
5: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
6: Oh, amors, amors, tres. I comptant la meva dona, tres, també.
1: Nous riures callats.
5: Esperem, que la Neus encara es pensarà que...
6: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
5: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure...
6: No et pots creure? Què? Que ens morim? Que ens morirem? Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
1: El Biel mira el seu amic. Pausa.
5: I tu i la Berta?
6: Nosaltres també. Seguirem la nostra història on l'hem deixat.
5: No la comptes com un amor a la Berta?
6: Sí, esclar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així, l'esborraré de la llista.
5: Com fa que no li dius a la Berta que l'estimes? A mi la Rita no hi havia dia que no m'ho digués 3 o 4 vegades. És molt, oi?
6: I tu a ella?
5: Em costa més. I també la fan pipar una mica que no li digui, però si m'ho pregunta, li dic que sí de seguida, que l'estimo.
6: Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
5: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
6: Cap. L'odio i punt.
1: Nous riures muts. Pausa.
6: L'odio mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes. Estic ple de ràbia. T'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
5: A on?
6: Anar-me'n de debò, dic.
5: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
6: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anhel, Biel, i de ràbia, molta ràbia. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
5: I on aniries? Al Marroc?
6: On fos, lluny d'aquí, però sí m'agradaria fer un viatge al Marroc, encara que hi anem cada any amb la família. És un viatge que tinc pendent. Vols venir?
5: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
6: Sol, vull dir, sense la família. Vols venir?
5: Esperem, no?
1: Molt bé. M'agrada, m'agrada com queda, eh? Després del silenci obligat que deixa la pregunta del Biel, la Neus, atenta Neus, que com a germana està molt intranquil·la, s'aixeca, es passeja una estona per la sala i llavors dirà el seu monòleg. D'acord, Neus?
2: M'he d'aixecar o puc dir-ho aquí asseguda?
1: Com vulguis, com vulguis. Avui l'important sobretot és la lectura, però si vols...
2: És que em fa vergonya aixecar-me i que em mireu.
11: No et mirarem.
6: No et mirarem.
5: No et mirarem, home.
4: No et mirarem.
1: Va. Va, Neus, que ja portem uns dies per segons quines vergonyes. Però avui no cal que t'aixequis, si vols. Ja ho faràs quan comencem els assajos. Com vulguis, som-hi.
3: Ets la millor, Neus.
2: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques. El càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec més que per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hagués agradat que, ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida, però resulta que sí, que també sóc 4 talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí.
1: Bé, bé, Neus. Ara gires un segon el cap cap a la dona misteriosa, us feu una mirada còmplice i segueixes.
2: A ella vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Però segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que estigués aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir a l'obra. Tots tenim un paper en aquesta obra. i aquest és el meu, el de germana gran i grossa. No sé si insistim massa en això de grossa. Tampoc estic tan grossa.
1: No, no estàs grossa. Et sents grossa, que no és el mateix. És el contrast amb la Rita el que vols remarcar. Va, segueix, que ho estàs fent molt bé.
2: M'he perdut ara?
1: Sí, espera't. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa.
2: Gràcies. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa. Moltes vegades ho he pensat, que si m'enamorés un altre cop, m'aprimaria. No diuen que perds la gana quan t'enamores? Em sembla que mai he perdut la gana, jo. Ni quan vaig conèixer el Tomàs. Al contrari, quina gana em va agafar de cop. En canvi, la meva germana, quan va conèixer el Biel, es va començar a aprimar i a aprimar. I a casa li dèiem, estàs molt prima, Rita, i ella s'empipava. Fins que ens el va presentar. No és que estigués prima, estava enamorada. S'havia enamorat d'un cineasta. Pobra Rita. Si tornem a les mates, diria que jo sóc un conjunt finit i ella infinit. Sovint em diu que jo em conformo i ella no. No ho veig així, jo. Jo em conec. Sóc més grossa, però sé de què estic feta. Ella és més petita, més prima. El seu component principal és l'anhel, els somnis. Sé el que és un sistema no lineal. De fet, m'encanten. El caos dels comportaments complexos. Però la vida necessita estabilitat. Fins i tot m'agrada el pesat del meu home, encara que ell no em vulgui mirar. Les matemàtiques, en aquest cas la teoria dels jocs, m'ajuda a acceptar les parts enganyoses de la nostra relació. És així. Una parella, un matrimoni, germaneta meva, no és la fusió de dues ànimes. Un matrimoni requereix un càlcul d'estructures físiques, no metafísiques. Collons, si tothom ho sap! Dorms amb una persona que ronca i estira pets. Quant de mal ha fet el romanticisme. Pobra Rita, si sabés com l'estimo. Si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan eren petites, esperarem. Tot anirà bé, Biel. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té, vaja. I les ganes són molt importants en aquesta equació, creu-me. De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família i ella la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
11: Ai, des d'aquesta distància fa mal de dir.
2: No sap apartar-se del mòbil.
11: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
2: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
11: Por de què?
2: No ho sé. De mirar-me.
11: O de mirar-se.
2: Això també. Però a mi tampoc em vol mirar.
11: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys.
2: Tu tampoc la mires, la teva dona?
11: No. Si em creués amb ella pel carrer, segurament ni la veuria.
1: El Biel els fa gestos perquè abaixin la veu. Biel. Mm?
2: Tranquil, podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla, aquest home.
5: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
2: Exacte. Li fa por al món en general.
5: Ho deia en broma.
2: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
11: No, us conec massa ja, però ni podria buscar un, encara que és ell que hauria de voler.
2: Si no hi va ell, hi aniré jo.
11: Hi podeu anar tots dos.
2: Junts, vas dir?
11: O separats.
1: Perfecte, Neus. Ni te l'hem notada, la vergonya. Ara te'n tornes al teu seient i llavors tu, Tomàs, com si la proximitat de la dona t'incomodés, de fet, t'incomoda, deixes de mirar el mòbil i fas la teva passejada per la sala. Els matisos gestuals ja els farem, no pateixis. Però la teva passejada ha de correspondre al caràcter del teu personatge i, en part, si m'ho permets, de tu mateix. Sí. És a dir, un tio més aviat, i perdona'm, poca solta, asocial, que es mira tot el dia el mòbil i que amb prou feina se'n recorda de com es camina. És a dir, una cosa així... Perdó?
11: Quasi molt.
1: Tampoc tant, no ens passem. Asís. És a dir, jo penso més en una cosa així entre encarcarada i mecànica. I t'has de passejar prou estona per provocar una curiositat en els altres que t'acaben mirant. I llavors t'atures també davant del públic i llegeixes el teu monòleg.
3: Per tant, jo també m'he d'aixecar, no?
1: Tu mateix, no crec que et faci vergonya, tu.
3: Home, no em fa cap gràcia que em mireu mentre camino. Ningú s'ha fixat mai en mi. Sempre he tingut complex d'home invisible.
4: No m'ho crec, papa.
11: Sí. A mi em sembles un home molt divertit, Tomàs. Els homes divertits no són invisibles.
3: Gràcies, Aziz. És veritat. A la gent li fa gràcia el meu humor. Però això no treu que segueixi sent invisible.
1: No ets invisible, Tomàs. Ni tan sols, imagina't, ets invisible als ulls de la teva dona.
3: Això serà l'obra, perquè la vida real...
1: Tomàs, deixa't estar de la vida real. No existeix la vida real. Va, quan vulguis.
3: M'aixeco.
1: Tomàs, no passegis tant, una estona i prou.
3: Quanta estona?
1: No sé, això ja ho assajarem. Ara estiguem per on hem d'estar, per la lectura. Va, para't davant del públic i digues el teu monòleg.
3: Hola, ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assegueix.

0: parella deuen cobrar el doble com a mínim. Són cars els terapeutes, els bons. No sé si l'assís pel fet de ser marroquí, home. No em faria res anar-hi amb ell. Això sí, preferiria escoltar-lo jo a ell. M'agradaria. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple? Segur que no ho va tenir fàcil, però al mateix temps això li hauria servir d'estímul. En canvi, jo, massa mimat, fill únic, no sabria ni per on començar si li hagués explicat la meva infància. Però el meu pare, suposo. O per aquell dia al pati, quan el Núñez...
1: Núñez? Que... No, no era arriba.
0: Em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Núñez.
1: Torna.
0: De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la vida. Quina ràbia! I ara sóc funcionari.
2: Ves quin quadro.
0: La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobrissona. A ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva. L'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ell em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella em distreuen. Ja es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això que em distreu. Aquesta mena de contradicció. Em sabria molt bé, molt de greu que ara això s'acabés. Vaja, no s'ha anat gaire bé, això. No vull dir que... No vull que s'acabi perquè em distreuen. De cap manera. No vull que s'acabi i punt. No vull que es mori la meva cunyada. No vull que es mori ningú, de fet. Ja ho hem dit. La meva dona és matemàtica i jo funcionari.
2: Tornem-hi.
0: Crec que encara ens entenem. Però ja fa molt que no ens agradem. No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona, clar.
2: Ah?
0: Bueno, no és cert, eh? No, parlem-ne. No és cert que m'agradi més la meva cunyada. M'agrada més la Neus.
2: Ah, arregla-ho.
1: T'agrada més aquesta Neus, però no la teva dona. La teva dona ja fa molt que no t'agrada.
0: La Neus és la meva dona. No vull que m'agradi més la meva cunyada.
1: D'acord, no sé si t'entenc, però em prenc nota. Segueix.
0: No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona. Almenys ella l'entenc. Bé, no l'entenc gens. Però em distreu, ja ho he dit. El Biel també em distreu. Tot i que ell encara l'entenc menys. Fa cinema, diu. I si ho diu és que el deu fer. Crec que li fa cosa ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també em faria cosa. Un dia, mentre la Neus era al gimnàs, vaig intentar veure una de les seves pel·lis. Vaig quedar petrificat. Teòricament era una cosa molt poètica i elevada i tal. Però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. És curiós que ell em distregui tant i les seves pel·lis em semblin tan avorrides. Hi ha d'haver alguna cosa que deu fallar. Disculpeu, eh? Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant, em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari.
1: Perfecte, Tomàs. Si ja he vist que això de quina ràbia t'ho has tret de la màniga. Però queda bé, eh? Com a monologuista li faries la competència a l'Assís.
2: Per dur Assís.
1: I el mateix Woody Allen. És evident que la gent riurà molt amb tu. Ja, aquí hem rigut tots. El cunyat sempre fa riure. I això li va molt bé a l'obra per descarregar-la de tensió. Va, continuo, seguim. Llegeixo. En aquests moments entren a la sala dos personatges nous. El tiet, un home gran. Jo faré de tiet. I una noia jove, la Júlia. El tiet Enric i la Júlia. La Júlia és la filla de la Neus i el Tomàs. Els dos estan molt afectats. La Júlia té els ulls plorosos. La Neus i el Biel s'aixequen i van a saludar-lo. Es mitjabracen. El Tomàs també, una mica més endarrerit. Més endarrerit encara, l'Aziz també s'espera que el Biel faci les presentacions

0: presentacions. Començo jo, ara saludant l'Aziz. Encantat, Aziz. Jo vaig conèixer l'Aziz. Psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina. El Biel llença una mirada interrogativa a l'Aziz.
1: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
2: Ostres, sí que és casualitat.
0: Després que el tiet Enric i la Júlia busquin dos seients a prop de la Neus i el Tomàs, l'Aziz i el Biel se'n tornen a seure junts. Continuem. Biel, et toca.
3: L'Aziz del tiet ets tu, no?
1: Em temo que sí.
3: Que fort. Que fort que no t'hagi reconegut.
1: Quan faig teràpia em poso una careta. Saps d'aquelles caretes que duien de nens amb una goma i dos forats als ulls i un nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta, però crec que no m'ha reconegut.
3: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
1: I 3 anys de teràpia. I té raó, van fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars.
3: De què?
1: De la seva vida.
3: Poca cosa. Batalletes, què en saps tu?
1: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada. Però t'he de dir que estava ple de ràbia i jo li vaig
0: treure. Assís, un moment. Ja afegirem o traurem el que faci falta. De moment, tu dedica't a llegir el que diu el text.
1: El Tomàs també s'ha inventat coses i li has dit molt bé.
0: Va, prou. Doncs que serveixi per tots a partir d'ara. Deixem la collita pròpia per un altre moment. Biel, acaba la conversa.
3: Va, no siguis ranci.
1: Sí, ho és.
0: Pausa. L'Aziz es limita a callar. No explica res. Res de la ràbia ni de res. Pausa més llarga que les altres. I ara és quan jo dic fent de tiet. De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació. En aquests moments, l'Aziz s'aixeca i, conscient que la dona del llibre l'està mirant, s'encamina cap al tiet i li posa una mà afectuosa a l'espatlla.
1: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant. Quin sabiendo que estic fent, el paio?
0: Aziz! Si us plau!
1: Què passa?
4: Esperant què?
1: Cony, doncs cadascú té la seva espera. No esperes res, tu?
4: Prefereixo anar-ho a buscar.
1: Però primer has de saber el que vols, no?
4: Ja ho sé.
2: Quina sort, filla. I què vols?
4: No, volia dir que jo ja sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
5: I què no vols, filla?
4: Tenir amos com tu.
5: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms i de vegades fem el cafè junts i tot.
1: Però si no saps què vols, on ho aniràs a buscar?
4: Diguéssim que em moc en direcció contrària al que no vull. I així descartant. No sé si m'explico.
5: Deu cansar molt, això.
4: Ai, estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
2: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
5: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
2: A tu t'esperava, fa molts anys. A la sortida de l'institut.
5: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Duies trenes.
2: Duia trenes.
5: Ens separava la distància perfecta, llavors.
2: I vostè, tiet?
0: Què?
2: Què espera?
0: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
2: I ara? No volia pas que em diguessis això, tiet.
0: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
2: Jo també, tiet.
0: Molt bé, molt bé. Crec que ens està quedant molt bé, ho dic sincerament. Com a grup, resulteu del tot versemblants.
1: Bueno, si ho dius
0: sí,
1: tu.
0: Sí.
1: Menys mal.
0: Creu-me. I em costa dir aquestes coses, eh?
1: Ja.
0: Sí que és cert. I amb els assajos resultareu versemblants també com a família. I vosaltres dos com a amics.
1: Va.
0: Insisteixo, no es tracta que us llueu individualment, sinó com a grup. De vegades, quan en certes obres els actors principals destaquen molt més que els secundaris, l'obra se'n ressent. No sé, heu vist l'Oncle Vània del Chekhov?
4: Sí.
1: No.
0: No?
1: No.
0: No els hauries de veure.
1: Bueno.
0: Cada personatge té la mateixa importància. No hi ha secundaris. Hi ha personatges que tenen menys paper que d'altres, però tots són importants.
4: Jo el que veig és que l'Aziz té una falla de protagonisme que no tenim els altres.
1: Júlia, això està un cop molt baix.
5: Tranquil, Aziz.
1: Que...
5: Ara, quan digui el seu monòleg, veurem quin afany té ella.
1: Ara.
0: Júlia, però això és propi del personatge, no de l'Aziz. Has de pensar qui és l'Aziz.
4: I qui és l'Aziz?
0: Aziz, et pregunten qui ets.
1: Qui, jo o el personatge que interpreto? Estic atabalat.
0: El personatge que interpretes.
1: És un psicòleg català amb complex de marroquí i ple de ràbia.
4: I tu qui ets?
1: Jo sóc un marroquí amb complex de psicòleg i ple de ràbia, també.
0: Júlia, t'ha quedat clar qui és l'Aziz?
4: Jo no el veig gaire complexat, l'Aziz, eh? Si només aviat una mica arrogant.
5: És una façana. A mi em sembla més aviat un home desesperat.
1: És veritat, sóc un home desesperat i arrogant. Què passa?
0: Va, seguim. La Neus diu, jo també, tiet. Júlia?
4: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells? Els vells o les velles?
0: Com?
4: El meu personatge no diria els vells, sinó els vells i les velles.
0: I tu què diries?
4: Doncs jo també, els vells i les velles.
0: Doncs tu mateixa, sí, segueix, home. Segueix.
4: Mal. Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Sóc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare. Insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí, que algun dia jo també seré vella? No m'imagino de vella. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats, perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta, però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... No, tot això no ho espero. Tot això més aviat em fa por. De vegades em dic, i si em prenc una capsa sencera d'ibuprofens? I si em tiro des d'un terrat? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, una somiatruïtes, sempre diu la mare, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreo les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. I no, no és per por que a mi també em pugui passar. A mi no em passarà mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta. Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta i les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Ai, perdoneu. No el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé. Però quan el vaig veure, de seguida vaig tenir clar que és un home que folla bé i prou.
1: Ah, mira.
4: I no et pots enamorar d'un home que folla bé i prou. Tot i que moltes amigues aquí em contradirien. No, jo no m'he enamorat mai de cap home que follés bé i prou. Ni tan sols de cap home. Disculpeu, estic nerviosa. L'enamorament deu ser com aquest moment d'espera. Esperes que tot vagi bé, però íntimament saps que tot anirà malament. Perquè qui se suposa que ha de pagar les factures quan t'enamores d'algú com el Biel? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruïtes com la tieta, però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures i molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. No parlo de factures, sinó del cor. A un home com el Biel se l'ha d'estimar amb el cony, mai amb el cor. Només se l'ha de trucar quan et pica la figa. Després cadascú a casa seva. La tieta no ho sap fer, això. De fet, sempre em retreu que les joves d'ara només follem amb el cony. Ella folla amb el cor. És terrible. Ho fa amb el cony i amb el cor. I, és clar, el cony truca al Biel i el cor al 112. Vull que es desperti per dir-li tot això. Ho veig claríssim. M'agradaria salvar-la del Biel.
0: Tot això hi posa, Júlia?
4: No. Tot allò del cony m'ho acabo d'inventar. M'ha sortit sol.
0: Ja, ha sortit ben bé. Però...
4: ben bé.
2: De debò només folles amb el cony, tu?
4: Tu no, Neus? Mira, menys amb el cor, jo follo amb tot el que puc.
1: Déu-n'hi-do, Júlia.
4: Tu no, Assís?
1: A mi em costa molt follar amb el cony.
0: Sí, sisplau, centrem-nos. Com sou, eh? Ja fem bé de representar un drama i no una comèdia, perquè sou terribles. Júlia, Júlia, ja l'acabarem de rodonir el teu monòleg, però la teva intervenció hauria de ser d'impacte, i crec que ho serà, després de tot això del cony. Pots estar tranquil·la. Ara et gires cap al Biel, com per demanar-li disculpes per tot el que li has dit d'ell, i finalment te'n tornes al teu lloc. Mentre la Júlia se'n torna al seu lloc, l'Aziz, quasi com una manera de clocar-li l'ull, li diu...
1: Empatats.
0: Ara vindria una pausa fins que els dos amics tornen a parlar. Aziz, quan vulguis.
1: S'ha quedat tan ample.
3: Ja hi estem acostumats.
1: Ara et toca a tu.
3: El què?
1: El monòleg.
3: I què dic?
1: El que vulguis, defensa't.
3: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
1: Tu surt, quan vegis a la gent, ja se t'acudirà alguna cosa.
3: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic. Em quedaré mut.
1: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
3: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
1: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
3: Si almenys tingués text... No sé què dir.
1: Molt bé.
3: Quina pena.
1: Què dius, si ha estat brutal?
3: Estic desesperat. Des de fa anys sóc un home desesperat.
1: Sempre et dic que hauries de fer teràpia. Un silenci pot tenir molta força, però a tu et convé trobar les paraules. Quan la Rita surti d'aquesta, has de fer teràpia.
3: Faré el que sigui, si se'n surt. No puc deixar de pensar que el cor se li ha parat per la meva manca de fe.
1: Sé que no ho penses de debò, però no crec que vagis molt desencaminat. El cor se li ha parat per obligar-te a reaccionar. El cor que s'ha d'activar no és només el seu, sinó que és el teu.
3: Aquesta mena de coses els dius als pacients?
1: De vegades pitjor, però bàsicament callo.
0: Molt bé, seguim. Ara vindria una nova pausa i llavors tu, Aziz, tornes a mirar distretament la dona misteriosa i tu, Biel, dius...
3: És bonica.
1: Molt, moltíssim.
0: Molt, moltíssim, no, Aziz. Molt i prou.
1: Molt.
3: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
1: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
3: Sobretot tu.
1: Què deu esperar a ella?
3: No sé. Pregunta-li.
1: Li pregunto?
3: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
1: No és cert.
3: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara en tens una de perfecta.
1: Quina?
3: Preguntar-li què espera.
1: I què li dic?
3: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant.
4: Cal tot això?
0: El què?
4: Aquesta conversa de mascles parlant de la dona misteriosa. Ho trobo d'un mal gust.
1: Què et molesta, Júlia, que no parlem de tu?
4: A veure, la companya del Biel acaba de patir una aturada cardíaca. No sé si té gaire lògica que hagin d'estar fent brometes.
5: Júlia, és una obra de teatre.
4: Sí, i què? No pot semblar igualment de mal gust?
0: Júlia, puc estar d'acord, i de fet ho estic, que potser no és una conversa gaire apropiada, donades les circumstàncies, però en tot cas és una conversa secreta entre dos amics. Els homes són així. No tenen cap obligació de ser políticament correctes, vull dir, perquè teòricament ningú el sent, m'explico?
4: Però si el sentim.
0: Bé, però no podem fer que una conversa secreta tingui els mateixos ingredients que una conversa dita en un espai públic.
2: A mi m'encanten les converses secretes.
0: Molt bé. On érem? Ah, sí. Vosaltres dos, Aziz i Biel, esteu rient per sota el nas. Tu, Biel, li demanes a l'Aziz de baixar els riures. Et toca a tu, Aziz. Tranquil, ningú s'ofendrà.
1: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boies de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i, dale, follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
3: Amb qui? Amb ella, per exemple, amb la dona misteriosa...
1: M'atrau molt.
0: Asís, dedica't a llegir el que diu el text.
1: És que m'atrau molt, coi.
0: Si us plau.
1: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí. I no em miris així.
3: No et miro de cap manera, xec.
0: Molt bé, nois, molt bé. I ara ve el moment que tu, Asís, fas una pausa llarga i de cop i volta t'aixeques, t'acostes a la dona misteriosa amb tota la prudència del món... I li dius el que li dius.
1: Disculpa, abans no me n'havia donat que llegies.
6: No passa res.
1: Quan he vist tota aquesta gent, m'ha semblat que era educat explicar-te què hi fem aquí.
6: Esclar.
1: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
6: Que ho entenc, que no passa res.
1: Disculpa l'atreviment novament, però em deixes preguntar-te per quina raó estàs aquí?
6: Pregunta.
1: Què hi fas aquí? Què esperes, vull dir?
6: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
1: No. Li deia al meu amic que em sones, però no sé de què. Qui ets?
6: No.
1: M'enredes, oi?
6: No.
1: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
6: Han passat molts anys.
1: On?
6: Si no em reconeixes, no et mereixes que et digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida?
1: No és mentida. L'estimo, l'estimo molt.
6: I l'odies?
1: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
6: I per què no li dius?
1: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove, dir t'estimo era sinònim de...
6: Ai, no segueixis, sisplau. El que vas a dir-me fa massa mal i ja m'ho has dit al primer acte.
1: Qui ets?
0: Atenció, ella se'l queda mirant fins que finalment es treu la perruca i revela la seva identitat. És la seva dona.
1: Moca, un déu.
0: La perplexitat deixa uns segons mut a l'Asís, per tant, mut, Asís, fins que amb un fil de veu diu...
1: Berta...
6: Quina sorpresa, oi?
5: Quin ensurt més aviat.
1: Ja. És el que he pensat jo.
5: Que al final la dona misteriosa sigui la pròpia dona és d'una crueltat sense parangó.
4: S'ho té ben merescut, Asís, després de tot el que ha arribat a dir.
2: Ai, filla meva, es nota que ets d'una altra generació. Oh. És una mala jugada, pobre Asís.
3: Una molt mala jugada, però no sé com ens ho farem per seguir amb l'obra després d'aquest cop d'efecte.
0: Què vols dir, Biel?
3: No ho sé. No podríem fer que revelés més tard la identitat de la dona misteriosa. Vull dir, no al primer acte, sinó més endavant. A mi, que ella li pari una trampa... No sé, em sembla molt divertit, però ara que ha aconseguit que l'Asís es torni a sentir atret per ella... No sé, es podria estirar l'enigma almenys fins més tard.
5: Almenys fins que s'ho facin al lavabo, oi?
3: Això seria massa. Molt millor que demanar que li digui que l'estima. Un matrimoni mort, tornant a cardar com els primers temps.
1: Hòstia, quina èpica, no?
4: Però ella sí que sap qui és ell. És ell qui ha perdut les ganes i tot.
5: I què? L'important és que gràcies a una simple perruca ja les ha recuperades.
4: No és creïble.
5: Clar que no és creïble, clar que no és creïble. Si no, ja fa anys que li hagués comprat una perruca a la meva dona. Però estem fent teatre, no?
3: Com està previst que segueixi l'obra?
0: No ho sé, n'he de parlar amb l'autor.
3: No hauria d'estar aquí, l'autor, per veure com queda?
0: Acabem de començar. Ja li diré que vingui, però està molt enfeinat. Fa molts grups de teràpia i no donar l'abast. Però sí, jo veig que tens raó. Si amaguem la identitat de la dona misteriosa fins més tard, tot i que l'espera és una altra.
2: Quina és l'espera?
7: Disculpeu que us interrompi, però m'han dit que el taller de teatre terapèutic és aquí.
0: Sí, sí, és aquí.
2: És que fa temps que em volia apuntar, però se'm va passar. No sé si encara hi sóc a temps d'incorporar-me.
0: Ostres. Em sap greu, però és que ja portem diverses sessions i hem preparat una obra amb el número de personatges ajustat als que som aquí.
2: Llàstima, em feia il·lusió i, a més, em convé molt.
0: Llàstima, sí, però és que és un taller que no es pot començar a mig fer, perquè hi ha tot un aprenentatge previ, un coneixement progressiu de l'altre. D'aquí dos trimestres en farem un altre.
2: Fins d'aquí dos trimestres? Estic molt impacient i serà el mateix?
0: Sí, idèntic, per això no pateixis. Taller de teatre terapèutic, la representació d'un mateix a partir de l'altre.
2: Us està agradant?
7: Sí.
2: A mi molt. I us va bé? Us està servint, vull dir?
5: I tant que ens serveix, no ho veus? Cada cop ens coneixem més i ens estem fent més amics. Jo, per exemple, em portava molt malament amb la dona, amb la meva dona, i ja estic a punt de reconciliar-me. La Sis buscava una dona i quasi ja l'ha trobada.
1: I tant, que l'he trobat.
0: Tu perdona, ni cas, però ja veus que sí, que els va bé.
2: Quina enveja que em feu.
0: De seguida en farem una altra dona.
2: Ja, però és que estic impacient. Des de fa temps que m'estic adonant que no resoldré els meus conflictes fins que no sigui capaç de representar-me a mi mateixa.
5: No et pensis que nosaltres estiguem resolent gran cosa,
4: No, però ens ho estem passant molt bé, això sí.
5: Això sí. Enric, per què no li deixes? No la deixes que s'hi afegeixi? Tampoc estem fent un taller de fang. Vull dir que els aprenentatges previs són relatius. Jo no tinc cap problema en què vingui.
2: Home, però no podria actuar, l'obra ja està...
0: Clar, Neus, aquest és el problema, que tots els papers ja estan donats.
1: Podria fer de Rita encara que estigui morta. No heu tingut aquesta sensació quan l'heu vista per la porta?
4: Quina sensació?
1: Que cony que era ella?
0: La Rita, t'ho explico, és la companya del Biel. Uh-huh. El Biel és ell, allà al final.
2: Hola.
0: I no està morta, la Rita, vull dir. Està viva. Ah. El que passa és que ha patit una aturada cardíaca i ni el Biel ni la seva família, que són tots aquests altres, saben si es despertarà.
2: Ostres, em sap greu.
0: La seva companya a l'obra de teatre, eh? El Biel l'acompanyen... Mira, te'ls indico. La Neus, que és la germana de la Rita... El Tomàs, que és el cunyat.
1: Ja.
0: La Júlia, la neboda.
2: Hola.
0: Jo, que faig de tiet. L'Asis, que és l'amic del Biel i psicòleg d'origen marroquí.
1: Però jo sóc marroquí d'origen i final. I no sóc psicòleg.
2: I ella?
0: Ella és la dona misteriosa. Però quan has arribat se'ns acaba de revelar que en realitat és la dona de l'Asis, la Berta. L'obra comença en una sala d'espera i va justament d'això, sobre l'espera. L'espera en el sentit més universal.
2: Ostres, l'espera, aquest és el meu tema.
8: Es veu que és el de tots, però no ho sabíem.
5: Sobre l'espera i també sobre la ràbia. Teòricament, estem tots plens de ràbia. No sé com vas de ràbia, tu.
2: Ràbia? Jo més aviat estic plena d'amor.
5: I per què et vols apuntar, doncs?
3: Perquè ningú te'l vol, l'amor.
2: El què?
3: Tot aquest amor.
2: Home, tant com ningú.
3: No anem bé. Si no estàs plena de ràbia, no pots fer el taller.
4: Ai, no li facis cas, aquest. Està amargat perquè fa cine per ningú.
2: Ets director de cine?
3: A l'obra només.
4: I a la vida real també. Va, no l'enredis.
2: Quines pel·lícules has fet?
3: És igual, de veritat. Ui. En sèrio. Tira.
8: Podria fer de públic. Perdona, com et dius?
2: Conxita, però em podeu dir Rita.
1: Conxita.
4: Enric, deixa-la que es quedi.
0: Però és que no podrà fer de Rita, perquè no està previst que es desperti.
4: Ah, llavors sí que s'ha acabat morint, la Rita.
5: Com tothom, filla.
8: Quina obra més pessimista, no? Així, tota aquesta espera no haurà servit de res?
0: És que us ha de servir a vosaltres, no als personatges.
4: Nosaltres som els personatges. No es pot acabar morint.
0: Em sap greu.
2: I a mi, si he d'estar quieta en un llit, no em fa res. Només el fet de ser dalt d'un escenari... ja em fa molta impressió.
3: Enric, deixa-la que es quedi. Una morta plena d'amor.
0: És que crec que no estava previst ni que sortís a escena.
5: És igual, Enric. Nosaltres ens adaptem. Si fóssim un grup de teatre professional, encara...
3: Clar.
5: Però hem vingut a fer teràpia i no li negarem la teràpia a una persona que la necessita tant.
8: Enric, busca l'autor i parla amb ell. Segur que pot escriure alguna escena per ella.
0: D'acord, doncs potser buscaré l'autor perquè li escrigui una escena.
9: Final del quart acte. Però és el final? Cinquè acte.
0: A poc es va encenent novament l'escenari. Veiem la nouvinguda, molt quieta, a la vora de l'escenari de cara al públic. Darrere seu, sota una llum blanca, una sala de vetlles. Un taüt obert, molt bonic, sobre una petita tarima. A la sala contigua, el grup assegut en cadires. El Biel i l'Asís. La Júlia, la Neus i el Tomàs. El tiet. Una mica més enllà, la dona misteriosa, sense perruca, llegint Anna Karènina. És el moment del monòleg de la nouvinguda i l'anirà dient mentre s'encamina cap al taüt.
10: Ja ho veieu. Al final m'han deixat participar del taller. El conductor va buscar l'autor i m'ha escrit aquest monòleg. Estic molt agraïda. No ho he dit per dir que em feia molta il·lusió participar-hi, ni que ser dalt d'un escenari m'impressioni tant. Impressiona, i molt. Una catarsi. La necessitava després de patir una aturada cardíaca. I ja que al final, com podeu endevinar, no em despertaré, que almenys jo també pugui dir la meva. Em sap greu no despertar-me. La vida és molt bonica, però l'autor ho vol així. Al final va venir i ens ho va intentar explicar. Alguns li vam discutir. No podíem fer una obra per als familiars i amics i que acabés tan malament. Però els seus arguments és que no pots fer una obra sobre l'espera i que acabi bé. Al final de la vida, diu, sempre hi ha la mort. I per tant, el problema no és que ens haguem de morir, sinó que ens passem la vida esperant l'inevitable. Penélope esperava Ulisses i al final Ulisses torna. Però ja no és aquell jove fort i bonic, sinó un vell xacrós. I llavors el problema el té ella per haver-lo esperat. Crec que l'autor ha volgut fer una obra amb una moralina amagada. Per què passar-nos la vida esperant si al final... És curiós. Ara fa uns 2 anys que vaig conèixer el Biel. Vaig tenir justament la sensació que portava tota la vida esperant-lo. La primera mirada... La complicitat immediata. Això quasi sempre és un miratge que es desfà al mateix moment, però amb en Biel va ser arribar a casa i adonar-me'n que ja no me'l podia treure del cap. Imagineu-vos, amb quasi 50 anys, amb una vida feta amb un altre home. Al principi vaig maleir la meva mala sort. Per què m'havia d'enamorar a la meva edat quan tot semblava tan tranquil? Van venir no sé quantes nits d'insomni. No em sentia preparada per a una doble vida, però tampoc em sentia preparada per explicar-li al meu marit el que m'estava passant. Vaig combinar les nits d'insomni amb unes quantes tardes d'hotel amb en Biel, per conèixer-nos. Això va provocar noves nits d'insomni i noves tardes d'hotel. Fins que al final, com que tampoc sóc rica i em trobava molt malament, ho vaig confessar tot. La reacció del meu exhome us l'estalvio, perquè l'obra tampoc va d'això. Només us diré que la ràbia encara li dura. No. Us explicaré la reacció d'en Biel. Es van dur les mans al cap. Tan bé que estaven com a mans, em va venir a dir sense dir-m'ho. Ell potser sí, però jo no estava bé com a amant i prou. Volia estar amb ell sempre. Però tu m'has vist bé, em deia ell. Sóc un home sense atributs, faig cine, però les meves pel·lis ningú les va veure. Ni jo m'atreveixo a mirar-les, em deia. Tinc por. De la vida, de la mort, de les meves pel·lícules. Ara no em facis tenir por de tu, també. De converses d'aquestes en vam tenir les que vulgueu. Era molt divertit, en Biel. Sense el seu humor, no me n'hauria enamorat com ho vaig fer. Per tranquil·litzar-lo, li vaig dir que no passava res. Vaig mirar les seves pel·lícules i, tot i que vaig entendre que ningú les anés a veure, a mi em van agradar. Li vaig dir i el vaig fer feliç. Vam anar a viure junts. En Biel és un desastre, és cert. Però no és veritat que no tingui atributs. Em feia el sopar i em feia riure. A la nit ens asseiem al sofà i miràvem pel·lis que triava ell. Iranianes, turques, japoneses, russes... Fèiem l'amor. I almenys dues o tres vegades al dia li deia que l'estimava. I ell callava. I tu? Li preguntava jo llavors. Jo també, em deia. Però es notava que li costava molt dir-me que m'estimava. I jo no ho entenia. I segons com em feia enfadar.
0: Mentre va dient, la Rita va avançant cap al taüt.
10: Sense adonar-me'n, vaig començar a dubtar del seu amor. Per què no em podia dir t'estimo més espontàniament quan a mi em sortia sol? Ho sé, potser alguns hi veureu una forma d'egoisme per part meva. Com diuen, l'important és estimar, no que t'estimin. És veritat, però jo necessitava notar que m'estimava. Hi havia moments que no ho notava. No vull establir una relació de causa-efecte amb el que em va passar. No van ser les factures, això segur. El que passava és que el meu cor bategava com un cor jove al seu costat. Però també tenia ensurts, premonicions que tenien forma de tristesa. I vés a saber què hagués trobat darrere d'aquestes premonicions. Altres dones? Sempre hi ha altres dones. No sé quina mena de veritat volia del Biel. De vegades penso que el cor se'm va parar per obligar-lo a fer un gest cap a mi. I el va fer. Es va esverar. Va trucar al 112. Em va començar a fer el massatge cardíac. Em va començar a dir, sisplau, Rita, no te'n vagis, sisplau, no te'n vagis. I no me'n vaig anar. No de moment. Va arribar l'ambulància. Em van reactivar el cor. I mentre m'enfilaven a la llitera, vaig començar a sentir que em deia t'estimo. T'estimo, t'estimo, t'estimo, anava dient. Vaig comptar més de 30 t'estimos seguits. I és mala pata. Vull dir, haver-te de morir perquè el teu amor et digui t'estimo. I no poder contestar. I ara no poder-me despertar perquè m'ho torni a dir. I jo per dir-li que ja prou, que ja l'he sentit. Ara, quan m'estiri el taüt, no crec que pugui fer de morta plena d'amor. Estic plena de ràbia, en realitat. Inesperadament, aquest taller, l'obra que representem, m'ha despertat una ràbia que no sabia que tenia dins meu. A vosaltres no? M'ha tret l'amor que duia i l'ha substituït per aquesta ràbia. No crec que ho noteu, que estic tan plena de ràbia perquè simplement m'estiraré i em quedaré quieta. Però hauré de fer un esforç terrible i dissimular. No només que em sento viva com poques vegades, sinó que odio amb un odi almenys tan fort com l'amor que em va matar.
0: La Rita entra al taüt, s'ajup, s'acomiada del públic, de la vida. Un llarg silenci. A l'habitació del costat, els personatges de l'obra asseguts amb el cap cot. El seu posat és de seguir esperant, però l'espera ara té un altre sentit que al principi. La Rita s'ha mort. S'han quedat sols amb la seva espera. Al cap d'una estona, el Biel s'aixeca, entra a l'habitació on hi ha el taüt i s'acomiada de la Rita.
3: No en sents, no?
10: No, però digues.
3: Confiava que et despertaries. Volia dir-te que t'estimo i que em sentissis. Volia entregar-me a tu, viva. No em vull entregar a una morta. No sé si em sents ara, però igualment t'ho dic. T'estimo. Em sap greu el mal que t'he fet.
0: Mentrestant, a l'altra sala, l'Aziz també s'aixeca i canvia de lloc per acostar-se a la dona misteriosa. S'asseu al seu costat. A l'obra representen marit i muller. però han fet el paper de dos desconeguts que s'atrauen. Ella tanca el llibre, li fa un petó. Es queden junts, no sabem si com a marit i muller o com a amants. Després de dir-li l'últim adéu a la Rita, el Biel surt de la sala de vetlles, creua la sala d'espera i s'acosta a l'Asís. Quan el veu, la dona misteriosa s'aixeca i amb un gest de tendresa cap al Biel deixa sols els dos amics.
3: Ja està.
1: Sí, ja està.
3: Crec que me'n vaig.
1: On?
3: Encara vols fer el viatge al Marroc? Ara ja t'hi puc acompanyar.
1: No puc, ja ho saps.
3: Què hi tens al Marroc?
1: Amics d'infància, un parell de tietes, una àvia molt velleta, la mare del meu pare.
3: On viuen?
1: Les vols anar a veure?
3: Se'n recordaran de tu si els dic que vinc de part teva?
1: Té.
3: Ru, Yazir, Set, Benicidel, Nador, el Marroc, Àfrica, el món amb prou feines.
1: És un poblet de mal amor, com podia ser la Mossara. Però aquí viu la meva tieta Tlaimas, la germana gran del meu pare, amb el meu tiet Mimun. Se'n cuiden de la iaia. Si hi vas, te'ls trobaràs els tres, segur. I amb una mica de sort aquell dia també seran la Hlam i la Saïda, les meves cosines. La Saïda és molt bonica, però es tapa molt quan hi ha estranys. Les altres porten vel i prou. És possible que hi trobis també la Farida, l'Aixa, la Mal, cosines, filles del tiet Hanafi, que sovint visiten la seva àvia. La tieta Tlaimas és una cuinera extraordinària. Si els dius que vens de part meva, t'obligaran a quedar-te a dinar.
3: Quantes dones?
1: El Marroc secret és de les dones. Però no et facis il·lusions.
3: Amb què parlen?
1: Amb amazic, amb àrab. Però convidaran alguna neboda perquè els hi facin intèrpret. Saben tot francès, anglès...
3: Català, no?
1: Alguna paraula. Bon dia, com esteu? Déu-n'hi-do. Demà serà un altre dia. Força, Barça. Els meus fills els hi han ensenyat. Tu no parles ni anglès ni francès, oi?
3: Poc.
1: Quin cineasta estàs fet que no parles idiomes?
11: Sí, sí,
1: és igual. Amb els ulls ja us entendreu. I no és un tòpic. Amb els ulls us entendreu. Si fiques bé, també et demanaran que et quedis a sopar i a dormir. A l'habitació de la iaia hi ha un llit buit, però no tinguis por.
3: Cap por. Quan era petit, sovint dormia amb la meva padrina.
1: La iaia, quan dorm, no para de xerrar. De vegades oracions, altres canta. Una vegada amb els meus fills els hi vam acostar de puntetes i els hi vam colar per sentir-la. Es diu Azar.
3: Azar, que bonic. La meva padrina també parlava a les nits. Jo al principi no sabia que estava dormint i intentava respondre-li i creàvem unes converses molt estrambòtiques fins que parlàvem de veritat. Es deia Maria.
1: Amb la meva iaia et costarà més, però segur que us acabeu entenent. Deixa't cuidar, sobretot. Digue'ls que estic bé, que m'he tornat a enamorar, però que estic bé i que algun dia ja passaré.
11: Claro que eu sou santa, e me interessa da minha. Chacro, tu gostas de raio, zato, sempano.

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Music Galaxy.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: La bona música amb Music Calaix.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a una poetessa que es diu Eulàlia Ripoll i Sots. Ja l'havíem fet a l'any 2024 d'un llibre que va publicar que es diu De la Lluna a l'Atzar. I ara ha publicat uns versos més en un llibre d'aquests col·lectius que es diu Transversos, del qual ja havien fet dos dels seus companys, i avui farem a la senyora Eulàlia Ripoll. La senyora Ripoll va néixer a Parets del Vallès l'any 1965. Va fundar una microeditorial, l'Omicron, per publicar coses d'iniciativa de joves i tal. És mestra. Aquesta editorial publica textos de tota mena de poesia, narrativa i assaig. I, com us deia, ha publicat més poemes en un llibre que es diu Transversos, i començarem per aquest poema que es diu... Perdó, no porta títol. La màgia de l'arquer. La màgia de l'arquer, la sageta del temps, l'impuls irrefrenable sense retorn. El dolor ha cremat a foc lent com una branca d'olivera. Sense retorn, la branca que ja no és olivera, les cendres que ja no seran branca, el dolor, que ja no serà pell.

M'agrada la gent que mira les estrelles. M'agrades tu, amb la mirada a l'infinit d'un detall, de la llum que et diu el seu nom. M'agrada la gent que deixa perdre la mirada per l'infinit de les idees, sense perdre el rumb. M'agrades tu, cercant la llum esquívola de les estrelles, que potser ja no hi són. Entre pols de dubtes còsmics, esmunyint-te com una ballarina entre certeses que potser ja no hi són, amb un minúscul petó ingràvit als llavis i un gest discret als braços quan envolten un espai de mi.

Les lletres del llibre callen, cauen, ploren. Oblido la llum, si la rutina m'encega. La mediocritat em desfigura i arrela com mala herba que avança ran de terra. I no veig resposta ni pregunta en cap context. Les lletres del llibre callen, cauen, ploren.

reprendré les paraules, potser, quan em deixi la tristesa, tal vegada un dia de calma oceànica. Quan em deixi aquesta tristesa estranya, hosta insondable, que em perd entre les seves ensenyances, mentre em bressola i m'atrau cap a un forat negre que tot ho atrapa. Però, just ara, les paraules no són a cap memòria, perdudes i dispersades en l'onatge de l'oceà, tan immensament gran, trencaclosques impossible.

flors al pit d'una nimfa desolada. La poncella closa en els seus llavis vermells. Llargs silencis. Potser la fan més sàvia. Un vent inesperat envola idees rebels. Les emocions busquen aixopluc per fugir d'una tempesta sobtada. Poncella closa els seus llavis. Silenci. Incerteses. Només una paraula sincera desclourà la rosa.

En clau de cor. Si et veiés des del cor, et sentiria amb el cor obert. Em miro la clau que tinc a les mans, una mica rovellada. Guardada en fals segur, li parlo. Em parla, no ens acabem d'entendre. Si t'obrís el cor de bat a bat, imagino la teva mirada ferint-me. Els meus ulls, d'infant espantat, pels monstres sota el llit, tenen les ninetes marejades. No saben on reposar. Si et tanco el cor, em separo de la vida. El meu cos, de pesada inèrcia, perd l'esma de moure's en un món sense gravetat. La meva oïda escolta sons sense melodia. No sap on trobar les paraules. Així doncs, clau rovellada, guardada en fals segur. Què hauríem de fer?

riu d'aigües valentes, d'embranzida decidida i automatisme desfermat. Si volguessis arrossegar-me fins a la fusió amb el mar, d'anels dissolts en la bravura de l'onatge.

Bé, doncs, continuem amb els poemes d'Eulàlia Ripoll i Sors, del llibre Transversos. Sóc aquella persona asseguda vora el mar, que mira a l'infinit i confia que, allà lluny, els ulls hi veuran clar. Sóc aquella persona que, quan arribes, trobes amb els ulls tancats i els pensaments endinsats allà on no hi ha portes. Aquella persona que busca el ressò dels vells records soterrats a la sorra i es deixa gomolar en el ritme constant de l'aigua. Enfilo les pors com agulles per cosir la imatge que perdo entre paraules amables i que repenso entre els dubtes que porto cosits a la història. Sé de les hores que xiulen com el vent, discretament a l'oïda, i de les hores que es despleguen per arribar-te mentre cau la pluja. Com si caiguessin partícules de la imatge descosida que em tinc. I l'entorn diu sí, i jo dic no. I quan el cel diu sol, només puc dir encara més pluja i més consol. I dic ara, i el cos em diu després. I les paraules no acaben de decidir quan.

M'agradaria que les hores fossin matèria flexible per estirar el dia fins al ritme de la lentitud. Que cada gest tingués el seu gust en el detall d'una fragilitat curosa que mai no es trenca. M'agradaria que l'aigua, que pel corrent avança, fos matèria elàstica per endur-me un tros de riu a casa i escoltar el seu so que eternament em parlés del tacte d'una mà que sap acaronar-me. Acarona amb la pell i l'ànima amb les paraules, amb la mirada posada en els instants de fugacitat flexible que passen vora l'aigua.

Una melodia fluixa trenca el silenci del meu llit. La cançó em diu que obri el cor i jo tinc por que em sagni. M'adormo als braços dels llençols dins d'una solitud que és meva mentre busco paraules per escriure i no dir. Per llegir i rellegir, potser. Paraules que només podria dir amb la veu fluixa de la melodia, imaginant actors dalt d'un escenari, mentre m'adormo abraçada al

dialogar amb el silenci. Busco al laberint del silenci un racó on dialogar-me. Reculant les imatges enganyoses i les trampes conscients. Sé només pluja i tro, imatge acuosa, so impetuós. Sé, en el gust humit, el tacte fred i l'olor de la terra molla. Sóc un diàleg de pluja i trons amb la por de deixar de ser qui sóc. Volia ser riu i m'he vist en les partícules suspeses enterbolint l'aigua. He estat riu d'aigües tèrboles, pensaments suspesos que vull deixar de ser i no ser, enterbolint-me. El corrent ens ha depurat a pas ferm fins a la gorja, on hem caigut amb força per dissoldre'ns en la calma. Asseguda a l'arrel d'un faig, he volgut ser fageda. Calma, misteri, racons enrevessats. Les fulles planegen. Les branques, equilibri horitzontal suspès, tallen l'espai. Reneixo en aquest espai sense acabar de deixar morir res de mi, per la por de dissoldre'm com la sirena de bosc que traeix orígens i història. El vent s'exalta. La pluja em fa córrer fora del somni. No vull pas buidar-me de pensaments, no. Només mirar-los, només fitar-los, descartar aquells que no vull que siguin jo i guardar els que m'acompanyen plàcidament la soledat. Mastegar les presses i somriure al cel ennuvolat. No sé si tinc endins cap essència de pluja, tro o arbre. Tant hi fa si només cal l'engranatge de les diferències i viure-les ben endins, com si fossin tot.

dies d'hores buides, d'idees atrapades en l'arrogància que té fesomia de reixa. Forat negre i dents entre pit i esquena. Silenci d'una boca que tia la força del buit. Silenci d'una mirada. Silenci d'un silenci. Tot fet nus i nàusea que no surt per la boca.

L'espera, sense temps definit, desespera la mirada posada a l'infinit. Esperança indefinida per donar llum a l'experiència definitiva. Temps finit, dia a dia. Redefinit, demà rere demà. I és així que les paraules, més o menys definides, juguen amb nosaltres.

Mentre recordo les flors que miràvem, la il·lusió d'un gest banal, ploro les regnes d'un cavall desbocat que vam deixar fugir de les mans. Només puc regalar-me el pensament de la seva mirada, plena de violetes. Un gest d'agraïment, un somriure, mirall de somriures. Dona d'un temps que, com ella, viu en la consciència dels anys, entre llums i ombres d'estiu tardà. Penso en ella i sento que l'oblit em pren un bocí de dignitat.

Som aquí, amb la tebior de l'aire que ens bufa la pell. Mentrestant, una tarda d'estiu s'esllangueix sense pressa. La nit s'atura, tot contemplant la foscor que atrapa les valls. La veu d'un somni em crida. M'omple els ulls de llum que encén els records més desats.

Si la vida fos un circ, jo voldria ser dansa de traspassista enamorada i saltar sense por, buscant felicitat en la confiança, tot deixant-me caure a la xarxa de l'amor.

Doncs fins aquí arriba el nostre programa d'avui del Combat dels Poetes, dedicat a Eulàlia Ripoll i Sors i els poemes que ha publicat en el llibre col·lectiu Transversos. Que passeu molt bona setmana.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment en l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat en l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en boti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses, és a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia i aquesta és la història de la Coloma Seró.
2: Nom.
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula.
0: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda organitzats conjuntament amb la UGT per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, se sentaven allí, l'ocell llegia i llavors li contestaven a la coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els llegia les cartes? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada i vivien de manera molt precària. Al ser la coloma a fora i no sabien on d'anar, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
6: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
7: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
7: Tenint en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període, ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes van ser les últimes lletres que van escriure.
6: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
7: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
6: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar: que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb l'intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
6: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
8: Dejad las armas, el caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa més.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 707, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Fa dues setmanes varen concloure la sèrie de capítols dedicats a la conquesta del Mont Blanc. A partir d'aquest punt varen començar a passar coses. Es va repetir diverses vegades l'ascensió, la qual cosa no va fer avançar gaire la tècnica i només va servir perquè joves aventurers presumissin de les seves gestes i poc més. Sorgir va satisfer a la fi l'objectiu de la seva vida, acompanyat per 18 guies i pel seu criat, el qual no havia trepitjat mai una muntanya. Tot això passava el 1787. No va ser fins al 1838 que la primera dona va trepitjar el cim del Mont Blanc. Henriette d'Angeville ho va fer acompanyada de 8 guies i d'una bona colla de portadors que duien tot l'estrambòtic equipament, entre el qual hi figurava una gran quantitat de carn, diverses dotzenes d'ampolles de vi i fins i tot una gàbia amb un colom missatger per tal de poder donar la notícia de la gesta a Chamonix. Com podeu veure, tot imprescindible. A la primera meitat del segle XIX, un cop calmats els ànims de la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques, el Mont Blanc es va convertir en el que podríem anomenar l'inici del turisme de muntanya, que va atraure tots aquells aficionats que s'ho podien permetre. A poc, els més agosarats varen començar a explorar els més de 800 quilòmetres de les serralades alpines. Així, els germans Mayer, suïssos, aconseguien escalar per primer cop la Jungfrau. Entre 1827 i 1844, el físic escocès James David Forbes va recórrer gairebé íntegrament els Alps, creuant passos entre glacials, escalant pics i estudiant l'estructura geològica de la serralada. Ell va ser el precursor d'un nombrós grup d'escaladors britànics que convertirien en esport una activitat que fins aleshores no havia estat gaire més que l'aventura ocasional d'uns quants excèntrics. Els britànics acabaren considerant els Alps gairebé com un terreny propi i la majoria eren producte de la revolució industrial, la qual havia creat una potent classe mitjana que gaudia de dues coses, temps i diners. I així, si això afegim que els britànics sempre han estat aficionats a fer esport i que els mitjans de transport posaven el centre d'Europa molt més a l'abast, ja tenim la truita completa. Juntament amb els guies locals van anar perfeccionant els materials i les tècniques de progressió. I malgrat que tant uns com altres venien de classes socials molt diferents, es va establir entre ells una íntima amistat. Així doncs, cap al 1854 va començar l'edat d'or del muntanyisme. Any rere any, els pics més importants van anar sent escalats. I pel 1864 ja quedaven pocs pics importants per conquerir, però en quedava un, el Matterhorn o Cervi. A l'edat d'or, la figura d'aquell cim significava el repte decisiu. En tots els Alps no hi havia res comparable a la imponent grandiositat de les seves formes, i d'aquesta manera es va començar a considerar impossible la seva ascensió. Només dos homes, l'anglès Edward Whymper i el guia italià Jean-Antoine Carrel, després d'estudiar-ho força temps, varen arribar a la conclusió que la muntanya es podia escalar. En el proper capítol coneixerem Edward Whymper, l'home que molts consideren el precursor de l'escalada moderna i que va protagonitzar una de les històries més fascinants i tràgiques de la història de l'alpinisme.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Dimarts 23. Revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar a la revetlla, sapigueu que a la plaça de Catalunya es farà l'arribada de la Flama del Canigó i en el parc de Cal Estrada la tradicional revetlla de Sant Joan. Per tots aquells que vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb el club per fer la inscripció. Dijous 25, tothom, matinal, grup dijous, Sant Pere de Reixac, Puig Castellà. Els que vulgueu anar, sapigueu que la sortida és en el pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Els dies 26 a 30 hi ha una sortida a Arribas del Duero i Oporto. Els vocals són Antoni Baldó i l'Àngels Oliva. Els qui vulgueu participar, ja ho sabeu. Poseu-vos en contacte amb els vocals a la pàgina web del club o bé trucant al telèfon de secretaria. Us recordo que tots aquells que vulgueu participar a activitats del club i no sigueu socis, teniu l'oportunitat de fer dues sortides de franc per tastar.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Puto despertador.
1: Puto despertador.
2: Museu Particular. Capítol 1. El despertador.
3: Ei, Anna.
4: Hola, Àlex.
3: Què? Parlem del despertador?
4: Oh, vinga, va.
2: Museu Particular.
3: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el que hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir. És el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem, i també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar. I després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió, doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no, saps? El que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, em pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així, i un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? No aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres, en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
4: Almenys fer-ho bé, no?
3: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'adoració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que al segle 7 VII i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc al segle XII s'hi va instal·lar just al seu costat un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporat. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment de, més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, a Estats Units, va inventar un aparell, ella era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ella es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però bé, d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Radier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
4: Ja, malament.
3: Malament, havies de...
4: O a les 5 o a les 6.
3: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització, és a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar. En molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta. L'iPhone 16 de l'època era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: què era? Doncs aquell car, mateix no? any una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
4: Mare
3: i
4: meva.
3: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador en valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i que els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
4: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
3: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
4: Una persona humana anomenada despertador.
3: Efectivament.
4: Que no dormia mai.
3: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador.
4: Que fort.
3: Que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, n'estaves subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
4: Que agradable.
3: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Clar, si no els hi posaves una reclamació de...
4: Clar, no. Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
3: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
4: S'ha agafat la baixa.
3: Exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part del món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, doncs, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans, dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell no, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que bueno, està en aquella llista de una miqueta. No?
4: Quatre padrins, jo que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig, sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors. Ja
3: doncs sí, és això, com a mínim, en el cas, no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador. Una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
4: Que soc visionària. No?
3: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024... es van repartir més de 1.000 despertadors, l'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, o bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que sí, no fan res més que dir

0: a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, les tinc jo, els tinc tots a casa.
1: Que evident, sí, com n'han de tenir la resta si els tens tots tu.
0: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
1: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
0: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però que és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets, sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes,

0: que les formiguetes en Dalí mai són mai res de bo. Així que quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, de bona.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuca, sempre ho dic en castellà, i realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí, al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: De moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges, és que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix, o sigui, sincronitzadíssims, mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i clar, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: com que vaig posar diccionari sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
4: Álvaro Rodríguez,
3: Eva Utrero
5: i Àlex Bermúdez.
4: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
5: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
3: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
6: Poesia i cante. Cultura i sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur. Y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala. Con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
7: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
8: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
9: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
10: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
11: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
12: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
13: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de Ràdio El Despertador. Avui obrim les portes del nostre programa a l'amor conscient i volem començar-lo amb alguns dels infinits temes que han configurat la banda sonora de l'amor.

0: Déu-n'hi-do el popurri aquest, eh?
1: Sí, no falta cap tema, no?
0: No. M'ha transportat a tants moments i vivències del passat en un moment.
1: Sí. I Mariona, ja t'aviso que no serà l'únic d'avui.
0: Ah, no?
1: No, hi ha temàtiques com la d'avui que ens transcendeixen, que ens defineixen i formen part de qui som. I l'amor n'és una, és evident. Per no dir que és la principal, perquè d'alguna forma hem vingut a aquesta vida a estimar i a ser estimades.
0: Mm-hmm. Parlem i ens relacionem amb l'amor cada dia, en cançons, en pel·lícules, en converses, en promeses, en juraments... Però sabem realment de què parlem quan diem que estimem?
1: Sovint, sobretot quan el relacionem amb vincles sexoafectius, convertim l'altre en objecte del nostre desig, de les nostres expectatives, de les nostres necessitats, fins al punt que ens oblidem que és un sentiment o una experiència que neix en nosaltres i que després canalitzem cap enfora.
0: Residus i penyores que ens ha deixat tota una història filada a partir del paradigma de l'amor romàntic. Quantes lletres de cançons, quants happy endings o arguments de pel·lícules han girat al voltant d'aquesta visió dramàtica on posa l'atenció, la solució i el poder del sentir, del sentit i del benestar en l'objecte i no pas en el subjecte.
1: Fins al punt que fa que necessitem que l'altre sigui el que ens completi o ompli. Ens relacionem des de la carència en lloc de des de l'abundància i la llibertat de compartir el que ja som.
0: La famosa mitja taronja, com si fos una vinyeta de còmic. Ja tenim el seu guió escrit per satisfer-nos. I got chills, they're multiplying, and I'm... També arrosseguem altres mites molt potents, a part del de la mitja taronja. L'amor etern i la idea que, si és amor de veritat, ha de durar per sempre, fins que l'amor ens separi, que l'amor ho pot tot i que podem canviar la circumstància i l'altra a través de l'amor.
1: Per no parlar dels amors que maten. I del patir per amor. Oh, aquests temes que ens...
0: Sí, encara haurem de recuperar el contestador dels tòpics avui, eh?
1: Sí, em sembla que van molts tòpics alineats amb això.
0: Sí, vam anar massa ràpid. Sí.
1: Busquem l'encaix desesperadament per fer un match que en moltes ocasions és més fictici que real i quan la realitat no encaixa amb el mite arriba la dissonància, la frustració, el judici, comencen els problemes.
0: De fet, seguint la lògica capitalista de la societat de consum, vivim en una cultura que sovint confon amor amb possessió. Tenim parella, com qui té un mòbil, potser, amb diferents aplicacions per sentir-nos complets, protegits i validats.
1: I quan diem és meva o és meu, estem parlant d'amor? O més aviat de control, o més aviat de por. Por a perdre, por a no ser suficients, por a quedar-nos sols, soles.
0: Com es pot estimar sense permetre'ns travessar aquestes incerteses? Com es pot estimar si tot ja està fet?
1: Estimar no és estàtic. Té a veure en abraçar la diversitat nostra i de l'altra, en la constant transformació.
0: Exactament. Té a veure en cultivar, però també respirar totes aquestes pors des de la humilitat.
1: I què passaria si ens atrevíssim a qüestionar aquests constructes? Si ens donéssim permís per acceptar com volem estimar i ser estimades, per construir els nostres propis acords coherents amb la nostra veritat interna?
0: Perquè això passi, potser hauríem de començar per una altra banda, per mirar cap endins. Podem parlar d'amor cap als altres sense abans haver cultivat l'amor propi?
1: Perquè les relacions, sobretot les sexoafectives, tenen una cosa molt reveladora. Ens posen davant el mirall.
0: I en aquest mirall apareixen ferides, pors, inseguretats, desitjos no resolts, tot allò que no hem elaborat i treballat internament, després es projecta en l'altre.
1: Aleshores, en què quedem? Ens perdem en l'altre o ens retrobem en l'altre?
0: Suposo que depèn de com ens hi vinculem. Potser l'amor conscient no és tant trobar algú com trobar-nos i validar-nos a través dels altres.
1: Perquè què és estimar de veritat? Fer d'obstacle al creixement de l'altre? O més aviat ser plataforma per impulsar-nos mútuament i poder desplegar-nos?
0: Jo crec que estimar és alliberar i alhora també sostenir.
1: Avui volem obrir aquesta conversa incòmoda i tan necessària sobre l'amor amb consciència, com a l'acció, com a camí d'autoconeixement, no per donar receptes, sinó per cultivar pensament crític, per qüestionar certeses i potser trobar una manera més honesta, més lliure i més coherent de vincular-nos.
0: I ho farem, com sempre, amb la millor companyia.
1: Moltes gràcies, Mariana.
0: Em sap greu, Jordi, però en aquest cas no parlava de tu, que també, eh? No només de tu. Em referia a les nostres col·laboradores i a les persones que tenim convidades.
1: Ah, val, doncs si és així, entenc que ho diguis.
0: Bé, som la Mariona Rabassa Irla
1: i en Jordi Muñoz Jovell.
0: I obrim, ara sí, les portes d'aquesta nova eixida dedicada a l'amor conscient, amb el gran repte i la voluntat de construir per poder construir des d'un lloc més autèntic.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt en el que ha estat l'entorn estrictament molletà.
4: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
7: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

viatge ple de proves i acabarà per retrobar-se amb el seu estimat, esdevindrà deessa i tindran una filla. A l'inici del relat, Psique és una mortal i Eros un déu. No es troben en una situació d'igualtat i l'única relació possible és una relació amorosa inconscient, simbolitzada pel fet que només puguin trobar-se de nit a les fosques i que ella no pugui conèixer la veritable identitat del marit. Desobeint la prohibició, Psique il·lumina el rostre del marit mentre dorm. La llum és una metàfora de la consciència. A través d'aquest gest, Psique vol conèixer, vol saber. Es trenca l'amor inconscient i comença un trajecte farcit de proves fins a arribar a l'amor conscient. La primera prova que s'imposa a Psique és endreçar una habitació plena de gra abans que es faci fosc. És una prova molt habitual en els contes populars. La Cendrosa o la Ventafocs també ha de destriar llenties de la cendra, perquè abans d'anar al ball, és a dir, abans de sortir al món exterior com a adulta, cal aprendre a destriar el gra de la palla, a escollir bé. Les diverses proves imposades a Psique requeriran que desenvolupi tant el coratge per encarar-les com també la humilitat per demanar ajuda. Les formigues, una canya, una àguila i una torre ajudaran successivament a Psique a superar les proves. L'última prova és obtenir una gerra que contingui bellesa de Persèfone. Això implica baixar l'inframón, que simbolitza accedir a l'inconscient, acceptar la pròpia ombra. Després d'aquest periple de proves, de valentia i humilitat, d'autoconeixement i maduresa, Psique s'ha transformat i ara serà possible construir una relació conscient. Psique acaba esdevenint deessa i des d'aquesta nova posició d'igual a igual pot casar-se amb Eros i mantenir-hi una relació tant a la llum del dia com en la foscor de la nit. És a dir, una relació completa d'amor conscient. S'inicia amb un enamorament cec, una relació desigual, parcial i a les fosques, on no es pot veure la veritat ni conèixer realment l'altre. És una metàfora de l'amor projectiu, de l'enamorament impulsiu on idealitzem l'altre. Després de posar-hi llum, consciència i del viatge intern de creixement, és possible estimar de manera conscient. I aleshores es produeix el retrobament, triar-se de nou, però des d'un altre lloc, en igualtat. És llavors quan l'amor pot ser lliure, complet i madur. Un amor que integra la veritat, que incorpora ferides i aprenentatges, que ha passat per la pèrdua i la recuperació i que es basa en una tria conscient. Eros i Psique és el conte tipus d'una gran quantitat de contes populars que en depenen i que formen un dels cicles rondallístics més universals, el cicle de l'animal nubi o de l'espòs transformat. Dins d'aquest cicle trobem moltíssims contes amb un esquema comú. Algunes rondalles catalanes d'aquest cicle són Es Negret o Sacama Rotgera, recollides per Alcover, El Japerut i la Marieta, La Filadora, El Príncep Llangardaix o El Dragó de Set Caps i Set Cues, recollides per Amades, El Romaní, recollida per Maspons, o Los Blanc, recollida per Serra i Boldú. El conte de la Bella i la Bèstia també forma part d'aquest cicle rondallístic. Variants totes d'aquest mite d'Eros i Psique que ens parla del camí

I ara ens ve molt, molt de gust obrir la recambra de la Caroline Mowat. Aquesta vegada fent duet amb el músic Carles Jové. Ells dos són Inconsútil i avui ens descobreixen una proposta que porta el suggeridor títol de Brilli.

destrucció, portada a l'extrem d'ella mateixa, la nostra destrucció. Ens tornem líquides, ens tornem àcides, ens tornem sàtires, ens fallen les costures, ens fallen els perímetres, ens falla l'estructura. Caos conceptual d'eufemismes, anglicismes, barbarismes que ens porta a la hiperracionalització de la vida i de l'amor. Són peces intercanviables d'un escenari preestablert. Veiem en l'altre la imatge que projectem, ens encapsulem en imaginaris perfectes, creem el tas amb una mitomania irresponsable, infantil. Veiem el que volem veure i no ens veiem. Sentim el que volem sentir i no ens escoltem. Encarnem totes les possibilitats i no n'encarnem cap d'aquest miratge fet a mida, i quan ens intuïm les ombres, en busquem un altre. Vivim a l'era del brilli-brilli, de l'apologia, de la novetat i el consum. Comprem pantalons nous desgastats, anhelant una història que no tenim paciència per viure. I consumim persones com Doritos.

0: I ara sí, arribem al final d'aquesta eixida dedicada a l'amor conscient. Aviam, n'hem fet 3 de medleys.
1: Només?
0: Sí, només. I tot i així, no sé per què tinc la sensació que l'amor sempre desborda qualsevol intent de resum.
1: Impossible.
0: Potser perquè no és una teoria, sinó que és una experiència, l'amor. I sobretot, una pràctica de la qual l'única certesa només la pot trobar cadascú i cadascuna de nosaltres en el fons del seu sentir.
1: Tens tota la raó, Mariona. Diu, de fet, una gran poeta que admiro, l'Eva Ortega, que estimar és ampli, dit estimo és estret. I aquest vers seu expressa aquest univers immens que abarca l'amor. I al mateix temps, amb aquesta solitud tan individual que implica per cadascuna de nosaltres declinar el verb estimar en tots els seus racons.
0: De fet, Erich Fromm ho deia molt clar en la seva cèlebre obra L'art d'estimar. L'amor és una activitat, no un efecte passiu. És un estar continuat, no una arrencada sobtada.
1: És a dir, que estimar no és només sentir, i l'amor no és només un sentiment passatger o un encegament fortuit, sinó un art en si mateix, una facultat activa i una decisió conscient que requereix aprenentatge, disciplina, paciència i coratge.
0: És decidir, és responsabilitzar-se, és comprometre's amb una manera d'estar amb l'altre i també amb un o una mateixa.
1: I quan l'amor deixa de ser activitat conscient, sovint s'intoxica i es converteix en dependència, en expectativa, en control.
0: Conseqüències d'una por que fa que ens protegim amb cuirasses subtils o més evidents, com poden ser la ironia, la indiferència, l'exigència, la gelosia, la superficialitat, l'evitació... Totes elles estratègies que ens donen una falsa seguretat, però que ens allunyen de la trobada real.
1: Perquè potser l'amor conscient comença quan ens atrevim a travessar i baixar aquestes defenses, quan entenem que sense vulnerabilitat no hi ha intimitat. Només així ens podem mostrar i expressar qui som i què necessitem per realment teixir vincles més consistents, més vius.
0: I també quan aprenem a respectar els tempos, perquè estimar no és imposar ritmes, és saber si estem en el mateix moment vital. Si podem mirar, com també recordava Fromm citant Saint-Exupéry, junts i juntes cap a la mateixa direcció.
1: Efectivament, la sincronia no és fusió. No tothom està al mateix punt. No totes les necessitats coincideixen. I l'amor conscient també s'ha de veure quan hi ha trobada i quan no hi ha. I per molt afecte que ens tinguem, no sempre es dona. I que important és respectar els nostres moments i processos. Perquè segurament això és estimar.
0: Només així podem crear conjuntament un lloc segur, un espai on confiar, on explorar, on florir.
1: Com de fet ens agradaria que hagi estat avui aquesta eixida, un lloc segur per reflexionar sobre l'amor sense judicis, amb molta escolta i amb molta consciència.
0: Abans d'acomiadar-nos, us deixem, com sempre, 4 preguntes que volem regalar-te amb tot l'amor. Estimes des de la llibertat o des de la necessitat?
1: El que anomenes amor et permet ser més tu o et fa més petit, més petita?
0: Estàs repetint patrons heretats o estàs construint acords conscients?
1: I si l'amor fos menys trobar algú perfecte i més aprendre a estimar millor? Com sempre, podeu trobar el programa complet a Spotify, iVoox i a la nostra web, on també hi trobareu les ressonances de l'eixida, amb els textos i les cites per escrit, si voleu recuperar-les. I a més, podeu escoltar totes les cançons que han sonat avui, que han estat unes quantes, i moltes més que han quedat fora a la nostra playlist de Spotify.
0: Gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta eixida, per la seva confiança i la seva generositat que ens han permès aprofundir tant.
1: Gràcies a la Marta i al Guillermo per acompanyar-nos a l'Àgora,
0: a la Caroline Mouat i a la Clara Ribatallada per col·laborar amb aquestes seccions que són un tresor per nosaltres,
1: a l'Arlín Segués per posar veu i a l'Elit Burgat música a la sintonia del programa,
0: a tot l'equip del Despertador per fer-nos costat i fer possible un cop més que avui seguim amb tu, obrint les portes de la nostra eixida,
1: i gràcies sobretot a tu per escoltar-nos amb el cor obert. Si l'amor és una activitat, potser ara mateix estem teixint una nova oportunitat per practicar-lo millor.
0: Ens acomiadem, no sabem si menjant nanissos, però almenys molt feliços i felices d'haver compartit aquesta estona i amb ganes de retrobar-nos aviat.
1: Una abraçada ben gran i fins a la propera eixida.
0: Fins a la propera.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula botre o botar. Botre és fer un bot, aixecar el cos bruscament del seu punt de suport restant un moment en l'aire. En un cos elàstic vol dir ser llançat a l'aire després de topar terra o sobre una superfície. Aquesta pilota no bota. Figuradament és experimentar una commoció violenta de l'esperit. Ja va botrejar quan van retreure-li allò. Botar com un llagost és botar fent grans salts. Botar com un pinyol d'oliva, en canvi, és sortir disparat. Botar foc és encendre, calar foc. Botar més que Galima és botar molt. Per cert, qui és o era en Galima? Expliquen que Galima era capaç de botar 5 solcs d'un bot al revés i que va fer-se en un bot la séquia reial del Xúquer, uns que d'un bot net, d'altres que ajudat amb una bala de palla. I si aquest bot va ser excepcional, el que expliquen de Sallent va donar nom al lloc on va executar el seu prodigi, el salt de Galima. Botar pels marges és voltar la situació no en el gra i fer-ho justament pels marges. Botar totes les bardisses, en canvi, és anar superant tots els obstacles. Botar-li el cor a algú és estar extremadament alegre ballant el cor. Quan va saber que havia provat, va botar-li el cor. Qui no pot botar més d'un graó, que no en voti dos. Significa que no ha de fer-se més del que es pot. Fer-se botre és no voler saber-ne res. Jo em faig botre d'ell i de tu. I vosaltres, boteu totes les bardisses? És a dir, supereu totes les dificultats? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Meologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos una vegada més per repassar aquestes cançons històriques de la música pop i rock de tots els temps aquí al Rock and Classics. Avui seguim el nostre repàs particular a la discografia dels de Constantí, els Pets.

Aquest és el tercer programa consecutiu que dediquem a la banda de Constantí. Els Pets estàvem situats a l'anterior capítol a l'any 1999, quan es va publicar l'últim treball produït per Marc Grau i en el qual ell participava molt activament amb la seva guitarra elèctrica. El disc es deia Sol, es va publicar el 1999 i, evidentment, doncs, va ser un punt d'inflexió molt trist per als seguidors dels Pets. A mi aquest disc em va sorprendre perquè després de l'època festiva del disc Bon Dia, doncs les coses van començar a canviar, semblaven ja molt més madurs, més introspectius, i a banda de portar-nos encara algunes cançons que seguien la línia del treball anterior, doncs ja van començar a fer cançons, doncs com deia, molt més reflexives pel que fa al pas del temps, a l'edat, al canvi del voltant dels components dels Pets respecte al seu pas a la vida més que adulta, perquè ja començaven a tenir uns anyets aquell 1999. Un exemple des d'aquest Sol, aquest gran i bonic tema, que es diu, senzillament, Gran, Els Pets.

Doncs sí, els pets ja s'havien fet grans, no solament en edat, sinó també en aquesta espectacular manera de composar cançons amb Lluís Gavaldà i amb la producció espectacular de Marc Grau. El tema gran des del treball Sol. Seguim amb un altre tema en la mateixa línia. La vida és bonica però complicada, amb una història particular dels pets.

sembla una cançó deliciosa dels Pets. Realment, després d'escoltar cançons com aquesta, penses quina delicadesa, quina inventiva tan interessant la de Lluís Gavaldà. No tornaràs, amb aquestes escenes bucòliques, reflexives, sentimentals. Doncs ens imaginem aquesta casa on ha marxat una parella i on el que es queda a la casa, doncs, va veient el que ha deixat aquella parella que ja no hi és i aquí segueix estimant. Així, doncs, molt interessant. No tornaràs. Aquest és el tema que tancava el treball Sol, com us dèiem abans, l'últim treball amb Marc Grau a la guitarra dels Pets i a la producció fantàstica que fins aquells moments ens va acompanyar. Bé, canvi d'història, saltem 2 anys després, de l'any 2001, quan, després d'una gira en la qual, doncs, van celebrar els seus 15 anys i en els quals, doncs, es va trobar, evidentment, a faltar en Marc Grau, que després de la gravació d'aquest treball, poc després, va morir a causa d'un càncer, doncs van estar girant arreu de Catalunya els seus últims discos fins aquells moments. Durant aquells 15 anys de carrera van aconseguir fer moltes grans coses. Van incorporar-se Jordi Picazo a la guitarra i Xavier Ibáñez als teclats, que ja havien estat enregistrant amb Marc Grau en la gravació del disc Sol. I arribem a l'any 2001, com us dèiem, amb el disc Respira, que comença així d'alegre, contradictòriament, amb la producció de Brad Jones, un disc que van dedicar a Marc Grau amb temes com Estúpidament Feliç.

0: Un nou estil pels Pets. Ja hi havia algunes cançons en aquesta línia al treball anterior Sol, però en aquest Respira, doncs potser encara es respira, valgui la redundància, un ambient molt més pop, menys rock, i més podríem dir amb una sonoritat que ens podria recordar els Beatles dels Rubber Soul, per exemple. Un treball doncs amb cançons això, més reflexives, més madures, més pop, com aquesta que es deia Dissabte. O aquesta altra que ja sona des d'aquest Respira, Noia de Vidre. Potser una picada d'ullet a la noia de porcellana d'arriba.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Un món, dues classes de persones, un altre dels temes del treball Respira dels Pets, publicat l'any 2001. Com us dèiem abans, el primer amb la producció de Brad Jones. I saltem al següent treball que va produir el nord-americà Brad Jones. Va ser tot un èxit aquest treball. Us destaquem avui tres temes d'aquest agost, publicat l'any 2004. Un disc que ens porta, precisament, com a temes destacats, aquest que li dóna títol, Agost. Amb els Pets, els aconsentia avui al Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
1: Seguim buscant temes interessants dins la discografia dels Pets, que evidentment n'hi ha moltíssims. Si avui, per exemple, vull destacar aquest tema que a mi em va tocar el cor. Una bona melodia, una bonica, nova petita història dins d'aquest agost. Per què no vens?

0: Temes interessants dels Pets, com aquest últim tema que avui hem volgut destacar d'aquest treball anomenat Agost, publicat l'any 2004. La cançó es deia Feliç. Veiem temes recurrents, relacionats amb exparelles, amb l'amor i amb aquesta sonoritat doncs, tan britànica que va fer possible la producció d'un artista, en aquest cas nord-americà, el productor Brad Jones. Estem al Rock and Classics revisant la discografia dels Pets i ara anem a un altre disc. Saltem a l'any 2007.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Un disc que comença molt bé, a mi ja no em va agradar tant la resta del disc, però bé, en qualsevol cas, així d'haver sonaven l'any 2007 els Pets, des del seu treball Com anar al cel i tornar. I aquest el tema La mà que no et toca.

0: Revisant la discografia dels Pets, tercer capítol consecutiu aquí al Rock and Classics. Estàvem a l'any 2007 escoltant aquesta cançó que es diu L'amant que no toca, des del seu treball Com anar al cel i tornar. Arribem a l'any 2008, aquell any coincidint amb el desè aniversari del treball Bon dia, el disc més conegut dels Pets. Es va publicar una versió especial desè aniversari d'aquest treball en el qual hi apareix, per exemple, la demo d'Una estona de cel, enregistrada amb una cinta de cassets.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, en recta final del Rock en Clàssics d'avui, acomiadem ja els pets, encara amb algunes cançons més. Seguim actius a les xarxes socials, on podeu veure les últimes publicacions relacionades amb els programes que anem fent. I també, ja ho sabeu, ens podeu escoltar a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears. I el nostre podcast està disponible a les principals plataformes de podcast. Marxem amb més pets, ara amb el disc Fràgil publicat l'any 2010 i sense glaçons amb els pets. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Gràcies per escoltar-nos una setmana més.

Es fa llarg esperar. Tragicomèdia en 5 actes. De Said Al-Qadawi i Pep Puig Ponsa. Una producció d'Ona la Torre per a La Xarxa Més. Personatges: Biel, Jordi Sunyer. Aziz, Joan Carles Blanc. Neus, Raquel Martínez. Tomàs, Enric Bonan. Júlia, Sílvia Mercader. Tiet Enric, Carles Marquès. Dona misteriosa, Carme Canyelles. Nouvinguda, Anna Plaza. Edició i disseny sonor de Lourdes Anatonio i Biel.

0: Sala d'espera d'un hospital. Nit, matinada.
1: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què som aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils, quan a ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia, ni tan sols ha sentit cap indisposició ni un mal al pit ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort, perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic s'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància entre el veí i ell, hi han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. Va, no em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge, que diuen els cursis, un company de viatge fiable, però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem els millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics. I, és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores? Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona, al dormitori, i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i he engegat la tele. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de mal humor, de molt mal humor, diria. Primer he callat, i llavors la Berta m'ha dit que feia molt que no li ho deia. I no és que dubti que m'estimis, m'ha dit, però és que necessito que m'ho diguis. Jo me l'he mirada com de vegades em miro la meva dona. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no ho dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar, una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ella ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. Llavors ha sigut com en he anat cap al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet, vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint, però de tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués passat a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia. Però és que quan penso que...
2: Ja, prou, no?
1: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
2: No especialment, però em sembla que som a la sala d'espera d'un hospital.
1: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
2: Ai, tens vocació d'actor?
1: Jo? Perdó?
3: Li has agradat.
1: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
3: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
1: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
3: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
1: Vols dir que li he tocat la fibra?
3: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
1: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal. Em sona aquesta dona, moltíssim.
3: Una antiga pacient, potser?
1: No, me'n recordaria.
3: Un antic amor?
1: En tot cas, molt antic.
3: T'hi has fixat que llegeix Anna Karènina?
1: Segur que només ho fa veure.
3: No fa pinta de dissimular?
1: Doncs jo crec que actua. Te l'has llegida?
3: Uf, de petit.
1: Què vols dir, de petit?
3: No devia tenir més de 14 anys.
1: I la vas entendre?
3: Perfectament. I tu?
1: Jo en tenia uns quants més quan me la vaig llegir. Ja estava amb la Berta. De fet, me la va regalar ella i va ser el meu primer llibre de capçalera durant molt de temps.
3: I la vas entendre?
1: No n'estic segur. Crec que es nota que està escrita per un home. En general, Anna Karènina em sembla una bleda del seu temps. Saps que les feministes la detesten?
3: Per què?
1: Troben intolerable que una dona s'entregui d'aquesta manera a un home. I jo també.
3: Ella no deu ser feminista.
1: O no deu saber que les feministes detesten Anna Karènina.
3: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
1: Amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
3: Parem, que la Neus encara es pensarà que...
1: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
3: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure que, en fi...
1: Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
3: I tu i la Berta?
1: Nosaltres també seguirem la nostra història on l'hem deixat.
3: No la comptes com un amor a la Berta?
1: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així l'esborraré de la llista.
3: Quan fa que no li dius que l'estimes? A mi, la Rita, no hi havia dia que no m'ho digués tres o quatre vegades. És molt, oi?
1: I tu a ella?
3: Em costa més. I també la fan pipar que no li digui. Però si m'ho pregunta, li dic de seguida, t'estimo.
1: És horrorós. Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imaginen els esforços que he de fer per no odiar-la.
3: De debò?
1: El què?
3: Has de fer molts esforços per no odiar-la.
1: Cap. L'odio i punt. L'odio a mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
3: On?
1: Anar-me'n de debò, vull dir.
3: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
1: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel. Tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anel, Biel. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
3: I on aniries? Al Marroc?
1: On fos, lluny d'aquí, però sí, m'agradaria fer un viatge al Marroc. Encara que hi anem cada any amb la família, és un viatge que tinc pendent. Vols venir?
3: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
1: Sol vull dir sense família. Vols venir?
3: Esperem, no?
4: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques, el càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec que més per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hauria agradat que, ja que sóc la gran, no ser la gran també de mida. Però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys... per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí. Aquesta dona misteriosa vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Perquè segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que fos aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir en aquesta obra... I tampoc deu ser casual que llegeixi Anna Karènina o que ho faci veure. Segur que ho fa veure. No l'he llegit jo, però així a cop d'ull diria que la Rita no està gaire lluny de la Karènina. És la que es va matar tirant-se les vies del tren per un home, oi? O qui va ser que es va tirar les vies per un home? Sí, no n'està gaire lluny, la Rita. No se li deu haver parat per casualitat el cor a la meva germana. Pobreta. You're going away with me. Ni gaire lluny del Quixot. És una barreja, diria la Rita, entre el Quixot i Anna Karènina. Aquesta és la meva germana. Una somiatruites. Algú que no li costa confondre fantasia i la realitat. A la família de seguida ens en vam adonar quan ens va presentar el Biel. Però el problema no era ell. Era la meva germana, que se n'havia enamorat. El problema també era ell, esclar. Quan analitzes qualsevol història d'amor, sempre acabes veient que un dels dos no està a l'alçada. Un s'entrega, l'altre no tant. Cineasta, ens va dir la Rita. Ell crec que no va dir res. Va callar. Li va fer vergonya, em sembla. Però es veu que sí, que és cineasta. No sabem gaire quines pel·lícules ha fet ni com es guanya la vida, però és cineasta. A mi no m'agrada gaire el cinema. No el cinema que fa ell, vull dir. Encara que no sé quin cinema fa perquè no he vist cap de les seves pel·lícules. Però me les puc imaginar. Algun tràiler he vist. De vegades amb el tràiler ja en tens prou. Però ell em cau bé. És agradable, el Biel, i té el seu encant, no dic que no. Però no sé si és la persona que... Potser és enveja. Les històries d'amor dels altres sempre m'han provocat una certa enveja. I que sigui la meva germana. Estem ben tarats. Pobra Rita. Si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites... Esperarem. Biel, tot anirà bé. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té... Vaja.
3: No sé.
4: De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família. Ella, la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
1: Oh, des d'aquesta distància fa mal de dir.
4: No sap apartar-se del mòbil.
1: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
4: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
1: Por de què?
4: No ho sé, de mirar-me.
1: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys, però no crec que sigui això.
4: Què, doncs?
1: Més aviat deu ser por a mirar-se ell mateix.
4: Oh, potser sí. Ara que ho dius... Tranquil, Biel. Podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla aquest home.
3: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
4: Exacte. Li fa por al món en general.
3: Ho deia en broma.
4: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
1: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell qui hauria de voler.
4: Si no hi va ell, hi aniré jo.
1: Hi podeu anar tots dos.
4: Junts, vols dir?
1: O separats.
5: Hola. Ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res, però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por al món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit, suposo que per això amigo tant el mòbil, no és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu de la vida i m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi. Però m'avorriria. Amb la sense aquest, potser no. Llàstima que sigui marroquí. Vull dir, no sé si m'agradaria anar a un terapeuta que... Però, en canvi, no em faria res escoltar-lo jo a ell. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple, o la seva infància aquí, perquè que, quan va arribar em sembla que encara era un nen. Segur que no ho va tenir fàcil, però quan vens de segons quins llocs ha de ser més fàcil remuntar, no? En canvi, la meva infància, massa mimat, fill únic. No sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Per la meva mare, suposo. Oh, per aquell dia el pati que el Riba em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Riba. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la vida. Quina ràbia! I ara sóc funcionari. La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobreta. Ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva, l'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ella sí que em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella, em distreuen. I es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden i suposo que és això el que em distreu, aquesta mena de contradicció. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari, és a dir, la meva feina no m'agrada i la de la meva dona no l'entenc. En canvi, quan parla la meva cunyada, l'entenc. Bé, no l'entenc gens, però em distreu. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entén menys. De vegades em pregunta per la meva feina i no sé què dir-li. I quan jo li pregunto per la seva, tampoc em diu gran cosa. Crec que l'incomoda ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també sentiríeu una mena d'incomoditat. Un dia, mentre la Neus era a caminar amb les amigues, vaig intentar veure d'amagat un dels seus films. Vaig quedar perplex. Teòricament era una cosa molt poètica i profunda i tal, però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. Disculpeu, Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant, em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari. Disculpi, senyora.
3: Et presento el tiet Enric i la Júlia.
6: Encantat, Aziz. Jo vaig conèixer un Aziz, psicòleg, marroquí d'origen. Vam fer teràpia 3 o 4 anys. Vam fer bona feina.
1: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
4: Ostres, sí. Sí que és casualitat.
3: L'Aziz del tiet ets tu, oi?
1: Em temo que sí.
3: Que fort, no?, que no t'hagis reconegut.
1: Quan faig teràpia em poso una careta, saps, d'aquelles que duien de nens, amb una goma i dos forats als ulls i un al nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta. Però crec que no m'ha reconegut.
3: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
1: I 3 anys de teràpia, i té raó, vam fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars?
3: De què?
1: Cony, de la seva vida.
3: Poca cosa, batalletes. Què en saps tu?
1: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada.
3: Va, no siguis ranci.
6: De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació.
1: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant.
7: Esperant què?
1: Cadascú té la seva espera. No esperes res, ni tu.
7: Prefereixo anar-ho a buscar. Sempre he estat molt impacient. No suporto esperar-me.
1: Però primer has de saber el que vols, no?
7: Ja ho sé, eh?
8: Quina sort, filla. I què vols?
7: No, volia dir que ja ho sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
5: I què no vols, filla?
7: Tenir amos, com tu.
5: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms, i de vegades fem el cafè junts i tot.
1: Però si no saps el que vols, on ho aniràs a buscar?
7: Diguem que em moc en direcció contrària al que no vull, i així descartant. No sé com explicar-ho.
5: Deu cansar molt, això.
7: Estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
8: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
5: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
8: A tu t'esperava, fa molts anys, a la sortida de l'institut.
5: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Tu hi estrenes.
8: Duia trenes.
5: Ens separava la distància perfecta, llavors.
8: I vostè, tiet?
6: Què?
8: Què espera?
6: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
8: No, i ara? No volia pas que em digués això, tiet.
6: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
8: Jo també, tiet.
7: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells o les velles? Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Soc tan conscient de la meva joventut insultant. Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare, insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí i que algun dia jo també seré vella. O vell. No m'imagino de vella. Ni de vell. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats. Perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta. Però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... Però tota aquesta suma d'esperes ara no fan ni una mínima esperança. De vegades em dic... I si em prenc una capsa sencera d'ibuprofen? I si m'estiro a la via del tren i m'espero? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, sempre diu la mare. Una somiatruites, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. A mi, qui em fa ràbia és l'Anna Karènina. Encara que tampoc l'he llegida, ni ho penso fer. I no, no és per por que jo també em pugui enamorar així. A mi no em passarà. Mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta si les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? I perdoneu, no el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé el Biel. Però qui se suposa que ha de pagar les factures? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruïtes com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures. I molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. Ara mateix em sembla una petitesa insuportable. Només espero una cosa ara mateix. Disculpa, Biel.
6: S'ha quedat tan ample.
3: Ja hi estem acostumats.
6: Ara toca tu.
3: El què?
6: El monòleg.
3: I què dic?
6: Digues el que vulguis, defensa't.
3: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
6: Tu surt, quan vegis a la gent ja se t'acudirà alguna cosa.
3: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic. Em quedaré mut.
6: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
3: És que mai no ve ningú. Em quedaré mut avui.
6: Doncs queda't mut. Fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
3: Si almenys tingués text. Disculpeu. Com podeu entendre, no estic per monòlegs ni per defenses. No tinc defensa. I tampoc estic acostumat a que em facin cas. No sé què puc dir. Fa una hora era un home completament desesperat. Estava convençut que la Rita s'havia mort. L'he vist morta. Ara feia molt que no veia un mort de prop. El meu primer mort va ser el meu padrí, el pare del meu pare. Jo tenia 14 anys i la padrina em va demanar si el volia veure. Vaig dir que sí, per quedar bé, l'havien estirat al llit. Jo l'havia vist moltes vegades estirat al llit, el padrí. Però aquesta vegada ja no era ell, ni tan sols puc dir que fos el seu cos. Se n'havia anat. No tenia cap mena de vida. La Rita igual. Mentre intentava reanimar-la, he vist que s'havia escapat. Ja no tenia res a veure amb la Rita. Ja no tenia res a veure amb ella. Feia només uns segons que m'estava abraçant al sofà. M'he afanyat. M'he afanyat tot el que he pogut. He avisat a un veí. Hem trucat al 112 mentre li fèiem el massatge cardíac. Ha vingut l'ambulància. Li han activat de nou el cor. Miràvem una pel·lícula russa, ja ho heu sentit, faig pel·lícules, i no em fa vergonya. Em fa vergonya dir-ho, que és una altra cosa, però sí, suposo que té raó la Júlia quan diu que al final ho acabo dient. La balada del soldat era la pel·lícula russa que miràvem amb la Rita, blanc i negre. Començava amb una mare vestida de negre travessant el poble per anar a esperar el seu fill, que ja sap que no tornarà. I llavors fa un flashback i veiem el noi, un soldat joveníssim, travessant extensions del seu país per saludar la seva mare abans de tornar a la guerra. Quan s'abracen tots dos, saben que s'estan dient adéu. Jo mai faria una pel·lícula com aquesta, tan bona. Íntimament, suposo que això m'amargo. No sabeu l'esforç que suposa aixecar un film, perquè després ningú el vagi a veure. De vegades em consolo pensant que faig aquesta mena de pel·lis justament perquè ningú les vagi a veure. Perquè no suporto que em facin cas. Però també sé que m'enganyo, perquè de vegades somio una d'aquelles cues que fan voltes a la mansana de gent esperant per entrar a veure la meva pel·li. I quan em llevo, tinc un disgust. Ni ella té ganes d'escoltar-me. Conec bé Anna Karenina. És cert que la vaig llegir de petit i que em va semblar entendre-la. Ara de gran l'he tornat a llegir i ja no ho tinc tan clar. Al principi del llibre un personatge masculí diu: «Soc culpable, però no em sento culpable». A mi em passa al revés. Sé que no sóc culpable, però no puc evitar sentir-m'hi. És cert, la Rita es va entregar a mi com ho fa l'Anna Karenina, sense prevencions, i secretament jo sé que és per això que se li ha aturat el cor, no per la seva entrega, sinó... no sé per què no li he dit més vegades que l'estimava. Era pura incapacitat. No me'n refiava, suposo. Em feia por que no sonés de veritat. Em vaig entrenar davant del mirall. T'estimo. Però el mirall em retornava justament la falsedat que no volia transmetre. No m'estimava gaire, jo. Encara que alguns amics pensin el contrari. De debò. De debò. M'estimo més aviat poc. Per això l'amor de la Rita em va desconcertar tant. I ara... Després que els metges l'hagin estirat a la camilla, no podia parar de dir-li que l'estimava. Li he dit almenys 100 vegades que l'estimava, fins que l'infermer m'ha demanat que li ho digués per última vegada, que se l'havien d'endur. M'agrada pensar que em sentia, però no sé si em sentia. Només desitjo que es desperti, que es desperti bé, per poder dir-li que l'estimo. És el primer que faré, i entregar-me a ella. No em vull entregar a una morta. Ningú ha rigut aquesta vegada.
1: Els has tocat la fibra. També ets un mal monologuista, però almenys a tu no t'han interromput.
3: És bonica.
1: Molt.
3: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
1: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
3: Sobretot tu.
1: Què deu esperar a ella?
3: No sé. Pregunta-li.
1: Li pregunto?
3: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
1: No és cert.
3: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara tens una de perfecta.
1: Quina?
3: Preguntar-li què espera.
1: I què li dic?
3: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant, tu.
1: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boges de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
3: Amb qui? Amb ella?
1: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí, i no em miris així.
3: No et miro de cap manera.
1: Disculpa, abans no m'havia adonat que llegies.
2: No passa res.
1: Quan he vist tota aquesta gent del públic, m'ha semblat que era educat explicar què hi fem aquí.
2: Esclar.
1: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
2: Que ho entenc, que no passa res.
1: T'agrada el llibre?
2: Encara vaig pel principi, però sí.
1: Saps que Anna Karènina va ser durant molt de temps el meu primer llibre de capçalera? Me'l va regalar la meva dona.
2: No aconseguies acabar-te'l.
1: Llegia 3 pàgines cada vespre fins que m'adormia. Imagina't. A tu encara et falta un bon tros.
2: Calculo que l'espera tampoc serà curta.
1: Disculpa l'atreviment. I què esperes?
2: Què espero?
1: Sí, què esperes o a qui esperes?
2: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
1: No. Li deia al meu amic que em sona, però no sé de què. Qui ets? M'enredes, oi?
2: No.
1: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
2: Han passat molts anys.
1: On?
2: Si no em recordes, no et mereixes que digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida?
1: L'estimo, l'estimo molt.
2: I l'odies?
1: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
2: I per què no li dius?
1: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove dir t'estimo era sinònim de desitjo. No em costava gens dir-ho. Ara li podria dir que l'estimo, però no m'hi atreveixo perquè ja no la desitjo.
2: Doncs quina pena.
1: Em sap greu.
2: I és només per això que no ets capaç de dir-li?
1: No em vols dir qui ets o què esperes almenys?
2: Ja t'ho he dit. T'espero a tu.
1: I qui ets?
3: La metgessa. Ha de sortir la metgessa.
2: Anem.
6: Jo prefereixo esperar-me aquí. No crec que la vull aguantar, una mala notícia. No us podeu ni imaginar com estimo la meva neboda. I en aquest d'aquí darrere, a les 6, també l'estimo. Molt. He fet veure que no el reconeixia perquè era l'acord que teníem. Si ens veiem fora, res. Però em sembla que s'ho ha cregut de debò, que no l'he reconegut. Com a psicòleg hi era molt crèdol. No sé quantes troles li vaig dir, abans no em va sortir una veritat. Però l'estic agraït. No sé si em va creure, però almenys em va escoltar. Ets cap vell, em va dir un cop. No tinc cap intenció de dir-te el que has de fer. M'estimo més esperar i veure cap on em portes. No és meravellós? Tothom et diu el que has de fer, el que has de pensar, i quan li pagues a algú perquè t'ho digui, et trobes amb un psicòleg que el que fa és callar i esperar a veure cap on el portes. L'estimo molt, aquest home, molt. Li vaig dir moltes coses, algunes molt lletges. Estimar és molt difícil. He arribat tard. Però oi que aquest és un dels temes de l'obra? Doncs això, estimar és molt difícil, molt. En canvi, odiar. Jo la meva dona me la vaig arribar a estimar amb tota l'ànima, però no l'aguantava. Clar, aquell a mi, tampoc. No podíem viure l'un sense l'altre. Crec que era això el que feia que secretament ens odiéssim, la dependència. No volia dormir amb ella i no podia fer sense ella. Els anys desgasten, ho cremen tot. Cremar, fer foc nou, deixar enrere el passat i abraçar el present. I l'Aziz em va ajudar a acceptar que l'odi i l'amor coexisteixen. Ningú hauria d'aspirar a ser estimat si no accepta ser odiat, també. Aquesta frase me la deia sovint. Vaig vomitar, vaig cagar-me amb tot, vaig plorar i vaig riure. M'estimo aquest home i tant, el Biel. En canvi, no el conec gaire. Jo tampoc he vist cap de les seves pel·lícules, però ell m'agrada. I amb això ja en tinc prou. Si m'agrada ell, no tinc per què mirar les seves pel·lícules. Però em fa patir la meva neboda. Diu que és cineasta o director de cine, ara no ho sé. Fa pel·lícules, en tot cas. Suposo. Ara, si m'ho permeten, me'n tornaré al meu lloc i em seguiré esperant. Ningú és un escena, oi? I vostès? Què hi fan aquí, eh? A qui esperen? Són innocents, vostès? Vostè és innocent? I vostè? No. Ja es veu que no. Però els agradaria, oi? Doncs vagin al psicòleg i quan sigui l'hora de marxar, paguin.
1: Neus, Biel, com està?
3: Estable. L'han refredat.
1: Refredat?
3: Això ens ha dit la metgessa. Així les constants vitals, o no sé què, gasten la mínima energia. I quan la despertin... I si no es desperta?
1: Es despertarà. Tot anirà bé. La Rita se'n sortirà d'aquesta, no ho dubtis.
3: I si li passa alguna cosa? Tindré la sensació que...
1: Què? Què? Que l'has matada tu? Tranquil, guarda els remordiments per una altra ocasió. Ningú sap què fa la Rita amb un paio com tu, però d'aquesta se'n sortirà.
3: I ella? Has pogut esbrinar què espera?
1: Diu que m'espera a mi. T'ho prometo, és el que m'ha dit. Llavors jo li he dit que em sonava i que m'ha reconegut que sí, que ens coneixem des de fa molt de temps, diu.
3: De debò?
1: De debò.
3: De què?
1: No m'ho ha volgut dir.
3: Quin misteri, no? Potser anàveu junts a la llar d'infants i per això...
1: Jo no vaig anar mai a cap llar d'infants. Vaig arribar a Torredembarra quan tenia 7 anys. Per un moment m'ha recordat l'Anna mentre ens miràvem. T'he parlat alguna vegada de l'Anna?
3: Sí. El teu primer amor, l'Anna Bassols. I que teníeu 15 anys i que plegats vau travessar una porta tancada.
1: Exacte. O almenys ho vam intentar, perquè jo més aviat m'hi vaig estampar contra la porta.
3: Sí, com us he explicat, sí. El mal que et va fer.
1: Sí, el nas, i no va ser per culpa seva. Només una mica.
3: Potser ha vingut a demanar-te perdó.
1: No és l'Anna.
3: Però igualment, t'espera tu, diu.
1: M'ha volgut gastar una broma, vaja, espero.
3: Mira, tanca el llibre. Fes alguna cosa. Ves amb ella.
9: Final del primer acte. Segon acte.
6: La dona misteriosa i l'Aziz entren en una aula de secundària. Aziz mira al seu voltant, molt parat. A la pissarra hi ha escrit un poema mig esborrat. Dalt, una data de 1991, quan l'Aziz tenia uns 15-16 anys.
1: Què fem aquí?
2: Que saps on ets?
1: Clar que ho sé. Com és que m'has dut fins aquí? Qui ets?
2: No tenies ganes de fer un viatge?
1: No vols dir qui ets? Perquè et conec, oi?
2: Te'n recordes, doncs?
1: Com si fos ara.
2: On seies tu?
1: Aquí. I allà hi havia el Marfó, Puig, Roca, Marquès i l'Anna Bassols.
2: Ah, sí, sisplau. Em pots llegir el poema que hi ha escrit a la pissarra?
10: Ei, mei, no, m'heu dit, haig de...
2: Què has dit?
1: Mare meva, com m'agrades.
2: És masic.
1: Coneixes la que va ser la meva llengua?
2: No, però per què parles en passat? Ja no és la teva llengua?
1: La perdo per moments.
2: Llegeix, sí.
1: La vaca cega, topant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega.
2: Molt bé, Assís. Em podries dir què vol dir d'un cop de roc llançat amb massa traça?
1: Qui vols que et contesti, l'home o el noi de 15 anys?
2: Què hauria respost el noi de 15 anys?
1: La veritat.
2: I l'home que ets ara?
1: Que el vailet el que té no és traça, sinó ràbia. Que cap nen no tira una pedra contra una altra bèstia si no està ple de ràbia.
2: T'identifiques amb aquest nen?
1: Naturalment.
2: Encara ara?
1: Més que mai. El noi que jo era tenia ràbia, però no hauria tirat mai la pedra. També estava ple d'esperança.
2: Tens bons records.
1: Tinc bons records, però em fa mal ser aquí un altre cop. Per què m'hi has dut? Qui ets?
2: Paties.
1: Tenien 15 anys.
2: És clar.
1: Te'n recordes el meu primer patiment? On seies tu?
2: Darrere teu. Per això no te'n recordes de mi, perquè mai et vas girar.
1: Darrere meu hi seia la Mònica Vilanova.
2: No sóc la Mònica Vilanova, sis. Sisplau, pots sortir a la pissarra i intentar resoldre aquesta integral?
1: Resolta. Fàcil. No eren les mates el que em feia patir.
2: Què et feia patir?
1: El meu terapeuta ja sap el que em feia patir.
2: I no ho vols compartir ara amb el públic?
1: El públic em feia patir.
2: Sí, i el teu patiment era molt visible de vegades.
1: Doncs el dissimulava tot el que podia, però sí, em feia patir el públic.
2: La mirada dels altres, vols dir?
1: Per exemple.
2: Com et miraven els altres?
1: Els nois em enveja perquè era el més guapo. Les noies em desig pel mateix motiu. Jo ja feia 7 anys que havia arribat a Catalunya. Els anys d'infància van ser bastant fàcils. Jo era un nen llest, sociable. De seguida vaig fer amics. La majoria em van acceptar. Vaig aprendre dues noves llengües. Jugava amb el futbol i em vaig fer del Barça. Però quan vaig començar la pubertat vaig ser conscient de la meva ferida i cada cop que sortia a la pissarra era com si els altres també en fossin conscients.
2: Jo tinc un fill de 14 anys i crec que li passa el mateix cada cop que surt a la pissarra. Suposo que l'adolescència és prendre consciència d'una ferida.
1: Vols relativitzar la meva ferida?
2: No. Només vull dir que la teva ferida segurament no tenia a veure només amb els teus orígens, sinó...
1: Amb què?
2: Amb les hormones?
1: Les meves hormones estaven en forma llavors. Però jo era un El Kadawi envoltat de Bassols, Marfons, Puig, Roques, Marquesos... No nego la ferida dels altres, sinó que reivindico la meva.

0: aquell dolor, no l'hauries fet, aquest viatge.
1: I sense la ràbia, tampoc. Sí que saps coses de mi.
0: Ai, no sé res. Per això t'he portat fins aquí, perquè me les expliquis.
1: Qui ets?
0: Encara és aviat. Deixa'm seguir una estona més, com si fossin dos desconeguts, com si tot just ens acabéssim de conèixer. Són bonics els començaments, no trobes?
1: Doncs no em diguis qui ets, si això ens ha de permetre acostar-nos més.
0: Ara sóc jo l'alumna. Permís per parlar?
1: Endavant, digues.
0: Professor Assís, podríem fer alguna cosa diferent avui a la classe?
1: Què vols fer, maca?
0: Ai, no ho sé. Per què no ens explica alguna història de quan era petit? Quina és la primera vegada que es va enamorar? Com es deia ella?
1: Anna.
0: I què va passar?
1: No te'n recordes, tu?
0: Com vol que me'n recordi si no hi era?
1: Anna Bassols.
0: Anna Bassols. M'agrada.
1: A mi m'agradava ella, però imagina't. Assís el Kadawi i Anna Bassols. Anys 90, una pubilla i un moro. Has vist Maricel?

0: Plorar. Vols dir que no exageres?
1: Si vols, t'ho explico, però no em diguis que exagero, eh? Em dic Aziz El Kadawi. Vaig néixer l'any 1975 a Benicidel, un poblet de Nador, al Marroc. Del lloc on vaig néixer ara només en queda una paret de pedra i les finestres. Aquell és el meu primer paisatge, el groc del blat i el blau del mar. Si en algun lloc he de fixar el principi del meu viatge és quan el meu pare se'n va anar a Alemanya a fer de miner. Al Marroc ens hi vam quedar els meus cinc germans i la meva mare. No recordo tant la meva enyorança com l'enyorança dels pares del meu pare, és a dir, dels meus avis. Trobo a faltar més el meu pare ara que llavors. El penso encara molt jove, sol, baixant cada dia a la mina per estalviar uns diners que algun dia ens fessin sortir de la pobresa. No va tornar fins a l'estiu, dues setmanes, i se'n va tornar novament cap a les mines, aquesta vegada al nord de Catalunya. No va ser fins a l'estiu següent que se'ns va endur amb ell, però a Torredembarra. Treballava de paleta. Dels primers dies a Catalunya me'n recordo de l'enyorança dels avis i dels amics que havia deixat al Marroc. Quan vam tornar, l'estiu següent, els vaig portar uns clauers de record de Catalunya, fins que un estiu em vaig adonar que qui trobava a faltar eren els amics de la Torre. I de tornada els vaig dur unes figuretes de ceràmica típiques. En aquell moment ja no sabia d'on era jo. Li vaig preguntar a la meva mare: «Mama, mama, d'on sóc? Ets del Marroc i ara també ets d'aquí», em va dir. Durant un temps la seva resposta em va calmar, però quan passava dies al Marroc els amics d'allà ja no em veien com un dels seus, i quan tornava a la Torre els amics d'aquí seguien sense veure'n com un dels seus. Aquesta mena de conflicte encara no l'he resolt, però he après a conviure-hi. Més que una tara, l'he convertit en un orgull, en un motor, en una ràbia. No vull ser d'un lloc si això m'impedeix ser de l'hora d'un altre lloc. Sóc africà, sóc europeu, sóc marroquí, sóc espanyol, sóc català. I si algun mira malament i dic: «Desgraciat, quina pena que em fas, que només pot ser d'un lloc!», sense aquest orgull o aquesta ràbia no hauria arribat mai a ser qui sóc. No hauria sigut psicòleg, ni ara em guanyaria la vida com me la guanyo, ni m'hauria casat amb una catalana de Socarrel.
0: Havia de ser catalana a la força.
1: Ah, la força! I moreneta, i tenir cognoms catalans: Cerdà, Vila, Serrats, Mitjana, si no malament. No es podia dir González, ni Pérez, ni Gómez, ni encara menys Jamiki, amb Rabat o Mussauri. Però això crec que ja ho he superat. Ara sí que em podia casar amb una Martínez o una El Hajmi. Com et dius, per cert?
0: No hem quedat així, eh?
1: Cert, perdona, però tens un accent bastant tancat. No pot ser de gaire lluny.
0: No sóc tancada, només l'accent. Parla'm de l'Anna Bassols.
1: Anna Bassols i Pujol. Morena, cabells llargs, prima, ulls verds. Me'n recordo de la seva primera mirada com si fos ara. Neta, sense prejudicis, somrient. Me'n recordo de les seves dents quan reia. Al pati menjava una poma. Tothom entrepans i ella una poma. Es notava que ningú l'havia advertida. No encara. Vaig caure de cul. Tenia a veure amb els meus 15 anys, però aquella atracció tan física i pura...

0: Però no l'he tornat a sentir mai més. Una tarda li vaig demanar si volia anar a passejar i em va dir que sí. Crec que en aquells moments ni se'n recordava que jo era moro.
1: Vols dir que no era això el que li agradava de tu?
0: Era això, sí, però vull dir que l'Anna em mirava com si fos suec. Era conscient de la meva diferència, però en positiu, els encants del foraster. Però no va durar ni 10 minuts, això, el temps de la passejada, i amb una simple caminada pels carrers de la torre em va tenir prou per entendre que jo no venia de Suècia, sinó d'un país molt pobre, on les dones anaven tapades i parlaven una llengua plena d'esbarzers.
1: Li vas dir, tu?
0: Li van dir les mirades que ens van llançar la gent de Torredembarra.
1: Què va passar?
0: Encara no sé què va passar.
1: Vau seguir passejant?
0: Sí, i ens vam agafar de la mà i ens vam mirar i ens vam fer els primers petons d'amagat, però a l'hora que notava que ens anàvem apropant, vaig notar que ella s'anava allunyant. La notícia havia arribat als seus pares, a les seves amigues, als nens de la classe i dels cursos superiors. Jo vaig ser l'últim en assabentar-me'n, l'últim mico, i em va arribar en forma d'un llarg silenci aixordador.
1: Què vols dir?
0: Saps aquell silenci que precedeix una tempesta o certs atemptats?
1: Sí.
0: De cop i volta, al meu voltant, es va fer un silenci com mai l'havia sentit. Hauria preferit que hagués vingut el germà de l'Anna i em digués: si et tornes a acostar a la meva germana, et mato, puto moro. M'hauria anat la mar de bé una ràbia precisa, immediata, que em permetés defensar-me a cops de puny, cridar els meus germans veïns i fixar la data de la lluita com a West Side Story. Però no va caldre. L'Anna es va retirar tota sola i no crec que ni tan sols la forcessin. Simplement va entendre les mirades dels altres i va saber que no les podria suportar. No només els immigrants hem hagut de patir les mirades dels altres, saps? En un gest desesperat perquè m'acceptés, li vaig voler regalar un "no m'hi oblides". Te'n recordes d'aquells penjolls de la nostra adolescència?
1: I tant, i tant.
0: Perquè és el que feien els altres nens de catalans amb les seves xicotes catalanes. I em vaig assabentar que aquella mateixa tarda ja l'havia llançat. Ui. Ara, Ric, però llavors va ser tan, tan humiliant.
1: Bueno, ja està, ja està. Tot això ja ha passat.
0: No, no ha passat. Certs tipus de violències no s'apaguen mai més. Tornen un cop i un altre.
1: Almenys al final t'has pogut casar amb una catalana de socarrel.
0: I sí, volia venjar-me'n d'alguna manera. És infantil, si vols, però aquesta història de rebuig infinit no seria qui sóc.
1: Tu creus que l'Anna se'n recorda d'aquests moments? En devia ser conscient, vull dir.
0: No, era una nena de província, cega, com totes les nenes de províncies.
1: Ui, no l'has perdonada.
0: Oh, Muhammad, tria sempre el perdó, ordena el bé i aparta't de qui es comporti amb tu de forma ignorant, diu l'Alcorà. I a mi m'ho deia el meu avi. No tinc res a perdonar, doncs. Em va apartar i em vaig apartar del seu camí. En canvi, si li guardo rancor, aquest rancor no li fa cap mal a ella, sinó a mi. Cada cop que torno a aquesta aula, si el qui pateixo sóc jo i no els altres.
1: Si els perdonessis, deixaries de patir, potser?
0: No tinc res a perdonar, ni vull deixar de patir. Què faria sense aquesta ràbia?
1: I els fills? No et fa por?
0: Quins fills?
1: Els teus, és clar. He sentit que deies que dormien mentre la dona et demanava si l'estimaves.
0: Encara dormen a aquesta hora i demà, quan es llevin, seguiran dormint. S'ha de protegir el son dels infants tant com sigui possible.
1: Què vols dir? Que no ho saben?
0: No saben res de res. Els teus sí?
1: Mira, intento no amagar-los gran cosa. Almenys no qui és la seva mare. I no descarto que al final puguin saber també qui és el seu pare.
0: Els hi ho diràs tu o confies que ell...
1: Ai, no sé si me l'imagino el meu home dient-los.
0: Quina responsabilitat, doncs, per tu dir què?
1: No vindrà d'una. Si callem, ens ho retrauran tota la vida. Tu ets psicòleg, ja jo ho hauries de saber. Algun dia, els teus heretaran la teva ràbia si no vigiles.
0: Millor això que res. Hi ha pitjors herències. I tu a què et dediques? Parles també com una psicòloga, segons com.
1: Soc professora de secundària.
0: De debò?
1: De debò.
0: Adolescents?
1: Adolescents.
0: Et puc fer una pregunta?
1: Digues.
0: Encara em veus molt adolescent, a mi?
1: Em sap greu, però no. Tens tares pròpies de l'adolescència, eh? Però et sobren més de 30 anys per ser adolescent.
0: Per què poses la meva mà sobre el teu pit? Fa temps que ningú em parlava així. Amb aquesta confiança, amb aquesta calidesa. No ets l'Anna, oi?
1: Te la recordo?
0: No.
1: Aquí et recordo. No sóc l'Anna.
0: Qui ets? Aquest accent...
1: T'he donat moltes pistes, a part de l'accent.
0: La mida dels pits?
1: Per exemple, els pots acariciar?
0: Què? T'ha semblat que exagerava amb la meva història?
1: No, però no és Maricel, ni Romeu ni Julieta, ni West Side Story. M'hi falta algun amor.
0: Jo vaig morir d'alguna manera. Saps què desitjaria ara mateix?
1: Sí, continua acariciant-me. A què?
0: Ser marroquí.
1: Vaja.
0: Aquell noi marroquí va morir aquells dies. No va caldre cap navalla. I per això el trobo tant a faltar. Poder tornar a ser aquell nen que se'n va anar del Marroc amb 7 anys i fer servir l'amazic i l'àrab i viure tota una vida que no he viscut. Aquesta ferida sí que fa molt de mal.
1: L'anhel i la nostàlgia, saps? Jo sempre t'he vist com un marroquí. Molt millor, que un portuguès i un suec. No m'han agradat mai els putos suecs. El primer cop que et vaig veure, ai, vaig pensar, quin moro més guapo. Vaig caure rendida.
0: Qui ets, va?
1: Ets tendre, m'agrades.

0: Final del segon acte. Tercer acte.
1: Aula taller. Què tal? Com ha anat la setmana?
2: Molt bé.
3: Fatal.
1: De conya.
2: I a tu, conductor?
1: Us heu pogut llegir el primer acte de l'obra?
2: Qui l'ha escrita? L'has escrita tu?
1: No, l'ha escrit l'autor.
2: I qui és l'autor?
1: L'autor és l'autor. Us diria el seu nom i al cap d'un minut ja l'hauríeu oblidat. No és important, l'autor.
4: Això vol dir que l'has escrita tu. Falsa modèstia.
1: No, l'he escrita jo. Prou feina tinc a ser el conductor del taller. Però, si us plau, no us entesteu a buscar l'autor. Va, digueu-me, què us ha semblat? Va, que ja portem algunes sessions junts. No us faci por. Si no us ha agradat, ho podeu dir sense problema.
2: Un drama.
4: Un drama?
2: Sí, no? Jo m'esperava alguna cosa més. No sé, més fresca. Crec que em vaig apuntar al taller per alleugerir una mica el meu drama.
4: Ai. Doncs a mi m'ha fet riure bastant aquest primer acte. Eh?
2: Ja, a mi també, però això no treu que sigui un drama.
1: Neus, què vols dir?
2: Un drama, vull dir, no sé...
5: És un drama, té raó la Neus. Però no perquè la dona del Biel hagi patit una aturada cardíaca ni res, sinó perquè aquests personatges són un drama.
6: Són un drama perquè som un drama.
2: Com has dit això?
6: Que són un drama perquè som un drama. La idea, m'imagino, és que l'ésser humà és un drama, miris com te'l miris, no?
1: Si vols dir-ho així, ja n'hem parlat aquests dies. La idea és representar el drama d'uns personatges des de la nostra pròpia problemàtica.
2: Quina paraula més lletja. Problemàtica.
1: Drama, doncs. Tècnicament, l'obra seria una tragicomèdia, és a dir, una barreja entre drama i comèdia. Però, sobretot, el que vull saber és si us sentiu més o menys identificats amb aquest grup de personatges. La idea del taller, repeteixo, és que us podeu expressar a través d'uns caràcters que tenen algunes coses vostres, però que no sou ben bé vosaltres. El teatre com a filtre.
4: Malboro.
6: Sí, millor que hi posem un bon filtre.
2: A mi no em fa res fer de mi mateixa, però no sé si em veig amb cor de fer de la dona d'aquest senyor.
4: Gràcies.
1: Porteu anys casats. Per tant, en rigor, ja no ets la seva dona, si és que mai ho has estat. Al cap d'uns anys sou dos desconeguts, no us enteneu. Com aquí, té tot el sentit que feu de matrimoni.
4: A mi no em fa res ser el teu home a l'obra. I fora de l'obra, si vols.
5: A mi m'ha agradat el primer acte. I veig el drama i veig la comèdia. Però trobo que alguns de nosaltres ens falta paper, no? Ells dos, l'Aziz i el Biel, són molt protagonistes, però els altres...
1: Tranquil·la, Júlia, a partir d'ara tindreu més paper.
2: A mi ja em va bé tenir el paper que tinc, eh? No en vull més.
5: Ah, jo sí que en vull més, doncs.
1: En tindràs més, Júlia. Ah. Aziz, estàs molt callat avui. Què t'ha semblat, l'Aziz, de l'obra?
7: Què m'ha semblat? No sé quina mena de filtre ha fet servir l'autor amb mi.
1: Suposo que ha buscat algú que, tenint uns orígens semblants als teus, sigui una altra cosa. Així podeu tenir un diàleg fèrtil.
7: Fèrtil? No m'agrada.
1: No t'agrada? Per què?
7: No m'agrada. Em sembla un farsant, l'altre Aziz. No podríem ser amics en la vida real, ell i jo.
1: Per què no?
7: Els meus amics són uns altres. L'Aziz aquest, des que va marxar al Marroc i va arribar a Catalunya, no ha fet una altra cosa que intentar allunyar-se d'aquell que era en principi. Jo, en canvi, segueixo sent el mateix, idèntic.
4: Quina llàstima, doncs.
7: No t'agrado, Tomàs?
4: Quina llàstima, que no hagis evolucionat, vull dir.
7: Jo no he dit això. He fet el meu viatge, com tothom. Només dic que segueixo sent el mateix. Les arrels, m'entens? L'essència.
4: Les arrels? Que ets un arbre.
7: No tens arrels, tu.
4: Què són les arrels?
7: Cony, els avis, els pares, el paisatge que veia des de l'habitació on vaig néixer, la llengua...
6: Quina és la teva llengua, Aziz?
7: Jo parlo 5 llengües.
6: La primera, la de la mare...
7: I la del pare, la Masic.
4: Digues alguna cosa, ma Masic.
7: Digue-la tu.
4: No tinc la sort de conèixer la Masic.
5: Va, Aziz, digues alguna cosa, ma Masic.
7: No ho sé, no me'n recordo.
8: Xalmec guineí, avmarrisoran, watturrisoran.
5: Què has dit?
7: Que per molt que les arrels em facin créixer, mai m'oblido de les arrels.
5: Oh, que bonic. És un poema?
7: No, m'ho acabo d'inventar.
5: Que bonic, igualment.
2: Molt bonic, però feinada tindria jo a trobar les meves arrels.
4: Busca-les en algun gerani. És impossible ser el mateix al cap de tants anys.
5: Doncs jo, essencialment, també sóc la mateixa de quan era petita.
4: Ja es nota, filla. Asis, ja sé que no t'identifiques gaire o gens amb l'Asis de l'obra, però a mi no em sembla enfarsant. No t'agradaria haver fet el recorregut que ha fet ell?
7: A què vols dir?
4: No ho sé, però no em sembla que sigueu tan diferents. Em sembla que teniu força trets en comú.
7: Quins?
4: No sé, l'orgull, la sinceritat...
7: Sinceritat?
4: Jo crec que sí. A part, no li reconeixes l'esforç?
7: Quin esforç?
4: El que ha fet, venint d'on ve, les dificultats, tot el que ha aconseguit.
7: On és l'autor?
4: Què vols?
7: Trencar-li la cara. A veure, a què ha aconseguit?
4: Això, doncs, ser un professional reconegut, amb una família estable, amb un poder adquisitiu que no et fa pas angúnies, plenament integrat, etc. Ja m'imagino que tot això tu no ho has buscat, però no li traguem mèrit, tampoc, no?
7: El planyo. On ha arribat? Integrat a on? Tant esforç per què? Per no ser ni capaç de dir t'estimo a la seva dona, que somia secretament en deixar-ho tot i tornar al Marroc? Em fa pena, pobre.
4: No tens ganes tu de tornar al Marroc?
7: No me n'he mogut mai del Marroc, jo. El supero moltes coses a l'Asis de l'obra.
4: No ho dubto, no ho dubto.
6: Per exemple?
7: No he dit que té vocació de monologuista? Jo també, amb la diferència que ell no fa gràcia, i jo sí.
2: A mi sí que em fa gràcia l'altre Asis. No sé si més o menys que tu, però me'n fa també.
4: No hi ha color. El nostre Asis és molt més graciós.
7: Gràcies, Tomàs.
4: Sí, sí, sí.
5: Jo endevino una certa enveja.
7: De qui? De jo cap a ell? Ja li agradaria. Júlia, t'explicaré una cosa. Fa anys vaig anar un temps al psicòleg. Me'l va recomanar un amic del Marroc. I, casualment o no, el psicòleg era marroquí també, o d'origen marroquí. Perquè si li hagués dit marroquí a seques, s'hagués emprenyat el tio. Igual que l'Asis de l'obra. Però no es deia Asis, sinó que es deia Said. Said el Kadawi. Potser el coneixeu. Algun cop ha sortit per la tele. Doncs saps què va passar? Que al final vaig haver de deixar la teràpia perquè era jo qui li estava fent de psicòleg a ell. De debò, eh? Estava ple de ràbia el tio. Però si el vaig deixar no va ser per això, sinó perquè no em pagava.
4: Said el Kadawi, dius... L'he trobat al YouTube.
3: El caràcter i la personalitat són grans temes. No és un misteri, però ens defineix des de pràcticament el naixement. Ve d'un lloc misteriós que ens fa únics. El caràcter roman. I si tens la sort de tenir un bon caràcter, un caràcter més social, un caràcter més generós, un caràcter més que busca, que sap demanar ajuda...
4: Va, deixa'm estar el vídeo i seguim.
7: Que plasta aquest Said.
5: Una mica sí.
4: Prou.
6: Asis,
4: seguim.
6: Sí, Asis, i tu? No estàs ple de ràbia?
7: Jo reconeixeré la meva ràbia si tu reconeixes la teva.
6: Cap problema. Jo estic ple de ràbia. I tu?
4: A veure, Asis, per què t'has apuntat al taller, tu? Ja no me'n recordo què vas dir el primer dia.
7: De debò voleu saber?
2: Sí.
5: Sí.
7: Per conèixer una noia.
4: No vas dir això.
7: Perquè em va fer vergonya, però de debò, des de que vaig arribar a Catalunya, l'únic que he fet és apuntar-me a tallers per conèixer una noia.
2: I no n'has conegut cap, encara?
7: No la que busco.
2: Oh. I com ha de ser la dona que busques?
7: Ja veurem.
6: Ja t'entenc, Asis.
7: I què entens, Biel?
6: Els teus motius... Jo també m'he apuntat al taller per conèixer una noia.
5: Ai, no sigueu primitius.
6: Som primitius?
7: Jo no sóc primitiu, però igualment m'he apuntat al taller amb l'esperança de trobar una noia.
6: I què?
7: Bé, a més, aprofitaré el taller per explorar la meva vena de monologuista. Sempre he volgut ser com Gatel Malek i crec que hi tinc possibilitats.
5: Qui?
7: Un còmic francès d'origen marroquí. Boníssim. Però si no fos mori, la gent no li riuria les gràcies, com vosaltres.
5: Estàs dient racista?
7: No, però la condescendència de vegades agafa les formes més estranyes. I et dic una cosa, Júlia. Si en comptes de moro fos negre, encara riuríeu més.
2: T'equivoques. Jo he conegut negres molt avorrits. I no els hi reia les gràcies.
7: Has conegut negres, Neus?
2: Sí. Què passa?
7: Que no m'ho crec.
2: Doncs no t'ho creguis.
6: Jo l'entenc, a l'Asis. Té raó. És com el Miquel Martí Pol.
2: Què li passa al Martí Pol, ara?
6: Que la gent sempre l'aplaudia molt. Molt més que qualsevol altre.
2: I? Què insinues? Que l'aplaudien tant perquè anava amb cadira de rodes?
4: És cert, no he conegut mai cap poeta tan aplaudit.
7: Exacte, no he llegit res de Martí i Pol, però jo també l'hagués aplaudit amb ganes.
6: Asis, si un dia fas monòlegs en algun lloc, avisa, que tens fusta.
7: I tant, tinc fusta, ja m'ho deia el profe de mates.
6: Tens fusta, tens fusta. Ets el més graciós d'un grup de graciosos.
5: Oh, parla per tu, Biel.
1: I a tu, Biel, ja t'agrada el personatge que t'ha tocat interpretar? Creus que podria ser d'amic d'algú com l'Aziz?
6: D'aquest Aziz? No ho sé encara. De l'altre, tampoc ho sé. Sí, suposo que sí. Sap escoltar. No veig que siguem gaire incompatibles. Sabem escoltar els dos.
7: De l'altre sí i de mi no. Jo també sé escoltar, Biel.
6: De tu també. No us veig tan diferents.
1: Biel, i t'agrada el personatge, el teu personatge, vull dir?
6: No sé, el que m'agradaria saber si és prou ambigu.
1: Què vols dir?
6: L'Aziz, per exemple, té moltes capes. I ja no diguem si l'interpreta l'Aziz. El meu Biel no el conec gaire. És evident que està trist, preocupat, espantat, però a mi m'agradaria saber si en el fons del seu cor vol que es desperti la Rita, o, si ja li va bé, que no es desperti.
5: Això que dius és una bestiesa. Què vols, interpretar un monstre?
6: No, un ésser humà com un altre.
1: Biel, per què penses que en el fons el Biel de l'obra pot voler que ella no es desperti?
6: Ja.
4: Jo l'entenc. Si a la meva dona se li hagués aturat el cor, no crec que...
2: Però és diferent, bèstia. Tu i jo portem 1000 anys casats. Jo tampoc voldria que tu et despertessis si se't parés el cor.
4: No. Jo parlava de la dona a la vida real.
6: Ja. A veure, no em mireu així, no em mireu així. Jo vull que es desperti la Rita. És evident. Ho necessito, de fet. Necessito tenir-la novament al meu costat per poder-li dir que...

0: l'estimo. Però hi ha un racó...
1: Però de qui parles? De tu o del personatge?
0: Del personatge, crec.
2: Quin racó? De quin racó parles, Biel? Si no desitges 100% que la Rita es desperti, no es despertarà, que no ho veus.
3: Tant de bo depengués del nostre desig una cosa així.
1: Això dic jo.
2: Mai he vist una gent tan derrotista com els catalans.
0: Aziz, tranquil. Vull que es desperti, 100%.
2: Gràcies, Biel. Però per què no li deies més sovint que l'estimaves tant? Et costava?
0: Això no m'ho preguntis a mi, sinó al personatge.
2: No és el personatge, ets tu. Ja es nota que tens autèntiques dificultats per dir t'estimo als altres.
0: Tu tampoc li has pogut dir a la teva dona, i això que t'ho ha preguntat mirant-te als ulls.
2: És el personatge. A mi no em costa dir als altres el que els estimo.
0: Quina sort.
2: Per exemple, a tu mateix t'estimo, t'estimo, t'estimo.
0: Jo també t'estimo, Aziz, però el meu amor cap a tu és tan fals com el teu cap a mi.
2: No esperaràs que t'estimi de veritat. Em caus bé, encara que siguis un bordes.
0: A veure, crec que en general els altres ens desperten molt més fàcilment odi que amor. Ho diem amb molta més facilitat, vull dir. Ja ho diu el tiet en el seu monòleg. Estem plens d'odi i de ràbia, tots.
3: Això seràs tu.
0: Per què t'has apuntat al taller, si no?
3: Per què? Perquè estic plena de ràbia i d'odi.
0: És evident. En algun lloc has de descarregar aquesta ràbia que portes dins. No, igual que l'Aziz. L'Aziz diu que s'ha apuntat per conèixer una noia, però en el fons té un odi que no se l'acaba. I així que pugui traurà la navalla i ens la clavarà fins al fons.
2: Una altra cosa et clavaré fins al fons, idiota.
0: Va, xec, confessa, no em crec que no estiguis ple de ràbia.
2: Estic ple de ràbia, i tant, però no cap a tu, et molesta?
0: Tu tampoc em fas ràbia a mi, seriosament.
4: D'acord, la ràbia, no em desagrada gens la versió del Biel.
3: Quina?
4: Aquesta, que estem plens de ràbia.
3: Jo no. Repeteixo.
0: Tu la que més. Mira, ja t'ho dic ara.
3: No hi tornis, reconeix la teva.
0: Ja ho faig.
4: Jo l'entenc, la ràbia del Biel, un cineasta que fa pel·lis que ningú va veure, i ara la seva enamorada, a més, la palmada.
3: Jo crec que l'ha matada ell, mira què et dic.
4: No em desagrada, no, gens. De fet, podria ser un dels objectius del taller, treure la ràbia que porteu dins. En comptes d'anar al gimnàs a fer boxa, per exemple, fer servir el vostre personatge per treure la ràbia.
5: Oh, no acabaríem mai.
3: Oh, jo ja vaig al gimnàs a fer boxa.
0: Veus?
3: Per això no tinc ràbia, perquè la trec al gimnàs.
5: I hauries d'anar un dia més al gimnàs.
4: I vosaltres dos, Biel i Aziz, ja està bé que aquí tingueu una mica de trifulga si a l'obra heu de ser íntims. I llavors aquest racó del que parla el Biel és interessant, eh? Jo crec que ara ja hi és una mica en el personatge. No sabem gaire què pensa, què sent. Ho podem subratllar una mica, si cal. Però poc o molt aquest racó el tenim tots, no us sembla?
5: Jo tinc una cantonada.
1: Perdoneu, però jo m'he perdut. De quin racó parleu?
4: El de les contradiccions més íntimes, inconfessables, no?
3: No.
4: Júlia, tu tampoc tens contradiccions?
3: Sí, però no em costa gens confessar-les.
1: Quina sort, filla.
3: També he fet teràpia uns quants anys, jo. I la veritat és que els meus racons són íntims, però no inconfessables.
5: Doncs va, confessa'n algun, filla.
3: No m'agrada el pa amb tomàquet.
4: Júlia, ja que hi som, i el teu personatge què et sembla? Estàs contenta amb els pares que t'han tocat?
3: Estic encantada. Em semblen divertidíssims. Però entenc perfectament que me n'hagi volgut anar de casa tan aviat. Ja m'hauria agradat que els meus pares de la vida real m'haguessin deixat volar tan fàcilment.
5: Et costa volar, filla.
4: I el personatge, Júlia, t'agrada?
3: No em desagrada. Pels pares que tinc, trobo que he sortit prou bé.
1: Ara.
3: Però jo faria una Júlia més reivindicativa, amb la ideologia més... Era ironia. Les de la meva corda també sabem fer en la ironia. Ah, i vull que la meva tieta es desperti, sense matisos, sense racons. Aziz, jo sí que tinc fe i desig.
2: Ja ho sé, Júlia.
0: Demano disculpes si em falta fe. Jo a l'edat de la Júlia també tenia fe i desig, però ara d'un temps cap aquí l'estic perdent. No el desig, sinó la fe. Suposo que el primer dia vam haver de parlar de les nostres biografies. És llavors quan ho hauria d'haver explicat, però em va fer cosa. Quan tenia 25 anys, el meu germà es va morir d'accident de moto. Va estar a l'hospital més de 2 setmanes. En coma. Els meus pares, la meva germana i jo, No ens vam moure de la sala d'espera. Tots tres desitjàvem al 100% que es despertés. Però no es va despertar. Ja fa anys. No sé si ho he superat, però ara estic aquí, amb altres. He doblat la meva edat des de llavors i no vull dir que sigui pel que vaig viure que el meu personatge no està del tot segur. Si vol que es desperti la Rita, ho vol i ho necessita. Però potser no al 100%.
1: Hi ha un racó en tu, oi?
0: Molt petit.
4: I tu, dona misteriosa? Ja veus que la dona misteriosa de l'obra se t'assembla molt. Només t'ho podries fer d'ella, vull dir, per edat i per posat, perquè no només has preferit no dir-nos el teu nom, sinó des que vam començar el taller amb prou feines has intervingut.
1: M'adapto.
4: Què vols dir que t'adaptes?
1: Que m'adapto.
4: També estàs plena de ràbia, tu?
1: També. Doncs no se'n nota.
4: I ja ho saps per què et vas apuntar al taller? El primer dia et vas arronsar d'espatlles.
6: Per conèixer un home. Des que era jove no he parat de fer tallers per conèixer un home.
1: Doncs mira, per fi us heu trobat. Estàs content, Aziz? Entre vosaltres dos, des del primer dia que hi ha alguna cosa invisible, igual que els personatges de l'obra, fins i tot heu arribat junts avui.
4: Esperem que allò secret que els uneix no sigui el mateix que els personatges de l'obra.
1: No fan pinta.
4: Reconeguem-ho, però. En el fons, tots ens hem apuntat al taller per conèixer algú.
1: Ah, sí? Primera notícia.
4: Jo sí, per conèixer-te tu.
3: Va, no siguem antiquats. La gent ja no s'apunta als tallers per conèixer algú. Això era abans. Va. Ara hi ha altres maneres de conèixer gent. Jo, almenys, no m'he apuntat a aquest taller per conèixer algú en el sentit que dieu. El més jove de vosaltres, almenys, em porta 20 anys.
4: Gràcies, filla. Tu sempre tan sincera.
3: De res, papa.
2: Júlia, no tens ganes de conèixer ningú?
3: Sí, però és el que et dic. Mai m'he apuntat a cap taller per conèixer ningú en concret. Si sorgeix, sorgeix, però no vaig amb cap idea preconcebuda. Mm. Què et fa riure, Biel?
0: Disculpa, m'ha fet gràcia la paraula preconcebuda.
3: Què li pas?
0: Res, de cop, se m'ha fet molt rara.
4: Preconcebuda. Concebut i admès per endavant. Ho diu aquí, mira.
3: Doncs això, quan faig un taller no hi vaig amb cap idea feta. Em deixo portar.
1: Sí, ja t'hem entès, filla.
4: Què? Som-hi, doncs. Us proposo que agafeu els papers de l'obra, aquest primer acte, i fer-ne una lectura en veu alta per veure si s'entén, com sona,
1: etc. Ostres, això ja va de bo.
4: No, si us plau, que no vagi en sèrio. Hem vingut aquí a jugar, ni tan sols a fer teràpia, encara que el taller es digui taller de teatre terapèutic. Juguem. És a dir, anem a actuar, a fer comèdia, que ja sabeu, que tant en anglès com en francès, play i jouer, és a dir, jugar, vol dir actuar. Disculpeu la pedanteria, però som aquí. Som aquí, estava dient, per donar més importància al joc que a la vida. La vida ja us la trobareu un cop sortim d'aquí, però aquí anem a jugar. D'acord?
6: D'acord.
4: D'acord?
0: Vale.
4: Vinga. I a més us veig molt predisposats i amb moltes ganes. Portem ja uns dies i les relacions entre vosaltres han anat pujant de temperatura. Les timideses inicials les heu anat abandonant i ara fa una estona, mentre us escoltava, fins i tot m'ha fet l'efecte que estàveu més pendents de la comèdia que d'una suposada sinceritat, com si ja l'haguéssiu començat a jugar abans d'hora. I es tracta exactament d'això. No dic que no hagueu de ser sincers, però aquí sobretot es tracta de deixar anar l'actor o l'actriu que porteu dins, una mica d'alliberar-lo. Alliberem-lo, doncs.
1: Tu, més aviat, controla't.
3: Com ho fem, va?
4: Com que és una primera lectura, proposo, simplement, col·locar les cadires com si estiguéssim en una sala d'espera. La dona misteriosa s'asseurà en un racó amb el llibre a la mà. T'he portat Anna Karenina, que intueixo que ens pot anar bé. Te l'has llegida?
6: Sí, quan era petita.
4: Què vol dir, quan eres petita?
6: No devia tenir més de 13 anys.
4: I la vas entendre?
6: Ai, crec que sí.
4: Doncs ara te la podràs rellegir i comprovar si l'entens com quan eres nena. Què, som-hi?
6: Vinga.
4: No vull tant d'entusiasme, eh? Vinga, som-hi.
6: Vinga, va.
4: Ara us asseieu amb l'aire de preocupació que pertoca. I llavors, al cap d'una estona de silenci, tu, Aziz, aixeques el cap i quan vegis el públic et poses dret, t'hi acostes i fas el teu monòleg. Tu no volies ser monologuista?
2: Oh, i tant, que ho vull.
1: I si quan fem l'obra no hi ha públic?
3: Home, algú hi haurà. Si no, s'haurà de suspendre l'obra, com passa al teatre de debò.
4: Ja sabeu que en principi està previst que la representació la fem davant dels vostres familiars i amics. Per tant, no patiu.
1: Ui, quina vergonya.
7: No, no podem buscar un públic que no sigui la nostra família. Sí, jo em pensava que el que passa amb una teràpia és confidencial.
3: A mi no em fa res que vinguin els meus pares.
7: Tranquil·la, els tindràs al teu costat.
4: Va, no avancem esdeveniments, tranquils. Ara l'important és que nosaltres anem fent. Un cop tinguem l'obra ben assajada, ja veurem què en fem. Potser la farem a la ràdio i tot. Què? Som-hi?
8: Final del tercer acte. Quart acte.
4: Va, poseu les cadires en forma de sala d'espera.
1: Vinga, va.
4: Vinga, anem a llegir això. No cal que interpretem ara. Farem la lectura de l'obra amb un to més o menys neutre, si pot ser amb la veu clara i prou alta perquè els altres se'n sentin, eh? Mm? Lectura italiana, se'n diu. La cosa és que estem en una sala d'espera i, per tant, hem de poder crear un ambient de tensió i gravetat. Per un costat hi ha la dona misteriosa que llegeix, per l'altre hi ha aquest grup familiar de la dona que ha patit aturada cardíaca, i finalment hi ha els dos amics, el Biel i la Sis, vosaltres dos. Mm. Per tant, ja no sou sis desconeguts que venim de vés a saber on per fer un taller, sinó un grup amb unes relacions internes diferents. Asís, m'encens?
2: Sí, sí.
4: Tu ara fas una pausa i quan creguis que estàs a punt, aixeques el cap cap al públic imaginat, si vols et poses dret, i llegeixes el teu monòleg.
2: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què estem aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils quan ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia. Ni tan sols ha sentit cap indisposició, ni un mal al pit, ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort, però no s'ha mort perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic se n'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància, entre el veí i ell li han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar.
4: Molt bé, Aziz, però intenta rebaixar una mica el to. Ara estem fent una simple lectura.
2: Val.
4: Els matisos interpretatius ja els trobarem. Ja sé que te'n mors de ganes de demostrar les teves dots, però de moment ens hem de fer nostre el text com a grup. És un text de tots, és una espera compartida.
7: Sí, semblaves el meu pare quan fa el discurs de Sant Esteve amb tota la família davant.
4: Tomàs, prou. Aziz, segueix, si us plau.
2: Vale. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. No em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge. Que diuen els cursis, un company de viatge fiable. Però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi.
4: No, no tan de pressa, eh? És una mica més a poc.
2: Val, d'acord. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics, i és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores... Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'he tornat al menjador i he engegat la tela. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de molt mal humor diria. Primer he callat i llavors la Berta m'ha dit que li feia molt de temps que no li ho deia. I no és que dubtés que l'estimava, m'ha dit, però és que necessitava sentir-t'ho dir. Jo me l'he mirat estupefacte. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no ho dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que no ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ell ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut allà mateixa per seguir discutint. Però tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos, just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués pogut passar a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia.
4: Molt bé, ara, Sis. Pensa que el teu monòleg ha de donar el to i l'ambient de l'obra. I, per tant, com més contingut sigui, millor. Mm-hmm. Per algú tan expressiu com tu, fer comèdia hauria de ser això. Retenir-se, rebaixar el to. Estàs fent un monòleg, però no estàs sol.
2: Per mi ja és una mica de sacrifici, això.
4: El què?
2: Cony, fer de monologuista acompanyat.
4: Entenc el teu sacrifici. Però també et confesso, Aziz, que en realitat a mi els monologuistes no m'acaben d'agradar, perquè se'ls nota massa que volen ser el centre. Aquí el teu monòleg té una altra funció. Pensa en el Biel, el teu amic. No dius que l'estimes? Has vingut a l'hospital per acompanyar-lo, no per lluir-te. Sí, lluir-te també, una mica i prou, perquè forma part de la naturalesa també del teu personatge. Per un costat hi ha l'acompanyament a l'amic, per l'altre hi ha el delit que et provoca la presència del públic, la possibilitat de lluir-te, de deixar anar la teva vena còmica, per fi, encara que sigui en la sala d'espera d'un hospital. Per això, justament quan t'envalentonis, la dona misteriosa et pararà els peus. Oi, dona misteriosa?
1: I tant.
4: Seguim? Va, llegeixo. Encuriosida pel que li explica l'Aziz, la dona misteriosa acaba apartant els ulls de la novel·la. A poc s'impacienta. Però no sabem si és perquè l'Aziz no la deixa llegir o per tot el que diu. Al final, l'interromp.
1: Ja prou, no?
2: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
1: No especialment, però em sembla que estem a la sala d'espera d'un hospital.
2: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
1: Ai, tens vocació d'actor?
4: Aziz calla, com si l'haguessin enxampat. Es torna a disculpar amb un gest i se'n torna al costat del Biel. S'asseu, li posa la mà a la cuixa com per animar-lo. Seguim. Ara toca tu, Biel.
0: Li has agradat.
2: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
0: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
2: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
0: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
2: Vols dir que li ha tocat la fibra?
4: Riure's en veu baixa.
0: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
2: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal.
4: Aquí riuríeu de nou en veu baixa. Molt bé. I torneu al silenci. L'Aziz no pot apartar la mirada de la dona misteriosa. Ella ha tornat a capbussar-se en la novel·la, però entre ella i l'Aziz sembla clar que ha passat alguna cosa que tard o d'hora hauran de resoldre. Aziz, com vulguis.
2: Em sona molt aquesta dona, moltíssim.
0: Una antiga pacient, potser?
2: No, me'n recordaria.
0: Un antic amor?
2: En tot cas, molt antic.
0: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
2: Ai, amors, tres. I comptant la meva dona, tres, també.
4: Nous riures callats.
0: Esperem, que la Neus encara es pensarà que...
2: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
0: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure...
2: No et pots creure? Què? Que ens morim? Que ens morirem? Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
4: El Biel mira el seu amic. Pausa.
0: I tu i la Berta?
2: Nosaltres també. Seguirem la nostra història on l'hem deixat.
0: No la comptes com un amor a la Berta?
2: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així, l'esborraré de la llista.
0: Com fa que no li dius a la Berta que l'estimes? A mi la Rita no hi havia dia que no m'ho digués tres o quatre vegades. És molt, oi?
2: I tu a ella?
0: Em costa més. I també la fan pipar una mica que no li digui, però si m'ho pregunta, li dic que sí de seguida, que l'estimo.
2: Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
0: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
2: Cap. L'odio i punt.
4: Nous riures muts. Pausa.
2: L'odio o mor perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau, no vull preguntetes. Estic ple de ràbia, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
0: A on?
2: Anar-me'n de debò, dic.
0: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
2: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anhel, Biel, i de ràbia, molta ràbia. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
0: I on aniries? Al Marroc?
2: On fos, lluny d'aquí, però sí m'agradaria fer un viatge al Marroc, encara que hi anem cada any amb la família. És un viatge que tinc pendent. Vols venir?
0: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
2: Sol, vull dir, sense la família. Vols venir?
0: Esperem, no?
4: Molt bé. M'agrada, m'agrada com queda, eh? Després del silenci obligat que deixa la pregunta del Biel, la Neus, atenta Neus, que com a germana està molt intranquil·la, s'aixeca, es passeja una estona per la sala i llavors dirà el seu monòleg. D'acord, Neus?
1: M'he d'aixecar o puc dir-ho aquí asseguda?
4: Com vulguis, com vulguis. Avui l'important sobretot és la lectura, però si vols...
1: És que em fa vergonya aixecar-me i que em mireu.
5: No et mirarem.
2: No et mirarem.
0: No et mirarem, home.
3: No et mirarem.
4: Va, Neus, que ja portem uns dies per segons quines vergonyes. Però avui no cal que t'aixequis, si vols. Ja ho faràs quan comencem els assajos. Com vulguis, som-hi.
5: Ets la millor, Neus.
1: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques. El càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec més que per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hagués agradat que, ja que sóc la gran, no ser la gran també de mida. Però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí.
4: Bé, bé, Neus. Ara gires un segon el cap cap a la dona misteriosa, us feu una mirada còmplice i segueixes.
1: A ella vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Però segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que estigués aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir a l'obra. Tots tenim un paper en aquesta obra. I aquest és el meu. El de germana gran i grossa. No sé si insistim massa en això de grossa. Tampoc estic tan grossa.
4: No, no estàs grossa. Et sents grossa, que no és el mateix. És el contrast amb la Rita el que vols remarcar. Va, segueix que ho estàs fent molt bé.
1: M'he perdut ara?
4: Sí, espera't. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa.
1: Gràcies. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa. Moltes vegades ho he pensat, que si m'enamorés un altre cop, m'aprimaria. No diuen que perds la gana quan t'enamores? Em sembla que mai he perdut la gana, jo. Ni quan vaig conèixer el Tomàs. Al contrari, quina gana em va agafar de cop. En canvi, la meva germana, quan va conèixer el Biel, es va començar a aprimar i a aprimar. I a casa li dèiem, estàs molt prima, Rita, i ella s'empipava. Fins que ens el va presentar. No és que estigués prima, estava enamorada. S'havia enamorat d'un cineasta. Pobra Rita. Si tornem a les mates, diria que jo sóc un conjunt finit i ella infinit. Sovint em diu que jo em conformo i ella no. No ho veig així, jo. Jo em conec. Sóc més grossa, però sé de què estic feta. Ella és més petita, més prima. El seu component principal és l'anhel, els somnis. Sé el que és un sistema no lineal. De fet, m'encanten. El caos dels comportaments complexos. però la vida necessita estabilitat. Fins i tot m'agrada el pesat del meu home, encara que ell no em vulgui mirar. Les matemàtiques, en aquest cas la teoria dels jocs, m'ajuda a acceptar les parts enganyoses de la nostra relació. És així. Una parella, un matrimoni, germaneta meva, no és la fusió de dues ànimes. Un matrimoni requereix un càlcul d'estructures físiques, no metafísiques. Collons, si tothom ho sap! Dorms amb una persona que ronca i es tira pets. Quant de mal ha fet el romanticisme. Pobra Rita, si sabés com l'estimo. Si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites. Esperarem. Tot anirà bé, Biel. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té, vaja. I les ganes són molt importants en aquesta equació, creu-me. De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família i ella la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
2: Ai, des d'aquesta distància fa mal de dir.
1: No sap apartar-se del mòbil.
2: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
1: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
2: Por de què?
1: No ho sé. De mirar-me.
2: O de mirar-se.
1: Això també. Però a mi tampoc em vol mirar.
2: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys.
1: Tu tampoc la mires, la teva dona?
2: No. Si em creués amb ella pel carrer, segurament ni la veuria.
4: El Biel els fa gestos perquè abaixin la veu. Biel.
1: Tranquil, podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla, aquest home.
9: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
1: Exacte. Li fa por al món en general.
9: Ho deia en broma.
1: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
2: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell que hauria de voler.
1: Si no hi va ell, hi aniré jo.
2: Hi podeu anar tots dos.
1: Junts, vols dir?
2: O separats.
4: Perfecte, Neus. Ni te l'hem notada, la vergonya. Ara te'n tornes al teu seient i llavors tu, Tomàs, com si la proximitat de la dona t'incomodés, de fet, t'incomoda, deixes de mirar el mòbil i fas la teva passejada per la sala. Els matisos gestuals ja els farem, no pateixis. Però la teva passejada ha de correspondre al caràcter del teu personatge i, en part, si m'ho permets, de tu mateix. Sí. És a dir, un tio més aviat, i perdona'm, poca solta, asocial, que es mira tot el dia al mòbil i que amb prou feina se'n recorda de com es camina. És a dir, una cosa així... Perdó?
2: Quasi molt.
4: Tampoc tant, no ens passem. Aziz. És a dir, jo penso més en una cosa així entre encarcarada i mecànica. I t'has de passejar prou estona per provocar una curiositat en els altres que t'acaben mirant. I llavors t'atures també davant del públic i llegeixes el teu monòleg.
7: Per tant, jo també m'he d'aixecar, no?
4: Tu mateix, no crec que et faci vergonya, tu.
7: Home, no em fa cap gràcia que em mireu mentre camino. Ningú s'ha fixat mai en mi. Sempre he tingut complex d'home invisible.
3: No m'ho crec, papa.
2: Sí. A mi em sembles un home molt divertit, Tomàs. Els homes divertits no són invisibles.
7: Gràcies, Aziz. És veritat. A la gent li fa gràcia el meu humor. Però això no treu que segueixi sent invisible.
4: No ets invisible, Tomàs, ni tan sols, imagina't. Ets invisible als ulls de la teva dona.
7: Això serà l'obra, perquè la vida real...
4: Tomàs, deixa't estar de la vida real. No existeix la vida real. Va, quan vulguis.
7: M'aixeco.
4: Tomàs, no passegis tant. Una estona i prou.
7: Quanta estona?
4: No sé, això ja ho assajarem. Ara estiguem per on hem d'estar, per la lectura. Va, para't davant del públic i digues el teu monòleg.
7: Hola, ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res. Però m'assabento de tot.
5: En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por el món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit. Suposo que per això miro tant el mòbil. És que el mòbil... No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu més que la vida. I m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi, però m'avorriria. En canvi, si anés amb la meva dona, no ens avorriríem, però ens acabaríem matant. Un terapeuta de parella deuen cobrar el doble com a mínim. Són cars els terapeutes, els bons. No sé si l'assís pel fet de ser marroquí, home. No em faria res anar-hi amb ell. Això sí, preferiria escoltar-lo jo a ell. M'agradaria. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple? Segur que no ho va tenir fàcil, però al mateix temps això li hauria servir d'estímul. En canvi, jo, massa mimat, fill únic, no sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Però el meu pare, suposo. O per aquell dia al pati, quan el Núñez...
4: Núñez, no era Riba.
5: Em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Núñez. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la vida. Quina ràbia! I ara sóc funcionari.
2: Ves quin quadro.
5: La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobrissona. A ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva. L'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ell em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella em distreuen. Ja es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això que em distreu, aquesta mena de contradicció. Em sabria molt bé, molt de greu que ara això s'acabés. Vaja, no s'ha anat gaire bé, això. No vull dir que... No vull que s'acabi perquè em distreuen, de cap manera. No vull que s'acabi i punt. No vull que es mori la meva cunyada. No vull que es mori ningú, de fet. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari.
2: Tornem-hi.
5: Crec que encara ens entenem, però ja fa molt que no ens agradem. No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona, clar. No és cert, no, parlem-ne. No és cert que m'agradi més la meva cunyada. M'agrada més la Neus.
2: Arregla-ho.
4: T'agrada més aquesta Neus, però no la teva dona. La teva dona ja fa molt que no t'agrada.
5: La Neus és la meva dona. No vull que m'agradi més la meva cunyada.
4: D'acord, no sé si t'entenc, però em prenc nota. Segueix.
5: No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona. Almenys ella l'entenc. Bé, no l'entenc gens. Però em distreu, ja ho he dit. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entenc menys. Fa cinema, diu. I si ho diu és que el deu fer. Crec que li fa cosa ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també em faria cosa. Un dia, mentre la Neus era al gimnàs, vaig intentar veure una de les seves pel·lis. Vaig quedar petrificat. Teòricament era una cosa molt poètica i elevada i tal. Però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. És curiós que ell em distregui tant i les seves pel·lis em semblin tan avorrides. Hi ha d'haver alguna cosa que deu fallar. Disculpeu, Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant, em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari.
2: B.
4: Ves. Perfecte, Tomàs. Si ja he vist que això de quina ràbia t'ho has tret de la màniga. Però queda bé, eh? Com a monologuista li faries la competència a l'Asís. Mm. Per dur, Asís. I el mateix Woody Allen. És evident que la gent riurà molt amb tu. Ja, aquí hem rigut tots. El cunyat sempre fa riure. I això li va molt bé a l'obra per descarregar-la de tensió. Va, continuo, seguim. Llegeixo. En aquests moments entren a la sala

0: Jo vaig conèixer un Aziz, psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina. El Biel llança una mirada interrogativa a l'Aziz.
1: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
2: Ostres, sí que és casualitat.
0: Després que el tiet Enric i la Júlia busquin dos seients a prop de la Neus i el Tomàs, l'Aziz i el Biel se'n tornen a seure junts. Continuem. Biel, et toca.
3: L'Aziz del tiet és tu, no?
1: Em temo que sí.
3: Que fort. Que fort que no t'hagi reconegut.
1: Quan faig teràpia em poso una careta. Saps d'aquelles caretes que duien de nens amb una goma i dos forats als ulls i un nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta, però crec que no m'ha reconegut.
3: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
1: I 3 anys de teràpia. I té raó, van fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars.
3: De què?
1: De la seva vida.
3: Poca cosa. Batalletes, què en saps tu?
1: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada. Però t'he de dir que estava ple de ràbia i jo li vaig treure.
0: Assís, un moment. Ja afegirem o traurem el que faci falta. De moment, tu dedica't a llegir el que diu el text.
1: El Tomàs també s'ha inventat coses i li has dit molt bé.
0: Va, prou. Doncs que serveixi per tots a partir d'ara. Deixem la collita pròpia per un altre moment. Biel, acaba la conversa.
3: Va, no siguis ranci.
1: Sí, ho és, ho és.
0: Pausa. L'Aziz es limita a callar. No explica res. Res de la ràbia ni de res. Pausa més llarga que les altres. I ara és quan jo dic fent de tiet. De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació. En aquests moments, l'Aziz s'aixeca. I conscient que la dona del llibre l'està mirant, s'encamina cap al tiet i li posa una mà afectuosa a l'espatlla.
1: Tiet, és normal això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant. Quin sabiendo que estic fent, pare?
0: Aziz! Si us plau!
1: Què passa?
4: Esperant què?
1: Cony, doncs cadascú té la seva espera. No esperes res, tu?
4: Prefereixo anar-ho a buscar.
1: Però primer has de saber el que vols, no?
4: Ja ho sé.
2: Quina sort, filla. I què vols?
4: No, volia dir que jo ja sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
5: I què no vols, filla?
4: Tenir amos com tu.
5: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms i de vegades fem el cafè junts i tot.
1: Però si no saps què vols, on ho aniràs a buscar?
4: Diguéssim que em moc en direcció contrària al que no vull. I així descartant. No sé si m'explico.
5: Bueno, deu cansar molt, això.
4: Ai, està quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
2: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
5: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
2: A tu t'esperava, fa molts anys. A la sortida de l'institut.
5: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Duies trenes.
2: Duia trenes.
5: Ens separava la distància perfecta, llavors.
2: I vostè, tiet?
0: Què?
2: Què espera?
0: Què vols que et digui? Que espero la mort? Doncs no t'ho diré.
2: I ara? No volia pas que em diguessis això, tiet.
0: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
2: Jo també, tiet.
0: Molt bé, molt bé. Crec que ens està quedant molt bé, ho dic sincerament. Com a grup, resulteu del tot versemblants.
1: Bueno, si ho dius
0: sí,
1: tu.
0: Sí.
1: Menys mal.
0: Creu-me. I em costa dir aquestes coses, eh?
1: Ja.
0: Sí que és cert.
1: Val.
0: I amb els assajos resultareu versemblants també com a família. I vosaltres dos com a amics.
1: Va.
0: Insisteixo, no es tracta que us lluïu individualment, sinó com a grup. De vegades, quan en certes obres els actors principals destaquen molt més que els secundaris, l'obra se'n ressent. No sé, heu vist l'Oncle Vània del Chekhov?
4: Sí.
1: No.
0: No?
1: No,
0: sí. Doncs l'hauries de veure.
1: Bueno.
0: Cada personatge té la mateixa importància, no hi ha secundaris.
4: Exacte.
0: Hi ha personatges que tenen menys paper que d'altres, però tots són importants.
4: Jo el que veig és que l'Aziz té una falla de protagonisme que no tenim els altres.
1: Júlia, això està un com molt baix.
5: Tranquil, Aziz.
1: Que...
5: Ara, quan digui el seu monòleg, veurem quin afany té ella.
1: Ara.
0: Júlia, però això és propi del personatge, no de l'Aziz. Has de pensar qui és l'Aziz.
4: I qui és l'Aziz?
0: Aziz, et pregunten qui ets.
1: Qui, jo o el personatge que interpreto? Estic atabalat.
0: El personatge que interpretes?
1: És un psicòleg català amb complex

0: de marroquí i ple de ràbia.
1: I tu qui ets?
0: Jo sóc un marroquí en complex de psicòleg i ple de ràbia, també.
2: Júlia, t'ha quedat clar qui és l'Aziz?
1: Jo no el veig gaire complexat, l'Aziz, eh? Si només aviat una mica arrogant.
3: És una façana. A mi em sembla més aviat un home desesperat.
0: És veritat, sóc un home desesperat i arrogant. Què passa?
2: Va, seguim. La Neus diu, jo també, tiet. Júlia?
1: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells? Els vells o les velles?
2: Com?
1: El meu personatge no diria els vells, sinó els vells i les velles.
2: I tu què diries?
1: Doncs jo també, els vells i les velles.
2: És tu mateixa, sí, segueix, home. Segueix. Man.
1: Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Sóc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare. Insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí, que algun dia jo també seré vella? No m'imagino de vella. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats, perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta, però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... No, tot això no ho espero. Tot això més aviat em fa por. De vegades em dic, i si em prenco una capsa sencera d'ibuprofens? I si em tiro des d'un terrat? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, una somiatruites, sempre diu la mare, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreo les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. I no, no és per por que a mi també em pugui passar. A mi no em passarà mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta. Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta i les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Ai, perdoneu. No el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé. Però quan el vaig veure, de seguida vaig tenir clar que és un home que folla bé i prou.
0: Ah, mira.
1: I no et pots enamorar d'un home que folla bé i prou. Tot i que moltes amigues aquí em contradirien. No, jo no m'he enamorat mai de cap home que follés bé i prou. Ni tan sols de cap home. Disculpeu, estic nerviosa. L'enamorament deu ser com aquest moment d'espera. Esperes que tot vagi bé, però íntimament saps que tot anirà malament. Perquè qui se suposa que ha de pagar les factures quan t'enamores d'algú com el Biel? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures i molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. No parlo de factures, sinó del cor. A un home com el Biel se l'ha d'estimar amb el cony, mai amb el cor. Només se l'ha de trucar quan et pica la figa. Després cadascú a casa seva. La tieta no ho sap fer, això. De fet, sempre em retreu que les joves d'ara només follem amb el cony. Ella folla amb el cor. És terrible. Ho fa amb el cony i amb el cor. I, és clar, el cony truca al Biel i el cor al 112. Vull que es desperti per dir-li tot això. Ho veig claríssim. M'agradaria salvar-la del Biel.
2: Tot això hi posa, Júlia?
1: No. Tot allò del cony m'ho acabo d'inventar, m'ha sortit sol.
2: Ja, ja, ja, ja. Ha sortit ben bé.
0: De la flor.
4: De debò només folles amb el cony, tu?
1: Tu no, Neus? Mira, menja amb el cor, jo follo amb tot el que puc.
0: Déu-n'hi-do, Júlia.
1: Tu no, Assís?
0: A mi em costa molt follar amb el cony.
2: Sí, sisplau, centrem-nos. Com sou, eh? Ja fem bé de representar un drama i no una comèdia, perquè sou terribles. Júlia, Júlia, ja l'acabarem de rodonir el teu monòleg, però la teva intervenció hauria de ser d'impacte, i crec que ho serà, després de tot això del cony. Pots estar tranquil·la. Ara et gires cap al Biel, com per demanar-li disculpes per tot el que li has dit d'ell, i finalment te'n tornes al teu lloc. Mentre la Júlia se'n torna al seu lloc, l'Aziz, quasi com una manera de clocar-li l'ull, li diu...
0: Empatats.
2: Ara vindria una pausa fins que els dos amics tornen a parlar. Aziz, quan vulguis.
0: S'ha quedat tan ample.
5: Ja hi estem acostumats.
0: Ara et toca a tu.
5: El què?
0: El monòleg.
5: I què dic?
0: El que vulguis, defensa't.
5: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
0: Tu surt quan vegis a la gent, ja se t'acudirà alguna cosa.
5: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic. Em quedaré mut.
0: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
5: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
0: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
5: Si almenys tingués text... No sé què dir.
0: Molt bé.
5: Quina pena.
0: Què dius, si ha estat brutal?
5: Estic desesperat. Des de fa anys sóc un home desesperat.
0: Sempre et dic que hauries de fer teràpia. Un silenci pot tenir molta força, però a tu et convé trobar les paraules. Quan la Rita surti d'aquesta, has de fer teràpia.
5: Faré el que sigui si se'n surt. No puc deixar de pensar que el cor se li ha parat per la meva manca de fe.
0: Sé que no penses de debò, però no crec que vagis molt desencaminat. El cor se li ha parat per obligar-te a reaccionar. El cor que s'ha d'activar no és només el seu, sinó que és el teu.
5: Aquesta mena de coses els dius als pacients?
0: De vegades pitjor, però bàsicament callo.
2: Molt bé, seguim. Ara vindria una nova pausa i llavors tu, Aziz, tornes a mirar distretament la dona misteriosa i tu, Biel, dius...
5: És bonica.
0: Molt, moltíssim.
2: Molt, moltíssim, no, Aziz. Molt i prou.
0: Molt.
5: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
0: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
5: Sobretot tu.
0: Què deu esperar a ella?
5: No sé. Pregunta-li.
0: Li pregunto?
5: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
0: No és cert.
5: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara en tens una de perfecta.
0: Quina?
5: Preguntar-li què espera.
0: I què li dic?
5: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant.
1: Cal tot això?
2: El què?
1: Aquesta conversa de mascles parlant de la dona misteriosa. Ho trobo d'un mal gust.
0: Què et molesta, Júlia, que no parlem de tu?
1: A veure, la companya del Biel acaba de patir una aturada cardíaca. No sé si té gaire lògica que hagin d'estar fent brometes.
3: Júlia és una obra de teatre.
1: Sí, i què? No pot semblar igualment de mal gust?
2: Júlia, puc estar d'acord, i de fet ho estic, que potser no és una conversa gaire apropiada, donades les circumstàncies. Però en tot cas, és una conversa secreta entre dos amics. Els homes són així. No tenen cap obligació de ser políticament correctes, vull dir, perquè teòricament ningú el sent, m'explico.
1: Però si el sentim.
2: Bé, però no podem fer que una conversa secreta tingui els mateixos ingredients que una conversa dita en un espai públic.
4: A mi m'encanten les converses secretes.
2: Molt bé. On érem? Ah, sí. Vosaltres dos, Aziz i Biel, esteu rient per sota el nas. Tu, Biel, li demanes a l'Aziz de baixar els riures. Et toca a tu, Aziz. Tranquil, ningú s'ofendrà.
0: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Però algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boies de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
5: Amb qui? Amb ella, per exemple? Amb la dona misteriosa?
0: M'atrau molt.
2: Asís, dedica't a llegir el que diu el text.
0: És que m'atrau molt, cony.
2: Si us plau.
0: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí. I no em miris així.
5: No et miro de cap manera, xec.
2: Molt bé, nois, molt bé. I ara ve el moment que tu, Asís, fas una pausa llarga i de cop i volta t'aixeques, t'acostes a la dona misteriosa amb tota la prudència del món, i li dius el que li dius.
0: Disculpa, abans no me n'havia adonat que llegies.
1: No passa res.
0: Quan he vist tota aquesta gent, m'ha semblat que era educat explicar-te què hi fem aquí.
1: Esclar.
0: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
1: Que ho entenc, que no passa res.
0: Disculpa l'atreviment novament, però em deixes preguntar-te per quina raó estàs aquí?
1: Pregunta.
0: Què hi fas aquí? Què esperes, vull dir?
1: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
0: No. Li deia al meu amic que em sones, però no sé de què. Qui ets?
1: No.
0: M'enredes, oi?
1: No.
0: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
1: Han passat molts anys.
0: On?
1: Si no em reconeixes, no et mereixes que et digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida.
0: No és mentida. L'estimo, l'estimo molt.
1: I l'odies.
0: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
1: I per què no li dius?
0: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove, dir t'estimo era sinònim de...
1: Ai, no segueixi, sisplau. El que vas a dir-me fa massa mal i ja m'ho has dit al primer acte.
0: Qui ets?
2: Atenció, ella se'l queda mirant fins que finalment es treu la perruca i revela la seva identitat. És la seva dona.
0: Moca, un lleu. Sí.
2: La perplexitat deixa uns segons mut a l'Asís, per tant, mut, Asís, fins que amb un fil de veu diu...
0: Berta.
1: Quina sorpresa, oi?
2: Quin ensurt més aviat.
0: Ja. És el que he pensat jo.
2: Que al final la dona misteriosa sigui la pròpia dona és d'una crueltat sense parangó.
6: S'ho té ben merescut, Asís, després de tot el que ha arribat a dir.
4: Ai, filla meva, es nota que ets d'una altra generació. Oh. És una mala jugada, pobre Asís.
5: Una molt mala jugada, però no sé com ens ho farem per seguir amb l'obra després d'aquest cop d'efecte.
2: Què vols dir, Biel?
5: No ho sé, no podríem fer que revelés més tard la identitat de la dona misteriosa. Vull dir, no al primer acte, sinó més endavant. A mi, que ella li pari una trampa... No sé, em sembla molt divertit, però ara que ha aconseguit que l'Asís es torni a sentir atret per ella... No sé, es podria estirar l'enigma almenys fins més tard.
2: Fins que s'ho facin al lavabo, oi?
5: Això seria massa. Molt millor que demanar que li digui que l'estima. Un matrimoni mort, tornant a cardar com els primers temps.
0: Hòstia, quina èpica, no?
6: Però ella sí que sap qui és ell. És ell qui ha perdut les ganes i tot.
2: I què? L'important és que gràcies a una simple perruca ja les ha recuperades.
6: No és creïble.
2: Clar que no és creïble, clar que no és creïble. Si no, ja fa anys que li hagués comprat una perruca a la meva dona. Però estem fent teatre, no?
0: Ja, estem fent teatre.
5: Com està previst que segueixi l'obra?
2: No ho sé, n'he de parlar amb l'autor.
5: No hauria d'estar aquí, l'autor, per veure com queda?
2: Acabem de començar. Ja li diré que vingui, però està molt enfeinat. Fa molts grups de teràpia no donar l'abast. Però sí, jo veig que tens raó. Si amaguem la identitat de la dona misteriosa fins més tard, tot i que l'espera és una altra.
4: Quina és l'espera?
7: Disculpeu que us interrompi, però m'han dit que el taller de teatre terapèutic és aquí.
2: Sí, sí, és aquí.
7: És que fa temps que em volia apuntar, però se'm va passar. No sé si encara hi sóc a temps d'incorporar-me.
2: Ostres, ostres, ostres. Em sap greu, però és que ja portem diverses sessions i hem preparat una obra amb el número de personatges ajustat als que som aquí.
7: Llàstima, em feia il·lusió i, a més, em convé molt.
2: Llàstima, sí. Però és que és un taller que no es pot començar a mig fer, perquè hi ha tot un aprenentatge previ, un coneixement progressiu de l'altre. D'aquí dos trimestres en farem un altre.
7: Fins d'aquí dos trimestres? Estic molt impacient i serà el mateix?
2: Sí, sí, idèntic, idèntic. Per això no pateixis. Taller de teatre terapèutic. La representació d'un mateix a partir de l'altre.
7: Us està agradant?
4: Sí. A mi molt.
7: I us va bé? Us està servint, vull dir?
3: I tant que ens serveix, no ho veus? Cada cop ens coneixem més i ens estem fent més amics. Jo, per exemple, em portava molt malament amb la dona, amb la meva dona, i ja estic a punt de reconciliar-me. La Sis buscava una dona i quasi ja l'ha trobada.
0: I tant, que l'he trobat.
2: Tu perdona, ni cas, però ja veus que sí, que els va bé.
7: Quina enveja que em feu.
2: De seguida en farem una altra dona.
7: Ja, però és que estic impacient. Des de fa temps que m'estic adonant que no resoldré els meus conflictes fins que no sigui capaç de representar-me a mi mateixa.
3: No et pensis que nosaltres estiguem resolent gran cosa, eh?
6: No, però ens ho estem passant molt bé, això sí.
3: Això sí. Enric, per què no li deixes? No la deixes que s'hi afegeixi? Tampoc estem fent un taller de fang. Vull dir que els aprenentatges previs són relatius. Jo no tinc cap problema en què vingui.
4: Home, però no podria actuar, l'obra ja està...
2: Clar, Neus, aquest és el problema, que tots els papers ja estan donats.
0: Podria fer de Rita encara que estigui morta. No heu tingut aquesta sensació quan l'heu vista per la porta?
6: Quina sensació?
0: Que cony que era ella?
2: La Rita, t'ho explico, és la companya del Biel. Uh-huh. El Biel és ell, allà al final.
4: Hola.
2: I no està morta, la Rita, vull dir. Està viva. Ah. El que passa és que ha patit una aturada cardíaca i ni el Biel ni la seva família, que són tots aquests altres, saben si es despertarà.
7: Ostres, em sap greu.
2: La seva companya a l'obra de teatre, eh? El Biel l'acompanyen... Mira, te'ls indico. La Neus, que és la germana de la Rita... El Tomàs, que és el cunyat.
0: Ja.
2: La Júlia, la neboda.
7: Hola.
2: Jo, que faig de tiet. L'Asis, que és l'amic del Biel i psicòleg d'origen marroquí.
0: Però jo sóc marroquí d'origen i final, i no sóc psicòleg.
7: I ella?
2: Ah, ella és la dona misteriosa. Però quan has arribat se'ns acaba de revelar que en realitat és la dona de l'Asis, la Berta. L'obra comença en una sala d'espera i va justament d'això, sobre l'espera. L'espera en el sentit més universal.
7: Ostres, l'espera, aquest és el meu tema.
4: Es veu que és el de tots, però no ho sabíem.
3: Sobre l'espera i també sobre la ràbia. Teòricament, estem tots plens de ràbia. No sé com vas de ràbia, tu.
7: Ràbia... jo més aviat estic plena d'amor.
3: I per què et vols apuntar, doncs?
5: Perquè ningú te'l vol, l'amor.
7: El què?
5: Tot aquest amor.
7: Home, tant com ningú.
5: No anem bé. Si no estàs plena de ràbia, no pots fer el taller.
6: Ai, no li facis cas, aquest. Està amargat perquè fa cine per ningú.
7: Ets director de cine?
5: A l'obra només.
6: I a la vida real també. Va, no l'enredis.
7: Quines pel·lícules has fet?
5: És igual, de veritat, en sèrio. Tira.
4: Podria fer de públic. Perdona, com et dius?
7: Conxita, però em podeu dir Rita.
0: Ah, Conxita.
6: Enric, deixa-la que es quedi.
2: Però és que no podrà fer de Rita, perquè no està previst que es desperti.
6: Ah, llavors sí que s'ha acabat morint, la Rita.
3: Com tothom, filla.
4: Quina obra més pessimista, no? Així, tota aquesta espera no haurà servit de res?
2: És que us ha de servir a vosaltres, no als personatges.
6: Nosaltres som els personatges. No es pot acabar morint.
2: Em sap greu.
7: I a mi, si he d'estar quieta en un llit, no em fa res. Només el fet de ser dalt d'un escenari ja em fa molta impressió.
5: Enric, deixa-la que es quedi. Una morta plena d'amor.
2: És que crec que no estava previst ni que sortís a escena.
3: És igual, Enric. Nosaltres ens adaptem. Si fóssim un grup de teatre professional, encara...
5: Clar.
3: Però hem vingut a fer teràpia i no li negarem la teràpia a una persona que la necessita tant.
4: Enric, busca l'autor i parla amb ell. Segur que pot escriure alguna escena per ella.
2: D'acord, doncs potser buscaré l'autor perquè li escrigui una escena.
8: Final del quart acte. Però és el final? Cinquè acte.
9: A poc es va encenent novament l'escenari. Veiem la nouvinguda, molt quieta, a la vora de l'escenari de cara al públic. Darrere seu, sota una llum blanca, una sala de vetlles. Un taüt obert, molt bonic, sobre una petita tarima. A la sala contigua, el grup assegut en cadires. El Biel i l'Asís. La Júlia, la Neus i el Tomàs. El tiet. Una mica més enllà, la dona misteriosa, sense perruca, llegint Anna Karènina. És el moment del monòleg de la nouvinguda i l'anirà dient mentre s'encamina cap al taüt.
7: Ja ho veieu. Al final m'han deixat participar al taller. El conductor va buscar l'autor i m'ha escrit aquest monòleg. Estic molt agraïda. No ho he dit per dir que em feia molta il·lusió participar-hi, ni que ser dalt d'un escenari m'impressioni tant. Impressiona, i molt. Una catarsi. La necessitava després de patir una aturada cardíaca. I ja que al final, com podeu endevinar, no em despertaré, que almenys jo també pugui dir la meva. Em sap greu no despertar-me. La vida és molt bonica, però l'autor ho vol així. Al final va venir i ens va intentar explicar. Alguns li vam discutir. No podíem fer una obra per als familiars i amics i que acabés tan malament. Però els seus arguments és que no pots fer una obra sobre l'espera i que acabi bé. Al final de la vida, diu, sempre hi ha la mort. I per tant, el problema no és que ens haguem de morir, sinó que ens passem la vida esperant l'inevitable. Penélope esperava Ulisses i al final Ulisses torna, però ja no és aquell jove fort i bonic, sinó un vell xacrós. I llavors el problema el té ella per haver-lo esperat. Crec que l'autor ha volgut fer una obra amb una moralina amagada. Per què passar-nos la vida esperant si al final... És curiós. Ara fa uns 2 anys que vaig conèixer el Biel. Vaig tenir justament la sensació que portava tota la vida esperant-lo. La primera mirada. La complicitat immediata. Això quasi sempre és un miratge que es desfà al mateix moment, però amb en Biel va ser arribar a casa i adonar-me'n que ja no me'l podia treure del cap. Imagineu-vos, en quasi 50 anys, amb una vida feta amb un altre home. Al principi vaig maleir la meva mala sort. Per què m'havia d'enamorar a la meva edat quan tot semblava tan tranquil? Van venir no sé quantes nits d'insomni. No em sentia preparada per a una doble vida, però tampoc em sentia preparada per explicar-li al meu marit el que m'estava passant. Vaig combinar les nits d'insomni amb unes quantes tardes d'hotel amb en Biel, per conèixer-nos. Això va provocar noves nits d'insomni i noves tardes d'hotel. Fins que al final, com que tampoc sóc rica i em trobava molt malament, ho vaig confessar tot. La reacció del meu exhome us l'estalvio, perquè l'obra tampoc va d'això. Només us diré que la ràbia encara li dura. No. Us explicaré la reacció d'en Biel. Es van dur les mans al cap. Tan bé que estàvem com amants, em va venir a dir sense dir-m'ho. Ell potser sí, però jo no estava bé com amant i prou. Volia estar amb ell sempre. Però tu m'has vist bé, em deia ell. Sóc un home sense atributs, faig cine, però les meves pel·lis ningú les va veure. Ni jo m'atreveixo a mirar-les, em deia. Tinc por. De la vida, de la mort, de les meves pel·lícules. Ara no em facis tenir por de tu, també. De converses d'aquestes en vam tenir les que vulgueu. Era molt divertit, en Biel. Sense el seu humor, no me n'hauria enamorat com ho vaig fer. Per tranquil·litzar-lo, li vaig dir que no passava res. Vaig mirar les seves pel·lícules i, tot i que vaig entendre que ningú les anés a veure, a mi em van agradar. Li vaig dir i el vaig fer feliç. Vam anar a viure junts. En Biel és un desastre, és cert, Però no és veritat que no tingui atributs. Em feia el sopar i em feia riure. A la nit ens asseiem al sofà i miràvem pel·lis que triava ell. Iranianes, turques, japoneses, russes... Fèiem l'amor. I almenys dues o tres vegades al dia li deia que l'estimava. I ell callava. I tu? Li preguntava jo llavors. Jo també, em deia. Però es notava que li costava molt dir-me que m'estimava. I jo no ho entenia. I segons com em feia enfadar.
9: Mentre va dient, la Rita va avançant cap al taüt.
7: Sense adonar-me'n, vaig començar a dubtar del seu amor. Per què no em podia dir t'estimo més espontàniament quan a mi em sortia sol? Ho sé, potser alguns hi veureu una forma d'egoisme per part meva. Com diuen, l'important és estimar, no que t'estimin. És veritat. Però jo necessitava notar que m'estimava. Hi havia moments que no ho notava. No vull establir una relació de causa-efecte amb el que em va passar. No van ser les factures, això segur. El que passava és que el meu cor bategava com un cor jove al seu costat. Però també tenia ensurts, premonicions que tenien forma de tristesa. I vés a saber què hagués trobat darrere d'aquestes premonicions. Altres dones? Sempre hi ha altres dones. No sé quina mena de veritat volia del Biel. De vegades penso que el cor se'm va parar per obligar-lo a fer un gest cap a mi. I el va fer. Es va esverar. Va trucar al 112. Em va començar a fer el massatge cardíac. Em va començar a dir, sisplau, Rita, no te'n vagis, sisplau, no te'n vagis. I no me'n vaig anar. No de moment. Va arribar l'ambulància. Em van reactivar el cor. I mentre m'enfilaven a la llitera, vaig començar a sentir que em deia t'estimo. T'estimo, t'estimo, t'estimo, anava dient. Vaig comptar més de 30 t'estimos seguits. I és mala pata. Vull dir, haver-te de morir perquè el teu amor et digui t'estimo. I no poder contestar. I ara no poder-me despertar perquè m'ho torni a dir. I jo per dir-li que ja prou, que ja l'he sentit. Ara, quan m'estiri el taüt, no crec que pugui fer de morta plena d'amor. Estic plena de ràbia, en realitat. Inesperadament, aquest taller, l'obra que representem, m'ha despertat una ràbia que no sabia que tenia dins meu. A vosaltres no? M'ha tret l'amor que duia i l'ha substituït per aquesta ràbia. No crec que ho noteu, que estic tan plena de ràbia perquè simplement m'estiraré i em quedaré quieta. Però hauré de fer un esforç terrible i dissimular. No només que em sento viva com poques vegades, sinó que odio amb un odi almenys tan fort com l'amor que em va matar.
9: La Rita entra al taüt, s'ajup, s'acomiada del públic, de la vida. Un llarg silenci. A l'habitació del costat, els personatges de l'obra asseguts amb el cap cot. El seu posat és de seguir esperant, però l'espera ara té un altre sentit que al principi. La Rita s'ha mort. S'han quedat sols amb la seva espera. Al cap d'una estona, el Biel s'aixeca, entra a l'habitació on hi ha el taüt i s'acomiada de la Rita.
5: No en sents, no?
7: No, però digues.
5: Confiava que et despertaries. Volia dir-te que t'estimo i que em sentissis. Volia entregar-me a tu, viva. No em vull entregar a una morta. No sé si em sents ara, però igualment t'ho dic. T'estimo. Em sap greu el mal que t'he fet.
9: Mentrestant, a l'altra sala, l'Aziz també s'aixeca i canvia de lloc per acostar-se a la dona misteriosa. S'asseu al seu costat. A l'obra representen marit i muller, però han fet el paper de dos desconeguts que s'atrauen. Ella tanca el llibre. Li fa un petó. Es queden junts. No sabem si com a marit i muller o com a amants. Després de dir-li l'últim adéu a la Rita, el Biel surt de la sala de vetlles. Creua la sala d'espera i s'acosta a l'Asís. Quan el veu, la dona misteriosa s'aixeca i amb un gest de tendresa cap al Biel deixa sols els dos amics.
5: Ja està.
0: Sí, ja està.
5: Crec que me'n vaig.
0: On?
5: Encara vols fer el viatge al Marroc? Ara ja t'hi puc acompanyar.
0: No puc, ja ho saps.
5: Què hi tens al Marroc?
0: Amics d'infància, un parell de tietes, una àvia molt velleta, la mare del meu pare.
5: On viuen?
0: Les vols anar a veure?
5: Se'n recordaran de tu si els dic que vinc de part teva?
0: Té.
5: Ru, Yazir, Set, Benicidel, Nador, el Marroc, Àfrica, el món amb prou feines.
0: És un poblet de mal amor, com podia ser la Mossara. Però aquí viu la meva tieta Tlaimas, la germana gran del meu pare, amb el meu tiet Mimun. Se'n cuiden de la iaia. Si hi vas, te'ls trobaràs els tres, segur. I amb una mica de sort aquell dia també seran la Hlam i la Saïda, les meves cosines. La Saïda és molt bonica, però es tapa molt quan hi ha estranys. Les altres porten vel i prou. És possible que hi trobis també la Farida, l'Aixa, la Mal, cosines, filles del tiet Hanafi, que sovint visiten la seva àvia. La tieta Tlaimas és una cuinera extraordinària. Si els dius que vens de part meva, t'obligaran a quedar-te a dinar.
5: Quantes dones?
0: El Marroc secret és de les dones. Però no et facis il·lusions.
5: Amb què parlen?
0: Amb amazic, amb àrab. Però convidaran alguna neboda perquè els hi facin intèrpret. Saps tot francès, anglès...
5: Català, no?
0: Alguna paraula. Bon dia, com esteu? Déu-n'hi-do. Demà serà un altre dia. Força, Barça. Els meus fills els hi han ensenyat. Tu no parles ni anglès ni francès, oi?
5: Poc.
0: Quin cineasta estàs fet que no parles idiomes? Amb els ulls ja us entendreu. I no és un tòpic. Amb els ulls us entendreu. Si et fiques bé, també et demanaran que et quedis a sopar i a dormir. A l'habitació de la iaia hi ha un llit buit, però no tinguis por.
5: Cap por. Quan era petit, sovint dormia amb la meva padrina.
0: La iaia, quan dorm, no para de xerrar. De vegades oracions, altres canta. Una vegada amb els meus fills els hi vam acostar de puntetes i els hi vam colar per sentir-la. Es diu Azar.
5: Azar, que bonic. La meva padrina també parlava a les nits. Jo al principi no sabia que estava dormint ni intentava respondre-li i creàvem unes converses molt estrambòtiques fins que parlàvem de veritat. Es deia Maria.
0: Amb la meva iaia et costarà més, però segur que us acabeu entenent. Deixa't cuidar, sobretot. Digue'ls que estic bé, que m'he tornat a enamorar, però que estic bé i que algun dia ja passaré.
10: Claro que eu sou santa, e me interessa da minha. Chacro, tu gosta de raio, zato, simpano.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Girls just wanna dance, girls just wanna have fun. I don't know your plans, I just wanna...

Escoltes ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. L'avança que està menjant les nenes, com si fos...

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.